0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

t'estima tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cambira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré els horaris.
2: Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda,

0: escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, vull contar-ho. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
2: La

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

man. Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar. Ja comença.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre...

Cat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Ella.
1: La millor música electrònica del planeta Terra, Aika. Beats per minut, amb Òscar Brock.
2: Aquesta setmana, sessió de ritmes disco per ballar a qualsevol hora del dia i, si pot ser, a una piscina. Beats per minut amb Òscar Brock. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat. La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Filma el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: A ICAT.
2: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
3: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
2: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
4: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
2: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
5: Hola, amics, benvinguts al fotiment. Programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
2: I a les 11 de la nit, el fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos. Viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iranià ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar especulacions sobre el contingut de l'acord. Amb aquest pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negociar aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president Donald Trump assegura que podrien signar aquest acord entre aquest cap de setmana i dilluns. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim unes temperatures molt suaus a tota la costa catalana, on moltes viles costaneres tenim valors que superen aquests 20 graus. Aquest dissabte es presenta molt anticiclònic aquí a Catalunya amb un matí molt assolellat, tot i que a la franja de Ponent tindrem l'arribada de molts núvols alts i prims. I a la tarda continuarem amb aquesta dinàmica de temps molt assolellat amb alguna nuvolada que es deixarà veure sobretot el sector del Pirineu. I avui, sense cap mena de dubte, les temperatures tornaran a ser les protagonistes a les hores centrals del dia, i és que tot el prelitoral català esperem assolir aquests 31 a 33 graus a les hores centrals del dia, i al Pla de Lleida ja a primeres hores de la tarda podrem assolir aquests 34 a 36 graus. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en successos, un centenar de Mossos d'Esquadra, una quarantena de guàrdies urbans i una desena de policies nacionals han participat en un dispositiu de control aquest divendres a diferents punts de Barcelona on recentment hi ha hagut incidents amb armes de foc. El dispositiu, que s'ha fet des de les 2 del migdia fins a les 10 de la nit, ha parat atenció especial a Sants, Zona Franca, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com la de Balmes, cap a la part alta de la ciutat. I en Cultura Oques Grasses ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. I en els esports, en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90 a 76. Els badalonins es queden ara sense marge d'error i hauran de guanyar com a mínim els 2 pròxims partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Molt bon dia, sigueu benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i ben trobats a la nostra cita vuitantera i norantera que arriba cada cap de setmana. Bueno, ens hem anat a gairebé un mes de vacances, però un mes no, eh? Uns quants dies llargos. I ara ens retrobem de nou agafant ja la mà aquest nou cap de setmana. Avui som a dia 13 i us saludem ara mateix en aquestes hores del matí. Obrim la programació de Ràdio El Vendrell. Són dos els minuts, gairebé tres, que ens separen de l'hora en punt. I aquí comença la programació de Ràdio El Vendrell, que la primera en arribar som nosaltres, amb aquesta cita dels 80 i dels 90. Bueno, pues abraçant el cap de setmana i realment obrint la porta a una temperatura que promet que serà molt calorosa i que podríem dir pues, que ja és estiu. Així que encara que oficialment no, però sí, ja m'entereu. Salutacions de Marga Márquez, aquesta és la vostra cita que com sempre compartim amb moments i passant per diferents també doncs, tamassos de la història i per què no, per recordar també coses personals. Gràcies per acompanyar-nos. Aquí estarem fins al punt de les 10. És moment d'aixecar-se. I si avui anaves una mica adormit, jo m'encarrego amb aquest tema de fer-te de despertador amb Michael Sambello i el tema Maniac, que com ja sabeu sempre anirà lligat a l'espectacular pel·lícula i banda sonora de Flashdance de l'any 83. Molt bon dia.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio al Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio al Vendrell i online a rtvalvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Doncs hem començat forts després de sentir a Michael Sambello per qui sonava a l'Embarri. I ara, atenció, que ha fet fort, que hem començat amb ganes, eh? Avui res de fer el ronso al llit. No sé, serà que jo porto ja molta estona en peu i estic com molt desperta. Només m'he pres un cafè. Aquesta Blue System i recordant el seu Under My Sky, el 50% dels antics Modern Talking. Bueno, dels antics, els que abans eren Modern Talking.

0: Bueno, aquí fem un viatge en el temps a inicis de la dècada dels 80, bueno, finals dels 70, per d'alguna manera. La música de Boston i el seu More Than a Feeling. Hola, i què tal? Com esteu? Espero que molt bé. En 5 minuts arribem a 9:45 del matí. Bona hora per prendre un bon esmorzar. Que diuen que si arrenques el dia amb energia, amb un bon esmorzar dona energia, la cosa es veu millor.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
0: Ara per uns moments ens situem al juliol del 87. I sota la producció del gran i actual en aquell temps Raúl Orellana arribava aquest temàs de Green Ace, Gigolo.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Amb ella el vam conèixer original per ser la veu del famós grup Frankie Goes to Hollywood. I després que la fama els va arribar, va decidir tenir una carrera en solitari, que no li va anar gens malament. L'artista que, bueno, pues, ja comença a sumar edat, com tots, veritat. Doncs ens regala ara el seu record, situats a l'any 90, amb aquest Where Has Long Gone.

0: dissabte i estàs escoltant Punt 80, el punt de referència de la bona música.
1: Bueno, queda molt bé això de es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, avui és dissabte i ja saps que aquí el que passa a la sintonia de ràdio al Vendrell és trobar-nos amb bona música. Així que és una quedada a lo antic, eh? Recordes quan quedàvem per sentir música? Suéltate el pelo, hombres que...

estem recordant la música de l'último de la fila, a veces enciende, situant-nos en l'any 88, i certament s'ha posat la pèl de gallina després de que, com ja sabeu, Manolo García s'ha retrobat amb el seu públic, i Quimi Portet, després de molt de temps i amb moltes ganes, amb una gira que els estan fent rodant per tota la geografia espanyola. Pues a nosaltres ens queda ja ben poc per arribar al punt de 3:15 del matí, i com sempre aquí tenim una cita d'aquelles que no et pots deixar d'escoltar.

Estem en busca de la música de Billy Idol i ara ens quedem al 99. Va fer una remasterització del famós Ace Without a Face. Sempre dona gust sentir temes així.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Doncs viatjant en el temps i de memòria, situant-nos al 1988 amb aquest tema de Hal Rain, des del seu Maxi Pop Collection, el tema que escoltes, Diamonds. És moment d'acomiadar-nos i ho farem agafats de la mà del Sant Roxet, Pierre i Marie Hesley, amb Pierre Hesley i Marie Fredriksson, volia dir, amb el record dels seus grans treballs com aquest de Look. Només desitjar-vos que tingueu un fantàstic cap de setmana, que l'aprofiteu i molt, que els dies passen i ràpid. Salutacions de Marga Márquez. Bon dia, que tingueu bon cap de setmana.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallé.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: Doncs va, de plen tot aquest contingut que ja hem anat anunciant i que, de fet, ja coneixeu, eh? Els dilluns, cada començament de setmana, el que fem és, això, reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Aquest és el seu títol, però és aquesta oportunitat setmanal i habitual de conèixer tota aquella feinada, i sempre ho diem, eh? Tot allò que s'hi fa des de centres educatius, sobretot, o bé, des de tota la comunitat educativa en diferents àmbits i sempre sota el paraigua del Pla Educatiu d'Entorn. Avui, de fet, ens torna a visitar una escola, en aquest cas, l'escola Àngel Guimerà, amb un fet, bah, jo penso que és fantàstic. No sé si mai n'hem parlat en aquest espai, però crec que és una eina molt, molt, molt, molt xula, i a més, si ens l'expliquen els alumnes o una part dels alumnes que participen, encara més. Doncs això, com dèiem, parlem de l'escola Àngel Guimerà, i de fet ens acompanya per una banda la seva directora, la seva responsable, l'Elisabet Clavert. Com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Tot bé?
1: Sí.
0: Recte final de curs, ja.
1: Ai, sí, ja estem ja desitjant. Això s'està fent una mica llarg.
0: Sí, i un curs intens.
1: Molt complicat.
0: Reivindicat. No entrarem, o podíem entrar, no ho sé, eh? Però mira, sempre que fem aquest espai, jo crec que sempre hi ha un momentet per fer aquesta reivindicació, o almenys jo personalment, jo des de Pere Sallent,
1: sí.
0: Aquest suport i aquest recolzament cap a la comunitat educativa, cap als mestres, cap als docents, i que esteu justament reclamant, sí, un ofici i una feina. És a dir, no és la intenció d'aquest espai, sí, aquest punt de reivindicació, però tampoc no podem anar més enllà. Un dia sí que podem fer-ho, si de cas. En altres converses sortia aquesta intenció potser de fer, no?, una trobada de responsables d'escoles, de directius...
1: És la tercera vegada que m'ho dius. A veure si surt.
0: Al final ho haurem de fer, eh? M'heu d'apretar vosaltres.
1: Doncs ja ho farem.
0: M'heu d'apretar vosaltres i ho farem, eh? Realment, realment, realment ho farem. Sí que cal fer-ho. I mira, també jo penso, la millor manera de reivindicar aquesta tasca, aquesta vocació que teniu els docents, és justament en feines com aquesta. I, en certa manera, també amb aquest ull posat a una mica la gestió pública, de tot plegat, perquè ja hem dit que, no sé si ho hem dit encara, però avui parlem del Consell d'Infants. Uh-huh. Per això no està sola, també ens acompanya una representació d'aquests alumnes que ara els presentarem, uh-huh, però també ens acompanya amb aquesta representació pública, política, si podem dir-ho així, però ens cau molt bé, així que cap problema, la Mariona Figueres, que és la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament del Vendrell. Mariona, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé,
0: sí?
2: Molt ben acompanyada, així que molt contenta.
0: Fantàstic. Aquest Consell d'Infants, doncs, recau en la Regidoria de Participació Ciutadana?
2: No, recau en Infància i Joventut,
0: al
2: qual també...
0: També ho ets, d'acord. Sí. Clar, tu fas, sí, sí, això, a Joventut...
2: Porto entitats esportives, uh-huh, Participació Ciutadana,
0: val,
2: festes...
0: No. Almenys hi ha alguna que portes, sí. Una altra que no portes.
2: I cultura popular.
0: I cultura, sí, sí, que està fantàstic. Doncs bé, amb aquesta representació...
2: Sí,
0: i perquè és una eina excel·lent, i de fet, ara que hem de desenvolupar tot això, alumnes que ja van participar en el darrer ple municipal, eh?
2: Sí, de fet, l'últim ple vam gaudir d'aquesta visita, justament, uh-huh, coincidia amb un dels dies que ells feien aquesta sessió de treball, que sempre és un dilluns, i justament ja encarant aquest també final de curs, també final del primer any del Consell d'Infants, que avui mateix doncs tindrem l'últim ple, avui, val, dilluns, dia 8, tenim, mm, l'últim ple aquesta tarda, així que bé, amb ganes de que aquesta tarda ens posin a prova,
0: d'acord, d'acord,
2: i veure els resultats.
0: Perquè això, la pregunta bàsica, eh? Què és el Consell d'Infants? En què consisteix?
2: Bueno, el Consell d'Infants al final és una gran eina que tenim ara mateix sobre la taula per poder escoltar, no?, per escoltar els nostres infants, uh-huh, la canalla del Vendrell, sobretot, i al final és que ells ens diguin com veuen el seu municipi, no?, uh-huh, el seu poble, i també que ens puguin ajudar a fer propostes, que puguem tirar endavant projectes amb el seu punt de vista, uh-huh, i que així doncs puguem fer també un municipi a la seva mida, i a més si ells han participat en alguns dels projectes importants del municipi, doncs segurament també s'ho estimaran i ho cuidaran,
0: val,
2: més,
0: clar,
2: no? Llavors és una gran eina que ens ajuda en diferents sentits.
0: Val, val. Així doncs, les seves propostes, les seves mocions, es tindran en compte, doncs, eh?
2: Sí, sí, sí, i tant. De fet, vam començar això amb el ple el mes de novembre, donant la benvinguda, ja van sortir diferents temes dels quals es tira la corda i anar parlant, uh-huh, les seves preocupacions també, no?, d'ells quins temes creien que eren els més importants. També aquest primer any vam fer un encàrrec de com veien el municipi ara mateix, amb aquest, bueno, aprofitant això, el primer any de Consell d'Infants, d'aquesta eina, doncs més que un encàrrec concret, doncs tenien aquest encàrrec de, digueu, com veieu el Vendrell, no? I a partir d'aquí, doncs, sí que durant tot el curs ens hem anat centrant en diferents temes, ja més específics, hem pogut tenir també visita en aquestes trobades, doncs, per exemple, de l'alcalde, evidentment, després també hi ha anat la regidora Núria Rovira, per exemple, per parlar tema de parcs, jardins, no? Hem pogut anar vinculant també a diferents regidors que els han acompanyat, els han pogut fer preguntes i al revés, no? Nosaltres hem pogut recollir també diferents propostes o punts de vista que et fan també doncs, replantejar-te projectes o maneres de fer.
0: Sí, sí, la seva mirada, la mirada del futur, però a més també els serveix com a eina per conèixer com funciona un òrgan públic.
2: Exacte.
0: Aquest òrgan que és de la màxima proximitat, com és el propi Ajuntament, i també es permet, no?, conèixer com és una mica aquest joc polític, no?, en certa manera.
2: Totalment.
0: I òrgan de gestió.
2: Dona, aquest ens ajuda, no?, també en educar en democràcia, que
0: clar,
2: la gent,
0: clar,
2: doncs, potser no tots opinen igual, però tenen aquest punt de debat, treballen les propostes, arribem a un consens entre tots. Jo crec que és una eina molt bonica, així que molt contents d'aquest primer any que avui posem punt i final,
0: que
2: esperem que, bueno, en endavant, doncs, tinguem
0: aquests
2: moltes més
0: anys,
2: edicions.
0: Així, quan tornem a fer aquesta conversa, ja, aleshores sí, ja podria dir de manera assertiva que fa molts anys que fa aquest projecte.
2: Exacte.
0: Elisabet, a nivell escolar, clar, suposo que és la representació de l'Àngel Guimarà, però també hi participen altres escoles.
1: Participen totes les escoles.
0: Totes.
1: Amb
0: quants alumnes per escola, ho sabem?
1: Sí, fem dos alumnes de sisè i dos alumnes de cinquè.
0: Val.
1: Perquè la idea és que el curs vinent els alumnes que estan a cinquè passen a sisè i triarem dos representants més de cinquè.
0: Ah, d'acord, perfecte.
1: I sempre tenim de cada escola quatre representants.
0: Molt bé, que per això tenim aquesta representació d'aquests quatre alumnes, dos de cinquè i dos de sisè. Fem una cosa, ara seguirem parlant, però penso que els hi podem escoltar la veu ja, no?
1: I tant.
0: Jo crec que sí.
1: Sí.
0: Bon dia, nois, noies, com esteu?
3: Bé.
0: Esteu bé?
3: Bé.
0: Sí?
3: Bé.
0: Fem una cosa, fem una ronda de noms, us sembla o no?
3: Sí,
0: així des de casa sabran qui sou. Doncs va, m'és igual que comenci, m'és igual. Va.
1: Comença tu, vinga, presenta.
3: Jo em dic Naia.
0: La Naia, molt bé. Què més?
4: Jo em dic Emma.
0: Emma, benvinguda.
5: Jo, Quim. I jo, Arnau.
0: Doncs bé, gràcies per venir, Em sembla que és pitjor un ple que un programa de ràdio, us ho dic ara. És a dir, si heu anat a algun ple, no és res, no patiu. Gràcies. Ara parlem amb vosaltres, Això, tornem una mica a l'organització. Clar, això, el que dèiem ara amb la Mariona, fa que treballeu a classe, doncs justament el que, no?, és un ajuntament, com és la gestió de l'ajuntament a nivell polític, què és un ple, per què serveix. Una mica, clar, tot comença per aquí, entenc, no, Elisabet?
1: Sí, quan van a tercer ja s'estudia el que és el ple i l'ajuntament, fan una visita a l'ajuntament. Hi ha una activitat que es diu un ple a mida, i llavors aquí és on s'inicia aquest treball i després durant els cursos següents es va complementant diferents activitats.
0: Va, d'acord, és a dir, que ja és un tema recurrent i que ja es treballa.
1: No es treballa molt.
0: Però es va tocant.
1: Però es va tocant, sí.
0: Clar, suposo que vosaltres, nois, sí que sabeu el que és un ajuntament, suposo, no?
3: Sí.
0: Sabeu el que és un regidor, no? Més o menys.
3: Sí, sí,
0: sabeu
3: també
0: qui és l'alcalde, això sí, no? Alcalde o alcaldessa, el que pertoqui, no? Però, clar, potser no sabríeu com funciona tot això, no? Com es fan les propostes, com es prenen les decisions, com són les votacions. Això sí que se us escapava una mica, no?
3: Sí.
0: Però ara ja una mica més fàcil, entenc. Tot i que costa. Mira que haig de dir que jo fa molts anys que em toca seguir això per feina i a vegades costa, de saber com va les votacions, això, lo altre, a vegades costa. Vull dir que no patiu, que no és un tema fàcil, no és un tema fàcil. I aleshores coneixem l'òrgan, coneixem com funciona i a partir d'aquí neixen les propostes que presenteu al ple o com és tot això?
2: No, ells, diguéssim que durant tot l'any han anat treballant, llavors ara arribarem, es fan dos plens, diguéssim, on sí que assistim tant l'alcalde com jo. La resta de treball, doncs, podem anar fent aquestes visites i aquestes jornades de treball, però és més això, són dies de treball. Llavors tenim els dos plens com a tal, que era el de Constitució i ara el que acabem. Llavors, en aquest que acabem, sí que sortiran les propostes que ells durant tot un any han anat treballant.
0: Val. És que és possible, jo ara torno a parlar així, que potser no hauria de fer-ho, això, perdoneu, jo treballo així, és igual. En el darrer ple hi havia un punt que havien exposat ells, no sé si no recordo malament.
2: No,
0: és
2: encara
0: possible, no.
2: No?
0: Però es va mencionar el Consell d'Infants,
2: bueno,
0: en el darrer
2: ple. Sí, perquè era això, coincidia amb una jornada de treball,
0: val.
2: Llavors com hem treballat, i a més també els hi vam creure que els hi agradaria, no?, veure com funciona un ple i de més, uh-huh. Llavors ens van acompanyar durant un punt, que a més va ser un punt molt bonic, que va ser el del nomenclàtor, amb el tema dels jardinets de Marta Mata i de més. Llavors, bueno, va ser un punt bonic, perquè són d'aquests que no fem massa soroll, no?, els polítics. Llavors, durant aquell punt, tant amb l'exposició com en la votació, doncs ens van poder acompanyar i van veure doncs aquest punt de com funciona un ple, no? I després ja doncs sí que vam sortir, els vam convidar a marxar, a seguir treballant en aquestes propostes que avui ens presentaran i que veurem, no?
4: Va, fantàstic.
0: Per això comentava que sé que van ser-hi presents al darrer ple, i que per això una mica parlava jo d'això, d'aquest contingut i d'aquesta presència en aquest ple. Fem una cosa, però va, anem al principi de tot. Ara us faré xerrar. No tingueu vergonya per xerrar, de veritat. A vegades costa trencar el gel, però a partir d'aquí després ja veureu que podem anar desenvolupant una mica les idees. Tot parteix amb aquesta pregunta que us fan, que és com veieu vosaltres el municipi. Si us faig ara jo aquesta pregunta, què em direu? Va, qui s'anima? Qui trenca una mica el gel? Va, qualsevol de vosaltres. Vinga, el Quim, no és? És el Quim. Vinga,
5: sí.
0: Quim, va, que tot sapeu deixar pelante.
5: Doncs jo trobo bé perquè ara han començat a fer parcs i coses així i es veu bonic.
0: Val.
5: I és que no...
0: Bé, no? Valoració bé.
5: Sí.
0: No? Tu el veus bé, el Vendrell.
5: Sí, en general bé.
0: Que bé. Molt bé. No, totalment d'acord, bé. Va, qui més? Qui més? Va, qui s'anima més a dir...
2: No, va, després n'hi ha elles.
0: Si voleu dir alguna cosa que no us agradi, podem dir-ho.
2: Tant,
0: es pot dir bé.
2: Coses que no
0: sí, tant, per això dic, ara, no, aquí no perquè estigui aquí la Mariona, ara hem d'això, no?
2: Al contrari.
0: Va, qui més, va?
5: Doncs, pues, depèn del que parlem, perquè, per exemple, amb el tema de neteja, a vegades estan als carrers bruts.
0: Val.
5: Però en altres coses sí que bastant bé.
0: Val. És un tema recurrent, s'ha de dir, El que és la neteja de carrers, la seguretat en general, etcètera, és un tema recurrent que passa en tots els municipis. No patiu, és un fet recurrent. Bé, ben apuntat. Va, qui més? Va, les noies, va. Qualsevol de les dues, és igual.
1: Vinga, Naya, va.
5: No.
1: Està una mica nerviós.
0: Ja ho veig. Però si he trencat el gel, ja veieu que això no és res. Estem a casa, com aquell qui diu. No?
2: Vinga, va. Emma.
1: Emma, tu com veus el Vendrell?
5: Jo penso que, com ha dit l'Arnau, que hi ha carrers que estan bruts i parcs, i jo penso que està malament perquè una cosa bonica està tota bruta i en el lloc també.
0: Clar, és que a vegades deslueix aquests espais. Però això també és culpa, no és allò, no és més net qui més neteja qui no embruta, en certa manera, És evident que una cosa té relació directa amb l'altra, però també és important aquesta conscienciació general, no?, de que potser no hauríem d'embrutar tant, tots plegats, No? No penseu o què? Sí. Que després potser sí que es podria netejar més o no, jo no ho sé, no entraré en això, Però també una mica hi ha això, Una mica de consciència col·lectiva, no?, d'aquests espais, però aquests espais són una mica de tots, no? Igual que l'Ajuntament també és una mica de tots, no? I les decisions són una mica de tots, també.
1: Això passa a l'escola, a nivell d'escola,
0: clar,
1: exactament igual. És com un petit municipi que moltes vegades els renyem perquè embruten.
0: Clar
1: que tenim neteja diària, però si no embrutéssim tant...
0: Clar, no costaria tant de netejar, no seria tan car...
1: És una mica responsabilitat de tots.
0: Clar, perquè si no una mica no entraríem en aquest bucle de que més embrutem, més farà falta netejar. Mai en tindríem prou, en certa manera. Bé... I a partir d'aquí, quan estàveu a classe, quan veu començar a treballar tot això, suposo que ja van començar a néixer les propostes, no? Veu llançar propostes, vosaltres, per poder millorar el municipi, oi? Per on passen aquestes propostes? O de les propostes que veu dir, després ens centrarem a les que arribaran al ple, Però a les que una mica veu anar parlant i veu anar proposant a classe, quines eren? Ho podeu saber? Us en recordeu?
5: Sí, doncs que hi ha escoles doncs que no es pot passar gaire bé perquè hi ha pàrquings o els cotxes... Que hi ha molts cotxes a l'entrada, llavors, com que són una mica perillós, diguéssim.
0: Va, que hi ha molt de trànsit sempre, a l'entrada i sortida de les hores del col·le. Val, bueno, és un bon tema, també, la regulació del trànsit, és veritat. A més, tothom ens agrada anar amb el cotxe als llocs i és una mica això. Bé, un bon tema. Què més? Va, qui més se'n recorda de més temes? Va.
4: Pues, doncs que el camp de futbol del Cruyff, d'allà del Tancat,
6: sí.
4: Pues, ara últimament sempre està tot, la gespa està aixecada i les tanques estan trencades.
6: Està fet molt bé.
4: I quasi que no s'hi pot jugar.
6: Val. Bé, és un bon tema.
2: Aprofitarem, ja ho direm. Ja arriba la reparació.
6: Molt bé. Ja la Mariona és això, responsable de les esportives. El Cruyff Cou recau en l'Ajuntament també o la pròpia Fundació?
2: No, recau en l'Ajuntament.
6: Val, sí que la construcció és de la Fundació,
2: sí,
6: no?
2: Sí, es fa com un conveni en el moment de fer-lo, uh-huh. Però després sí que el manteniment, de més, és una instal·lació municipal.
6: Val.
2: Doncs, bueno, doncs també aquests punts, no?, que ells durant tot el curs han anat traient temes, nosaltres uh-huh. prenem nota. Doncs millora de les instal·lacions esportives, evidentment, és un dels temes que sempre està també sobre la taula de, amb pistes a l'aire lliure, em refereixo ara, doncs aquesta ja en breu us podrem gaudir d'una gespa nova de Can Bertí.
6: Fantàstic, que bé, doncs mira, queda dit i explicat. Va, què més? No, més propostes de millora, Emma, sí?
5: Doncs també el que vam dir, que alguns nens volien més festes al Vendrell.
6: Més festes? Oh, mira, ja, n'hi ha moltes de festes ja, eh? Encara més. Quin tipus
2: parells.
6: De festes? Parells. Ah,
2: parells.
6: Clar. D'acord. Festes una mica adaptades a la vostra generació, per dir-ho així.
2: Es troben que estan en un punt una mica complicat en aquest sentit, no? Uh-huh. Quan tu portes un espectacle infantil, potser és massa infantil, per aquesta edat. I quan fas un concert, que la música que més els agrada és un DJ, i els DJs normalment acaben tocant al final
6: molt
2: del concert, que ja és tard per ells, no?
6: Clar.
2: Llavors, expliqueu sí, quina idea va sortir.
6: Exacte, quin tipus de festa us agradaria a vosaltres?
2: Ho pots explicar?
5: Una festa que sigui per nens de 9 a 12 anys, uh-huh. perquè quasi totes les festes són o acaben molt tard o són per nens de més de 18 anys.
6: Va, d'acord. I quin tipus de música? El pot petit? No? No, que faig broma, ja ho sé, ja. Quin tipus de música s'hauria de punxar en aquesta festa? Què us agrada a vosaltres? Va, algun nom aleatori. Qualsevol de cançó dels moments, no? Suposo. No? Qualsevol cançó d'ara, no? Entenc? Sí,
5: sí,
6: en
5: sí.
6: Català o en castellà, no?
5: Les dos.
6: Vale. Bad Bunny també?
2: Sí, també.
6: Ai, no.
2: Quina pregunta, Pere.
1: No es pot lluitar contra això.
2: Expliqueu en quina proposta hem treballat amb això. Vinga, expliqueu, va.
6: Vinga.
3: Que el dia de final de curs farem...
6: Sí?
3: Una festa per la nostra edat.
6: Molt bé. Amb música, com dèiem, eh? Música,
3: sí,
6: de
3: música,
6: DJ.
3: Sí.
6: Per ballar?
3: Per ballar, i,
6: sí, us
3: i
6: agrada
3: també
6: ballar,
3: per cantar,
6: i per... Està bé, fantàstic.
5: Karaoke.
6: Molt bé, està bé. Però clar, això fora de la pròpia escola, que està molt bé, també aplicar-ho, suposo, que a l'agenda de festes que té el Vendrell...
2: Sí, home, que aquesta s'aplica directament, eh? Vull dir, va ser una proposta que ells van fer de fer més concerts, va sortir la idea de fer una festa de final de curs, no? Donar que aquest any la programació... Les primaveres, per exemple, doncs ja estaven tancades, uh-huh. I va sortir aquesta idea de fer la festa final de curs.
6: Val.
2: Llavors, si no recordo malament, és el divendres 19 de juny,
1: sí.
6: Uh-huh.
2: A la plaça Nova, en principi,
6: val.
2: A la plaça Nova farem la festa final de curs,
6: val.
2: Que ve donada pel Consell d'Infants,
6: d'acord.
2: Però serà oberta a totes les escoles i tothom
6: qui vulgui. Jo pensava que es faria a l'escola, no sé per què. Eh?
2: No,
6: es farà de manera oberta.
2: Sí.
6: Plaça Nova, has dit?
2: Plaça Nova.
6: Plaça Nova, uau, que bé. Ostres, doncs mira... Un bon punt de trobada, allò de celebració d'aquest curs, al final d'aquest curs 2025-2026, eh? Que bé. Aleshores, això, al llarg d'aquestes propostes que han anat sortint i que no han anat treballant a classe, n'heu deixat algunes que es porten al ple, si no ho he entès malament, o com és això?
2: Que ens heu d'explicar al ple.
5: Sí, doncs...
6: Sí?
5: Doncs propostes que vam fer, doncs...
2: No faran espòiler, eh?
6: Bueno, ja està, una mica de primícia. Ens agraden les primícies aquí als mitjans.
5: Es vam preparar, com vam estar a les reunions...
6: Clar.
5: Doncs pensant què proposar pel ple, del dia del ple, i doncs...
6: Val, que és aquesta tarda, és aquesta
5: sí,
6: tarda.
5: Sí, van sortir moltes idees.
6: Val. I quines arriben al ple, finalment? Te'n recordes?
5: No gaire. Potser algú se'n recorda.
6: Algú més se n'en recorda, més o menys, eh?
1: La Emma, tu te'n recordes, Emma?
6: Sí.
5: Pel ple que ve, no?
6: Sí.
5: Doncs el que vam fer és com vam
7: ens van fer, per exemple, un era de el primer encàrrec que ens va ficar la Mariona.
8: Uh-huh.
7: Llavors, ho tenim que explicar al ple.
8: Val. I quantes clars heu hagut de treballar, no? Ho presenten com si fos un...
2: Fan una trobada al mes.
8: Val.
2: Tenim bueno, ens va contractar una gent que va, uh-huh, fer les dinamitzacions, no? Sempre són les mateixes persones.
8: Val.
2: I quan es van a escollir les escoles, doncs vam anar, vam explicar què era. Doncs jo, per exemple, doncs he pogut viure tot aquest procés en primera persona i la veritat que ha sigut molt maco.
8: Uh-huh.
2: Llavors, un cop al mes fan aquesta jornada de treball. Sí que aquest juny n'han fet dos per preparar aquest, el dia 1 que vam fer la preparació, i avui dia 8 doncs farem el ple final.
8: Val. Però hi haurà propostes específiques,
2: sí, veurem,
8: eh?
2: Que ens expliquen, si sí, ells han anat treballant diferents propostes, ara no se'n recorden, però bueno, tema carrils bici, per exemple, doncs, uh-huh, també surt amb tema mobilitat per arribar a les escoles, no? De fer aquestes vies segures per arribar a les escoles amb la bicicleta o de més, doncs tot el que han anat treballant, avui ens ho explicaran al ple. Potser no és una proposta concreta com a tal, però sí de punts de vista que nosaltres després tinguem en compte.
8: Uh-huh.
2: Així que, evidentment, agafarem el guant de tot el que diguin avui i a veure com ho anem també afegint, no, al nostre dia a dia o els grans projectes.
8: Va, ja, han hagut de portar també allò documentació, és a dir, és com un ple, com coneixem tots, allò home...
2: Bueno, no presenten, no fan abans unes propostes concretes abans, no, sí que tindrem un ordre del dia, que de fet ja el tenim, no? Doncs hi haurà una benvinguda, hi haurà cadascú, doncs, defensarà les seves propostes, uh-huh, i farem una mica la cloenda.
8: Val. Sí. Hi haurà votacions?
2: No, votacions no.
8: No? Ai. No. És el que més m'agrada.
2: Ells votarien tot a favor.
8: Sí, també és veritat.
2: Amb l'alcalde i amb mi, vull dir.
8: També és veritat.
2: No tenim a ningú més allà dalt per votar.
8: També
2: però sí que és aquest punt que exposaran.
8: Clar.
2: I a més ho podrem veure en directe, a través d'aquesta casa, així que és fantàstic.
8: Fantàstic, que bé. Doncs el que dèiem al començament, d'aquesta conversa, que és, bueno, aquesta particularitat i el xulo que és, no?, aquesta participació al Consell d'Infants, i el que... Mariona, tapa les orelles. És a dir, aquesta essència del que ell hauria de ser, no?, la política, que tant de bo, en terminologia generalista, no només als ajuntaments, per suposat, tinguéssim aquest punt de, no?, de sinceritat, d'ingenuïtat, de realment les coses per millorar-les, per voler fer-les sense... Que sí que és veritat, que la política actual que intenta és millorar les coses, sens dubte, però a vegades queda una mica enterbolides per altres coses, però en canvi que això no ho veiem. Mm. I això és molt xulo.
1: Aquesta mirada dels infants, que moltes vegades no la tenim en compte perquè pensem que diran coses que no es poden realitzar o que no tenen la suficient informació, que a vegades és cert, no tenen tota la informació i poden desitjar impossibles,
8: uh-huh,
1: però a vegades es poden adaptar i tenen molt a dir.
8: Clar.
1: Perquè ja tenen un sentit crític, no?, un esperit de millora.
8: Clar.
1: Veuen moltes coses que a vegades nosaltres no veiem, no? Senzillament, això que la Mariona m'havia explicat, no hi ha res a la festa major per aquesta edat, o és per molt infants, i vaig pensar, tens tota la raó,
8: sí,
1: és veritat, doncs això no ho havíem pensat, i en canvi ells tenen molt a dir.
8: Clar.
1: I per ells també va molt bé, perquè a vegades quan parlem de política a classe... A vegades no tenen molts coneixements. La política és una cosa molt llunyana, que sembla que no els hi pertoqui. I sí, clar, tot el que ells envolten té a veure amb la política. Tot el poble, de tot. Per tant, és molt important que ells des de petits tinguin noció del que és la política, de com es pot participar i de que es poden canviar coses.
8: Sí, aquesta idea romàntica de la política que, torno a dir,
1: han de tenir.
8: Tant de bo es pogués mantenir al llarg dels anys. I... Bé, no entrarem, de veritat. Ostres, fantàstic. M'agrada molt que vinguéssiu. Jo volia acabar amb una votació. Clar, és que el xulo dels plens són les votacions, penso, no? Ho sabeu, no?, això que els plens es fan votacions.
7: Sí,
8: no?
7: Sí,
8: sabeu,
7: sí,
8: allò,
7: sí,
8: que es fa una proposta i aleshores es vota. Depèn de què, del que hi ha. No sé què podem votar.
1: Quina proposta ens fas?
8: Us ha agradat aquest programa, aquest espai de ràdio? Us ha agradat aquest espai de ràdio?
7: Sí.
8: Sí?
7: Sí.
8: Que votin que sí.
1: Vinga, va. Sí? A veure, contem.
8: Vale, s'aprova per unanimitat. Unanimitat. Com volia dir això? Bé, no sé, perdoneu, sembla que em feia gràcia fer aquesta votació. De veritat, fora conyes i fora aquesta pàtina que sempre hi volem posar-hi de distensió i d'amenització d'aquests temes i d'aquestes qüestions, de veritat que és un tema molt útil i que ens agrada molt que vingueu a explicar-ho i conèixer aquesta realitat que hi ha a les escoles i aquest dia a dia que treballa a les escoles, que a més en vinculació amb la vida política i de l'Ajuntament, doncs penso que és una molt bona combinació per tot plegat, com hem explicat. Gràcies a tots plegats, nois, noies, per venir, de veritat.
1: Gràcies a tu.
8: Bona tornada. I a vosaltres també. Gràcies i fins aviat. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
8: Adéu-siau.
1: Adéu.
7: Adéu.
9: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallé. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
10: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
9: La informació local i comarcal, als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta La màgia de la sardana.
9: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: aquestes moltes coses que sempre podem aprendre a través d'allò que ens ensenya i ens explica la Begoña Cartagena, que ja ens acompanya. Begoña, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, sí? Molt bé, sí, amb ganes d'estar aquí i, escolta'm, te veig amb una energia a tope, eh?
0: Sempre ho intentem mantenir, a vegades ens costa més o menys.
1: Avui es nota,
0: sí, de veritat?
1: Sí, sí.
0: Clar, tenim la Imen per aquí, que des de fa uns dies ens acompanya, és estudiant en pràctiques.
1: Potser és això,
0: I ens acompanyen els continguts, i com que estic acostumat sempre a estar... Anava a dir sol, no? Que estic amb vosaltres, amb col·laboradors, etc. Doncs aquesta part que algú t'ajudi a la part professional, doncs, ostres, doncs, vulguis que no, suposo que t'ajuda a estar una mica més actiu,
1: Clar, això revifa, està bé.
0: Exacte. Gràcies, Iman, Gràcies per acompanyar-nos. Bé, de què parlem avui, Begoña? De què podem parlar?
1: Del que vulguis.
0: Sí? Va, de fet, clar, encara que sempre anem tractant diferents qüestions, diferents temes, i ho podem anomenar de moltes maneres, però jo crec que sempre una mica anem a petar el mateix. No, sobretot, aquesta introspecció personal, aquests tips que ara es diu, sobre, no, una mica aquest, com dir-ho, no? Em surt aquest benestar emocional, però que va molt més enllà. Si no tenia aquest poder, no, de convicció, o aquest poder de... de

0: Vinga.
1: Ja que vens, t'aprofito. No, no, però a vegades n'hem parlat, que sempre tenim aquesta tendència a autosobotejar-nos, sempre, no, a una mica ajudar a enfonsar-nos més del que potser podríem estar, no sé si m'explico. Sempre tenim tendència a autoplasejar-nos, no? No, sí. No sé si seria aquesta la paraula. Una mica, no? Sempre...
0: Sí, tenim una ment que, diguem, la ment està... ens porta a la supervivència, ens porta a viure en pilot automàtic. La ment el que vol sempre és estalviar-nos energia. Ens vol protegir també, eh? O sigui que la seva funció és protegir-nos, però ho fa tot el contrari a lo que ens agradaria que fes, no? Ens agradaria que ens ajudés a buscar la plenitud, a ser feliços, a lidiar el dia a dia de forma alegre, de forma amena, fàcil, etc. I la ment no fa res de tot això. D'aquí que sigui important poder gestionar-nos, poder conèixer el funcionament d'aquesta ment, aquesta ment que sol ser molt crítica, no? Tots tenim dintre un jutge, una jutgessa molt crítica.
1: Ja.
0: Llavors, sempre ens va assenyalant les equivocacions que fem, allò que no hem dit bé, allò que hem callat, allò que haguéssim pogut dir, etcètera, no? El que vaig posposant i no acabo d'agafar mai, etcètera, no? Llavors, si ens acabem creient tot el que ens diu aquesta part de la nostra ment, aquí ja hem begut oli.
1: És una mica... respectant les distàncies, que no és el tema, però és una mica jo com l'horòscop, no? Que llegeixes al matí, primer amb el cafè, l'horòscop, i et diu que tindràs un dia horrorós i un dia fatal, i tu t'autoconvences que tindràs un dia horrorós i un dia fatal.
0: Sí, hem de vigilar molt amb això, Hem de vigilar molt, perquè les persones són molt sugestionables.
1: Clar.
0: O algú es lleva del llit i li passa algo li ronda algo pel cap, o li passa qualsevol cosa i diu, uf, vaya dia m'espera avui, i així serà, però no perquè sigui així el dia, que ojo, és perquè aquesta persona s'ha pogut autoconvèncer d'això.
1: Sí, això
0: és el que hem de tenir molta cura.
1: I si després a sobre entrem en aquest bucle de és que tot em passa a mi, és que no sé què, és que tinc molt mala sort, que ja entrem en unes dinàmiques negatives emocionals, psicològiques brutals.
0: Sí, exacte. Això, tornem a dir, perquè aquí estem desenvolupant el rol de la víctima, o sigui, tots tenim com diferents creences, maneres de pensar, etc. No? Però és molt fàcil caure en aquest rol, pensar que tot et passa a tu, que al veí no li passa tal cosa, que el company de feina té més sort perquè no sé què. Llavors hem de tindre molt en compte, hem de posar com les ulleres, no? amb aquests missatges que ens dona, insisteixo, aquesta veu crítica, però que de vegades ens confonem. Pensem que nosaltres som tots aquests pensaments. I no és així.
1: No, clar.
0: No.
1: O també n'hem parlat a vegades, no? Aquesta autosuggestió en negatiu també pot ser en positiu.
0: Sí.
1: No, aquesta, al contrari, és evident que si arribem als límits entrarem en altres factors, però en aquest sentit, en comptes de sempre entrar en dinàmiques negatives de que tot és dolent, doncs bueno, intentar trobar aquesta part més positiva i dir, no, me n'en sortiré, tiraré endavant i serà un dia fantàstic, no?
0: Sí, i de fet aquesta és una part de la meva feina on jo, clar, quan treballo amb líders, amb emprenedors, o sigui, el que parlàvem ara és algo molt comú, no? Que tots tenim aquesta negativitat, aquest punt crític, pensem de manera dramàtica, de manera catastròfica, negativa, que no ens en sortirem, etc. No? Llavors, els he d'ajudar a encoratjar-se a si mateixos, a tenir aquest pensament positiu, però no és pensar positiu per pensar,
1: no.
0: Sinó algo que funciona molt bé és adonar-te'n quan estàs en aquests moments, no? Que tot ho pots veure doncs fosc, no? O amb aquests matisos grisos. És pensar en altres reptes que hagis tingut a la teva vida, que estiguessis preocupat, estiguessis una mica atabalat, etc., però ho acabessis solventant bé. No? Llavors això te porta de nou a la confiança, a recordar aquests reptes que has solventat, que els has pogut enfrontar en un passat.
1: Clar. I quan parlem de lideratge, també de seguida ens ve al cap, que també en podem parlar ara, aquest lideratge al món empresarial, no?
0: Sí.
1: Jo sóc líder d'un grup de treball, d'un departament, del que sigui, d'una empresa, del que sigui. També el lideratge personal, no? Davant de ja no dic davant d'una, d'una família, d'una casa, sinó d'aquell lideratge personal de dir, no, no, tiro endavant, faig, intento millorar la meva situació laboral, familiar, personal. No? Una mica quan parlem de lideratge parlem d'aquests factors.
0: Sí, exacte.

0: Per mi, el lideratge sempre comença amb un mateix. Això per tenir unes bases sòlides, unes bases fortes, però després, evidentment, podem liderar un equip a nivell empresarial. Llavors, quan més autoconeixement, quan més autolideratge haguem desenvolupat, més fàcil ens podrà ser liderar aquest equip.
1: Clar, si no som capaços de liderar-nos a nosaltres personalment, mai serem capaços de liderar un equip de treball, no?
0: Sí, exacte. Exacte. Això, sí, això és el que es diu, de fet és així, tot i que costa molt d'entendre-ho allà fora també. Jo diria que el repte de lideratge, quan parlem de lideratge d'equips, és que el líder ha d'aconseguir uns resultats, no? Dic el líder, però l'equip, o sigui, han d'haver uns resultats que s'han d'aconseguir a partir del talent d'aquest equip, no? Llavors el líder ha de tindre en compte tant aquests resultats com aquest equip, aquest factor humà. I encara que sembli una obvietat això que estem dient, no ho és en absolut, perquè hi ha persones que tenen molta tendència a anar a resultats, i llavors no són tan conscients d'aquesta part humana, no? Deixen tot aquest tema de les emocions o de la comunicació, de la confiança, ho deixen, bueno, a una altra banda, diguem, no? O ens podem trobar al contrari, persones que són molt conciliadores, molt empàtiques, que fan molt equip, però que precisament per això poden deixar una miqueta de banda l'assoliment d'aquests resultats. O sigui, és tot un repte, ja dic.
1: No, i tant, i tant. I a més, tenint en compte, he de suposar la pressió que tenen els líders de les cúpules superiors, no? Sí, que, clar, sí, suposo que ells també han de lidiar per dalt i per baix en moltes ocasions.
0: Sí, exacte. A nivell empresarial, jo diria que sempre, però avui en dia, amb aquests canvis que hi ha, amb tota amb aquest món tan canviant que tenim, amb tanta voràgine, hi ha molt d'estrès a les empreses, hi ha molta pressió. Llavors, sí, els líders tenen aquí un factor afegit, però com tot s'ha de gestionar, no ens podem deixar arrastrar per aquest estrès o per aquesta pressió, perquè quan prenem decisions sota pressió, etc., és quan pitjor surten les coses, no?
1: Llavors
0: d'aquí guanya importància aquest autolideratge, m'estic deixant arrossegar per aquesta situació, m'estic precipitant, llavors és fer un pas enrere i sobretot gestionar aquesta pressió.
1: Clar, també podríem fer, no?, posar exemples o definir o etiquetar els diferents líders, en trobaríem moltíssims, no? Aquell líder que és un l'altre que és un no sé quantos, perquè més o menys jo crec que qui ha tingut una mica de bagatge professional o a la seva feina, pel que sigui, han passat diferents perfils de líders, te'n dones compte, no?, que quan algú assoleix el càrrec agafa rols diferents.
0: Però agafa
1: un rol, que és el més curiós, no? Sembla que se't posi com una corona, no? A partir d'ara t'has de comportar com un líder.
0: Sí. I costa moltíssim.
1: Ja.
0: I bueno, aquí hi ha la diferència que fem sempre, no? Que no és el mateix ser líder a ser jefe, diguéssim, o a ser un cap, no? I com tu deies abans dels rols de lideratge que s'assumeixen, l'ideal, és que una persona pogués assumir diferents rols a l'hora de liderar el seu equip, o a l'hora de transmetre, a l'hora de parlar amb certes persones de l'equip. Tot i que no sempre passa, no? Si ja costa mantindre's amunt, o sigui, anar canviant, encara és més difícil, diem, no? Però, per exemple, hi ha líders que són visionaris, no? O sigui, aquell líder que té una visió, que aposta i coneix molt bé aquesta visió, llavors és capaç de portar tot l'equip a aconseguir o a materialitzar aquesta visió. Això se li diu com el líder visionari. Hi ha un altre que és el líder timonel, no? Aquella persona que sap molt bé en tot moment què s'ha de fer, què no s'ha de fer, com, etc. Llavors aquesta persona et dona les directrius molt clares, quins resultats vol, etc. L'únic, el perill, és que aquesta persona pot acabar assumint molta responsabilitat. No? Ficar-se, llavors aquí poden haver problemes per delegar. Després, evidentment, està el líder coach, no? El líder coach és aquella persona que es preocupa per desenvolupar el seu equip. O sigui, és, vol observar i té en compte aquestes fortaleses, aquestes àrees de millora de, del seu equip, i fa a través de preguntes, potser no, no tant com el timoner que hem dit abans, no, no, no amb, aquests, amb aquestes instruccions tan clares, sinó més a través de preguntes, fent reflexionar, etc. Però el que busca és desenvolupar l'equip, i aquesta és una figura molt interessant. Però, clar, no sempre és possible fer-ho. També depèn de la casuística de l'empresa o dels resultats que necessitem, no? Perquè, per exemple, aquest lideratge necessita temps, perquè aquest desenvolupament de les persones necessita temps, no? Per fer reflexionar, per aquest autoconeixement, etc. Si nosaltres estem en un projecte molt, molt intens, que hem de treure resultats ràpids, etc., no ens podem dedicar, no?
2: Va,
0: potser
2: clar.
0: Hem d'agafar un altre estil més resolutiu, va, com dèiem abans.
1: Clar, és a dir, que un bon líder s'ha de poder adaptar les circumstàncies del moment, de la càrrega de feina, del teu equip, sí, dels canvis del teu equip.
0: Exacte, sí, sí, sí, sí. D'aquí la dificultat o d'aquí els reptes que té un bon lideratge.
1: Clar, no només manar per manar.
0: No,
1: això està canviant, per sort, no? Jo crec, sí, que d'aquest, sí, tipus de líders, crec que ja no en queden massa, segur que en queden seguríssim.
0: Sí, sí, sí, sí que n'hi ha, però bueno, s'està portant com un relleu, eh?
1: Clar.
0: Un relleu, sí. Sobretot amb indústries així més productives, etcètera, no? O quan hi ha més seniority, persones amb molta veterania, amb molt bagatge, encara podem trobar algo d'aquest estil, no? Però sí, ara ja se va ampliant la consciència, es tenen més recursos, i s'està anant cap a un altre estil, va, de lideratge.
1: Va. Un cop vaig escoltar, què en penses, Begoña? Que un bon líder, un cop ja ha fet la feina, s'entén, un líder ja estable i consolidat, és aquell que si no hi és tot funciona igual.
0: Exacte.
1: Sí? Era cert, això?
0: Sí, sí, perquè aquest líder, això demostra que no ha d'estar ell per perquè l'equip arribi als seus objectius, o als resultats econòmics, podríem dir, o de qualsevol tipus. I alhora ha pogut assumir, l'equip ha pogut assumir el compromís i la responsabilitat per arribar a aquests resultats.
1: Val.
0: I, idealment, això és el que hauria de passar. I d'aquí els problemes que tenen molts líders per delegar, que no són capaços de delegar. Si jo estic, tinc un equip i no delego suficient, això fa que jo sempre hagi d'estar present.
1: Clar.
0: O si no estic, si no estic molt present, amb sustos de que pot passar qualsevol cosa, no?
1: Clar.
0: Per tant, la maduresa, sí, està amb això que tu deies, no? Al no haver d'estar present perquè tant l'equip, l'empresa, arribi a assolir aquests, sí, sí, objectius.
1: I si et pregunto, Begoña, amb tot això que ara m'has d'explicar, aquests perfils,
0: sí,
1: de líders,
0: sí,
1: quin podria ser allò, el Frankenstein líder perfecte?
0: Quin podria ser, perdona?
1: Quin perfil hauria de tenir un bon líder per tu, eh? És a dir, tenint en compte tot això que m'ha anat explicant, allò, fer un Frankenstein, de tot, una mica de tot, suposo, no? I crear un líder perfecte.
0: Clar, és que el líder perfecte és tot això, és aquella persona que té visió, és aquella persona que contempla el seu equip, és aquella persona que no perd de vista els resultats, també, no? Que pot tindre claretat, no? Jo, més que dir-te quin rol hauria de tenir un bon líder, mira, hi ha un llibre boníssim que ara m'està venint al cap, que és de Patrick Lencioni, és l'autor, que es diu Les 5 disfuncions d'un equip.
1: Wow.
0: Vale? Perquè un equip, perquè funcioni bé, què necessita? En primer lloc, necessita confiança. No? Aquest líder ha de donar confiança a l'equip. Això vol dir que ens podem, el líder dona permís perquè les persones puguin ser vulnerables, puguin explicar, puguin mostrar emocions, puguin compartir pors, inseguretats, bueno, el que sigui. Quan això passa, quan hi ha aquesta confiança forta, això possibilita una bona comunicació, que és la base de tot lideratge, també.
1: Val, sí.
0: D'acord? Perquè llavors, si tenim una bona comunicació, ens podrem parlar, o sigui, podrem evitar el que volíem fa temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: aquelles,
1: sí,
0: converses que dèiem que s'evitaven molt. Si hi ha una bona comunicació, tenim aquesta actitud, aquest coratge per portar converses difícils, no? I no fer que els conflictes, que sempre hi ha a tota organització, a tot departament, però perquè les persones som éssers socials, i això és una condició sine qua non dels conflictes, no? Que tenim molta por als conflictes, però el tema és que de conflictes n'hi ha sempre, i hauríem de tindre aquesta actitud, aquesta voluntat de poder-los solventar, poder-lo reconduir, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs a lo que anàvem, quan tenim una bona comunicació, estem oberts a solventar conflictes, estem oberts a dir les coses pel seu nom. Això farà que l'equip estigui molt més compromès i assumirà aquesta responsabilitat d'assolir resultats i assolir objectius. Per mi, aquesta seria com la base. Això és com en aquest llibre que comentàvem, ho té en forma de piràmide.
1: Clar, també, arribats a aquest cas, i si un líder o una empresa, per exemple, contactés amb tu, perquè justament això, no? Creu que necessita doncs acompanyament sobre com millorar el lideratge, també és una bona senyal, no? Si hi ha l'interès per millorar-ho, ja és una bona senyal.
0: Totalment. Sí, sí. Això és que, bueno, s'està adonant, està prenent consciència de que alguna cosa no acaba de rutllar bé, voldrien tenir millors resultats, no saben què poden fer, o tenen problemes amb la seva gent, amb el seu talent, etc. Llavors, sí, poden plantejar, treballar de forma individual, diguéssim, no? Fer un procés per millorar l'autolideratge d'aquesta persona, del líder o de qualsevol altra persona de l'equip, o si no, també es pot treballar el que és el lideratge d'equips. Se poden fer, doncs, tant formacions com altres tipus de feina entre tot l'equip.
1: Val.
0: I sol ser molt enriquidor.
1: Sí, que a vegades hem sentit a parlar, no?, d'aquests, no?, de com fer-ho, com de jugant per aprendre els conceptes, no?, de treball en equip, de reconèixer les emocions de l'equip, etc. No? Que es poden fer moltes dinàmiques molt diferents i a vegades crec que inclús molt divertides.
0: Sí. I mira, me fas pensar en una situació que vaig viure amb un equip, era un equip de direcció que vam quedar per crear la visió de l'empresa. No? Llavors jo vaig anar amb aquesta sessió i em vaig portar com un trencagel, no? O sigui, a mi al principi m'agrada fer alguna cosa molt simple perquè les persones puguin començar a obrir, a relacionar-se des d'un altre punt de vista diferent al dia a dia de l'empresa, i llavors a partir d'aquí crear i centrar-nos en el tema que estem treballant, d'acord?
1: Val.
0: Doncs amb aquest trencagel vaig fer dos preguntes. Una era que tothom expliqués algo que li agradava molt, molt fer, no? Algo amb el que gaudia moltíssim, i després que fos capaç de compartir una por. Tu saps el que va donar de sí.
1: Ostres.
0: Allò?
1: Por a l'empresa o a nivell personal?
0: No,
1: a nivell personal, eh?
0: Del que fos.
1: Uau.
0: Una por que tinguessin, perquè a través d'això el que es fa és crea la vulnerabilitat, o sigui, es comparteix la vulnerabilitat,
1: clar.
0: I això genera molta confiança.
1: Val.
0: Llavors, el que va passar, que per mi era un exercici molt simple, molt, bueno, per trencar el gel i després ja ens hi fiquem, i gairebé vam estar treballant
1: tot això
0: amb aquest tema.
1: Uau. És clar, és que avui en dia estem programats per no ensenyar les nostres vulnerabilitats.
0: Sí,
1: al contrari,
0: exacte.
1: Sempre ens hem de mostrar allò, no?, grandiloquents, som els millors, som els més poderosos, som els més forts, i ens ensenyen que no hem d'ensenyar les nostres flaqueses.
0: Ja.
1: És curiós, eh?
0: Ja, d'aquí venim, però no, és justament el contrari. Per tant, un mal lideratge és aquella persona que amaga la seva manera de ser, les seves pors, podríem dir, etc., no? Perquè llavors ni aquesta persona s'autoritza a sentir, s'autoritza a posar-se, a veure's a si mateix, i per tant, si això no ho faig a mi mateixa, tampoc ho faig de cara als altres.
1: Sí.
0: S'entén?
1: Sí. Saps que em ve al cap també moltes vegades quan parlem d'això, del líder i de la relació amb l'equip, que també que guardem les distàncies i no estem parlant de patriarcat ni molt menys, sinó de la figura dels pares i les mares cap als fills i filles. Moltes vegades, és a dir, no estem parlant de paternalisme, no em refereixo a això, sinó a aquest sentit que a vegades, suposo que si ets mare, si t'ho vull preguntar,
0: sí,
1: jo com a pare, que ho admeteixo, ja l'audiència ja ho sap, a vegades la relació amb els teus fills i filles és això, com ho has de fer? Si ets massa proper, no pot ser-ho, perquè no ets el seu col·lega, ets el seu pare, però tampoc no pot ser molt seriós, no? Ni molt estricte.
0: Sí,
1: no sé per què sempre em ve el cap això, que sempre has de buscar el terme mig.
0: Exacte, tampoc pot ser molt...
1: permissiu o molt protector, correcte. Que tot això ho podem aplicar al món empresarial.
0: Sí, sí, sí. Amb altres paraules, sí, és un bon, és una bona comparació aquesta. Uh-huh. Sí.
1: No? I això s'ha de treballar. O es pot treballar, que és el millor.
0: Clar, exacte. I sempre parteix de l'autoconsciència, com de l'observació d'un mateix, no? Per exemple, si jo me n'adono que estic protegint molt a la meva filla, no li deixo fer, no li deixo prendre decisions, li tallo l'autonomia, etc. Si jo me n'adono, puc dir, bueno, possiblement aquí ja no cal que ens jutgem ni res, no? Però puc dir, bueno, algo no estic fent del tot bé, podríem millorar, llavors vaig a provar-ho a fer d'una altra manera. La manera saludable seria aquesta. Què passa? Que les persones de vegades no tenim aquesta capacitat d'observació amb un mateix. No per res, perquè tenim tants estímuls, tenim tantes coses alhora, tantes obligacions, responsabilitats, etc, que és com no tenim temps per... No. Per això, no? Però, insisteixo, hauríem de... Això és com un estil de vida, no?
2: Yeah.
0: O sigui, hauríem d'observar-nos més, adonar-nos com estic actuant i com estic sentint. Em sento bé? Perquè de vegades podem cridar una mica, tal, llavors jo si estic cridant, si estic donant una ordre de, o algo a fer a la meva filla de males maneres, després me n'adono de, ui, això no anem bé, no? Llavors es posa la mirada de nou cap endintre.
1: Molt bé. I una cosa que també em ve al cap de seguida, que és qui tria el líder. Saps què vull dir? Que també jo crec que és una part de responsabilitat en el món empresarial, és a dir, clar, pares i mares és el que hi ha que donar.
0: Sí, és el que t'ha tocat.
1: A nivell empresarial, però, és a dir, clar, en principi, en la majoria de casos, hi ha un equip directiu o qui sigui que tria un líder. Que també és a dir, la tria del líder també és important, que aquí podíem parlar moltíssim, de qui ascendeix a vegades aquests càrrecs de lideratge, perquè a vegades no són els més competents.
0: No, i a veure, bueno, aquí seria tot un tema, però de vegades el que passa també, de vegades un molt bon tècnic o un molt bon professional es desenvolupa, diguem, o sigui, li donen un càrrec de lideratge perquè era molt bon tècnic, podríem dir, no? Llavors, aquest és un error, perquè aquesta persona s'ha de desenvolupar com a líder. O sigui, que tu siguis molt bo amb una feina X no vol dir que tu siguis molt bo liderant un equip, no? Llavors, aquest és un error que es fa constantment, però més que un error és que aquesta persona necessita un procés de desenvolupament, que és el que dèiem abans, no? Pues aquest estil de leader coach, no? Perquè de vegades el que passa amb les empreses és, vale, et promociono o tu vens del carrer, t'incorpores i venga, aquí està, no? Els nostres objectius són aquests. I tota persona necessita una adaptació, un aprenentatge, un desenvolupament. El desenvolupament és...
1: S'ha d'aprendre, no? També a ser líder també n'has d'aprendre.
0: Exacte.
1: I que potser no tothom serveix, també ho hem d'assumir-ho, això,
0: també,
1: no?
0: També.
1: Vull dir, tu pots fer una gran tasca i una gran feina en molts àmbits, però potser el lideratge no és el teu millor camp. No?
0: Exacte. De nou, reconèixer aquests punts, no? I sobretot demanar ajuda, també.
1: Clar.
0: Perquè, mira, amb el tema de lideratge, o sigui, a nivell empresarial, doncs el càrrec o la targeta que tinguis te dona la posició, diguem, no? Si tu tens un equip i si tu tens una posició de lideratge, bueno, tu ja assumeixes això. Però realment el lideratge te'l donen els altres. No estic parlant de les persones que han pres la decisió que volen que tu estiguis allà.
1: Sí.
0: Sinó, o sigui, les persones de l'equip han de tindre la suficient confiança per otorgar el lideratge una persona.
1: Queda clar. I a vegades també he sentit, imagina't alguns arguments, jo he sentit, també en alguna ocasió, he sentit a parlar, que inclús crec que té un nom, que és que moltes vegades les empreses no sé si és premiant, o no acaben ascendint els treballadors més vàlids, sinó al contrari, els que potser no ho són tant, perquè, clar, si tu ets bo al teu lloc de feina, i a tu t'assenteixen i queda vacant el teu lloc de feina i crees un problema a l'empresa. Tu ja ets bon al teu lloc, no et vull canviar, perquè ja em va bé que tu siguis bon al teu lloc. Llavors sempre acaba ascendint, sempre acaba pujant, doncs potser el que no és tan vàlid o potser la seva feina no és tan representativa, perquè bueno, és més fàcil col·locar aquesta persona que no pas aquesta altra, que modificarà tota la manera de fer, no? M'explico, eh?
0: Ja entenc. A veure, aquí no m'agradaria generalitzar, perquè potser això sí que ha passat en alguna banda, però clar, d'aquí podem entrar amb aquests col·laboradors cremats, amb aquestes persones...
1: Sí, el burnout i tot plegat, eh?
0: Exacte, perquè aquí hem de veure si una persona és molt bona a la seva feina, però té recorregut, té potencial, té ganes, no? Per molt bo que sigui la feina, o sigui, si aquesta persona té talent, té capacitats, té ganes, actitud, podria... O sigui, l'ideal és que aquesta persona pogués delegar. O sigui, el tema de que... pogués delegar, pogués créixer.
1: Sí, pogués.
0: Sí?
1: O més, tenia la sensació, no?, de que pogués promocionar.
0: Exacte. Ara bé, si en una empresa, i ojo que pot passar molt, en una empresa hi ha un molt bon professional que veu que persones del seu entorn van promocionant o s'acaba incorporant algú de fora, quan aquesta persona podria assumir aquesta altra feina... No sé, això pot portar problemes també.
1: Que és evident que això ja, si entréssim en aquesta casuística, també ja serien situacions de la pròpia empresa o temes a solucionar o a millorar de la pròpia empresa.
0: Totalment.
1: Que els casos hi són, perquè tots estem rodejats d'experiències professionals i una mica hem vist de tot ja en aquesta vida. Però jo crec que el més important i el punt positiu d'això i d'aquestes converses que tenim de manera quinzenal és aquesta intenció, les ganes i la voluntat de voler millorar i de rodejar-se de bons professionals de que puguin ajudar a trobar aquesta millora, sens dubte, penso, eh?
0: Sí, exacte. O sigui, les ganes de voler evolucionar, de voler... Ja no diria canviar, perquè de vegades més que canviar ens hem de entendre, hem de comprendre una mica com funcionem nosaltres, etcètera. Sí. Però sí, aquestes ganes de poder viure millor. Mira, li vam donar el títol, no?, amb aquesta secció, liderar-se per viure millor. Doncs jo abogaria amb això, no? Quan una persona diu, vull viure millor, què podria fer? Doncs llavors, a partir d'aquí, tu ja tens unes ganes de créixer, de millorar, i és buscar aquell professional la manera que et pugui ajudar tu. A veure, que de vegades pot ser anar a unes classes de ioga.
1: Sí, i tant.
0: Però bueno, aquí ja cadascú pot trobar la seva via.
1: Molt bé. Begoña, recorda'ns, ara que dèiem, la necessitat de poder contactar professionals, i en aquest cas grans professionals com ets tu, com podem contactar? Com et podem conèixer una mica més?
0: Sí, doncs podem contactar per les xarxes, que estic a LinkedIn i a Instagram, com a Bego Cartagena. La meva web són www.begocartagena.com o al mail hola@begocartagena.com.
1: Fantàstic. Que la gent no ho dubti de posar-se en contacte amb tu si has escoltat això i té ganes una mica d'això, de trobar aquest punt de millora, doncs que et pregunti, que es posi en contacte sense dubtar-ho.
0: I tant, aquí.
1: Ens retrobem d'aquí 15 dies.
0: Perfecte.
1: Gràcies, Begoña.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.

0: Doncs vinga, de ple ja en tot aquest contingut que ara hem destacat, hem recordat i que ens porta cada 15 dies cap a tot aquest contingut des de la Lira Vendrellenca. En primera instància, Xavier Mercadé, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En segona instància, i no perquè sigui menys, ni molt menys, justament, l'Enric Fuentes. Enric.
2: Encantadíssim de ser, com sempre, estar aquí.
0: Tot bé?
2: Sí, tot bé.
0: Sí? Doncs gràcies per acompanyar-nos, a més, amb un nou convidat, amb una nova convidada, que ara de seguida acabarem de despallar. No, ja la podem despallar, de fet, perquè ja ens ha acompanyat moltes vegades. Crec, i ja podria formar part inclús de la pròpia secció ja, en certa manera,
3: sí.
0: No?
3: Sí.
0: Míriam Buitrago, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Bé, mira, sí? Aquí, a xerrar una estoneta.
0: Molt bé, enfeinada.
4: Molt.
0: No només amb la teva feina habitual, que és el ball en si, sinó també com a administradora d'aquest any, sí. I del qual, escolta'm, queda ja, queda molt
4: queda,
0: poc,
4: Avui estem en la recta final, ja, sí? Contents, nerviosos.
1: Un mes, si queda, no?
0: Sí.
4: I encara amb molta feina.
0: Sí, encara hi ha feina a fer.
4: Sí, sí que hi ha feina.
0: Així doncs és veritat, allò que van repetint els administradors cada any, que és... És feina, és responsabilitat, sí. Són nervis...
4: Sí, sí. Molt.
0: Ho confirmes,
4: I desitjant que arribi perquè tothom estigui content, no?
0: Això sí, home. Bueno, sí, poc o molt.
4: Que sigui una gran festa major.
0: Jo crec que sí.
4: Tots ho fan per això.
1: Mai està... Tothom content,
0: No,
1: això vol dir per experiència.
2: Bueno, mai. Tothom no. Però una gran majoria, sí, home,
4: Però si et quedes satisfeta, saps? O satisfet...
0: Clar.
2: De fer tot el possible, no?
4: Amb això estem, sí,
0: clar.
4: I tant.
0: Bé, doncs heu de defensar la vostra festa major i bé, exacte. Tampoc no... Com dir-ho, que tampoc no canviareu les coses radicalment, és a dir, que sempre hi ha una continuïtat, no? Sempre
4: sí,
0: hi ha una
4: algun
0: línia
4: canvi,
0: marcada.
4: Guapo, important, sí. I també hi ha coses que...
0: Val, però dir, no passareu els castells el dia de Santa Aneta, per exemple, amb això em refereixo,
4: Hi ha coses que em sembla que...
0: Per això dic, aquí anava,
4: No,
1: Ja, ells quan se'ls anomena, se'ls hi fa entrega del llibret, que és el protocol que han de respectar.
4: Sí. I se'ls està recordant quasi cada dia,
0: Per això ho deia, és a dir, que les festes majors venen marcades, no?, per un protocol i per una tradició que és
4: que
0: molt...
4: pots ficar alguna coseta nova, com aquest any, que hem fet els tres escenaris...
1: Clar.
4: Vull dir que...
1: Sí, però això no està protocolitzat.
4: No, per això, però t'he dit que això sí que podem fer coses noves.
0: De cultura
4: noves,
0: popular.
1: De cultura.
0: Sí. Ja en parlarem,
4: Molt bé.
0: Quan vagi arribant, ja us tocarà venir, com sempre fan els administradors pertinents a venir a explicar-ho. Seguirem amb tota aquesta dinàmica habitual de la secció, farem píndola històrica,
1: Javier? Sí, perquè avui amb la que farem, donarem pas a el que la Míriam ha vingut a parlar aquí, avui, no? Jo crec que ho podríem començar. De fet, ella, doncs, un dels actes que són típics ja de la Lira és la sopa de Sant Pere, no?
0: Val.
1: Que teòricament és la festa de l'entitat, no?
0: Val. Que és el patró, no, Sant Pere, el patró de la Lira?
1: Bueno, sí. De fet, com que la Lira es va fundar el 17 de juny del 1889, doncs... s'associa més aviat amb la festa de Sant Pere, no?
0: Val.
1: I és on es feia la festa de la patronal de l'entitat, on es anaven celebrant a base dels anys els aniversaris de la fundació, com si diguéssim, no? La primera mostra que tenim de la primera festa que es va fer, i és el 1894, pensem que es va fundar el 89, o sigui, feia 5 anys, al cap de 5 anys, ja fan un ball corejat. En aquell moment, l'entitat, que tots sabem que va néixer com una entitat coral, doncs bueno, ja tenia prou entitat com prou, diguem, nombre de cantants com per poder fer un ball cantat, no? Que és un ball corejat. El 95, 96, 97, 98 continua igual, i el 1900 ja trobem una diferència, que és ja que es lloga un grup de grallers. Llavors ja es fa un ball amb gralles, no? Això es va fent igualment, i de fet tot això ho traiem de les actes, i hi ha llagunes intermig, no? Vull dir que tampoc no és que sigui un, diguem-ne, que un recull molt fidedigne, però vull dir, hi ha anys que no hi ha res. Però el 1908 ja trobem els romers, els grallers, no?
0: Sí.
1: Que aquests ja fan una cosa nova, que és mitja hora abans, fan una cercavila on te van a buscar les coques a casa del forner, que són les que després es repartien entre els socis. I, a més, fan el ball, que han de fer, no? Llavors se'ls dona, ja posa, coca acompanyat de vi dolç.
0: Val.
1: No? El 1909, que és l'aniversari, ja es fa una ballada musical literària I aquí trobem un anotament que avui dia ja no és gaire correcte, que diu, a la platea del Casino Circo, que de fet és on es feien, no?, hi havia dues taules ocupades per boniques nenes.
0: Ai, ja, ja, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Jo tradueixo literalment
0: no
1: hi poso ni tres, no? Diu, i es recolliren 140 pessetes, que llavors aquí ve la vessant que sempre ha tingut la Lira, que és ser solidària, no?
0: Val.
1: Que es reparteixen amb beneficència el dia de Sant Pere. Grinyola és lo de les boniques nenes.
0: Boniques nenes.
1: El 1912 hi ha una cosa nova, que és que comencen a fer fogueres. Diu, es fan fogueres per tot arreu i la Lira fa un ball, en acabant les fogueres, un ball amb gralles, no?
0: Val.
1: El 1914 trobem que el ball de gralles aquest es suspèn, perquè on el carrer Àngel sabem que la Lira tenia la seu allí i es mor una veïna.
0: Mm.
1: Llavors, en aquell moment no es pot fer el ball perquè doncs, estan de dol, com si diguéssim, no?
0: Sí. El
1: 1920 i ja tornem altra vegada que els romers continuen fent la mateixa recollida, que això ja era quasi institucionalitzat, i fan un ball. I el 1925 és quan la cosa ja comença a grinyolar una mica, no? Diu, la Lira compleix 36 anys i es celebra unes festes extraordinàries, no? Cercavila amb els romers per anar a recollir les coques, ballada de sardanes a la plaça Nova, on s'aixeca un catafal tot il·luminat i també guarnit als balcons de la societat. Pensem que estava en el carrer Àngel Guimarà, que és a dir mateix, no?
0: Val.
1: El ball es va veure molt concorregut, però els romers, en tocar la sardana, no tenien els instruments adequats i van fer riure, per no dir plorar.
0: Oh.
1: Això és el que diu.
0: Oh.
1: Això és el que diu el d'allò. O sigui,
0: ostres.
1: No devia anar massa bé, eh?
0: Clar, és que, clar, és clar, interpretar una sardana amb un garalla...
1: Es pot fer, perquè l'altre dia amb el concert que van fer...
0: Sí, a l'orga.
1: A l'orga. Van tocar Sant Martí del Canigó.
0: Clar.
1: I era una gralla sola, que era el Dani Carbonell, i el Pep Mateu Lorga. Però, bueno, això no vol dir res. Vull dir,
0: no, clar, és que es pot fer, però, clar, no és el més adient, eh?
1: Això mateix. El 1926 ja canvien els grallers pels petits pelegrins i ja fan un ball amb el sextet, que són les parets. El 1931 hi ha cosa que en aquesta època igual passarà, que és que hi ha eleccions.
0: Mm.
1: I se suspèn la festa, no?
0: Val.
1: I llavors ja passem al 1934, pensem que aquesta època ja començàvem... Acabarem el 53, eh? Vull
0: sí,
1: dir
0: sí,
1: que tampoc
0: sí, sí.
1: No... Ja continuarem més endavant, no? El 1934 s'organitza una ballada musical literària que diu... Va tenir un èxit esgarrifós. Diu l'orquestra Hivern Great Jazz... I a la segona part, aquí venim, la segona part, el cor d'ex-cantaires... vol dir que hi havia ex-cantaires, canten els pescadors. I el cor de l'entitat ja va cantar la cançó del juny del mestre Casals.
0: Ah,
1: que és un dels més sí. que va compondre, no?
0: Uh-huh.
1: El 1936, que la cosa ja estava complicada, només reparteixen coca.
0: Uh-huh.
1: I el 1949 és quan ja, pensem que passen, doncs, 12 o 13 anys, que quasi no hi ha actes.
0: No hi ha res a causa de la guerra.
1: Les actes són en castellà.
0: Ostres.
1: I es munta com una junta, per dir alguna cosa, que els hi agraeix amb els que hi havia, el que han dit.
0: Vale,
1: fora,
0: gràcies.
1: I a partir d'ara, i a totes les actes hi surten en castellà. I el 49 ja es recupera, però ja en un format diferent, perquè es fa una visita al cementiri, on per portar flors amb els ex-cantaires i amb els que havien sigut de les juntes, i llavors a l'església ja es beneix un nou estandard. I a la tarda ja es fa una revetlla normal, no? Passem al 51, en el qual vol dir que hi havia començar a haver soroll amb el tema de repartir la coca, i el Jordi Pell, el seu sigui, ja diu que el que s'ha de fer és donar un val als socis perquè vagin a buscar la coca.
0: Val.
1: Sí, no? Diu, per evitar abusos. Lo que vol dir que devien algú que devia prendre la
0: devia mirada. Devia replegar les coques, no?
1: I aquí entra una novetat, que és, on potser ara cap aquí encamanem,
0: encarem
1: això mateix, que és que hi ha el ball del Fal Orquestra Melodia.
0: Val.
1: Hem de pensar que l'Orquestra Melodia, un dels integrants era el Jaume Mercè, i el seu germà, el Cisco Mercè, doncs aquests tota la vida havien sigut a la Lira, havia sigut director, va ser director del cor, el que vol dir que doncs ja, i se li vol donar un plus més, ja.
0: Val.
1: No és un ball amb un sextet o amb un d'allò, sinó que ja és una orquestra, no? I el 53, que és on acabarem fins avui, ja es canvia el 28 pel 29, ja es fa un ofici solemne, es fa un festival líric, sardanes i un ball de revella i es torna a repartir la coca.
2: Vale?
1: I llavors, a partir d'aquí, ara donarem pas a la Miriam Buitrago que expliqui el que farà ella. A partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'anècdotes que les anem explicant.
0: D'acord.
1: Llavors, si un cas, explica potser una mica el que penses fer per Sant Pere.
4: Del 1953 passem al 2026.
2: Ha plogut.
4: Així donem un salt.
1: Ah, però és que tampoc no...
4: No, cada any fem el sopar de Sant Pere, la revella de Sant Pere. Llavors es fa un sopar amb ball... és un sopar que ve, és molt, molt, la gent, molta gent, ve molta gent, vull dir que hi ha moltes ganes d'arribar a aquesta revella. A vegades li posem molta empeny al Sant Joan, no?
0: Sí,
4: a la revella de Sant Joan,
0: sí,
4: i després
0: sí.
4: El Sant Pere també t'aporta moltes coses.
0: Home, a mi a casa sempre m'han dit que abans la revella de Sant Pere inclús era més celebrada que Sant Joan,
2: sí,
0: la revella
2: sí.
0: de Sant Joan, i amb els anys ha anat canviant això.
1: Bueno, i sobretot aquí a Vendrell, no? Perquè doncs Sant Pere era la festa de la lira i, i a veure...
4: Jo recordo.
1: Hi havia hagut verdaders saraus, vull dir, muntats per la lira, després d'aquí, no? El qual vol dir que ella és continuadora d'aquesta tradició que té la nostra entitat de fer la verdadera
2: sí, sí,
1: de Sant
2: sí,
1: Pere.
2: Sí, sí, sí.
4: Un any em penso que vam dir de celebrar-ho al carrer, al carrer o a la plaça de darrere, i va ploure, va passar alguna cosa que vam tindre que canviar. Ui, va ser una mica... Bé, llavors, com tenim una sala ja preciosa, la sala Pau Casals...
0: L'aprofiteu.
4: L'aprofitem. I posem el sopar, el ball, doncs la coca sense tiquet amb el preu del sopar i entrat
1: no l'aneu a buscar a casa del forner
4: ens la podríem donar no, l'anem a buscar sempre a força de que siguin bones vull dir que és molt important també i fer un bon sopar i aquest any l'hem canviat perquè sigui dissabte, no és la ben bé la revella, però és la revella de la revella. Vull dir, fem el 27.
0: El dia 27.
4: Sí, perquè és dissabte, hi ha molta gent que ve també de Barcelona i que no... i de fora, i que treballa. Vull dir que no, el no ser festa.
2: Ja.
4: I també és que el 28 també tenim coses a... tenim a la coral, també, que canta i també fa el seu sopar de Sant Pere. I llavors intentem que la, no dona permès, m'entens?
0: No,
4: la sala ni els actes.
2: Si vulgui repetir, podrà fer 27 i 28.
4: Pues jo crec que sí, mira.
2: N'hi haurà més d'un, oi?
4: Sí.
1: Bueno, normalment la coral també sol fer el final de curs, com els de trapeci, com moltes seccions fan, i ells també el fan al final, el concert, diguem-ne, de final del primer meitat de curs és el concert que fan per Sant Pere i després fan el, sabem que fan el del dia de Sant Esteve, que el fan conjuntament amb el Corpus Feu.
2: Val.
4: Bé, nosaltres donem una copa de benvinguda, la gent ve morada, ve guapa,
0: sí, grans ocasions.
4: Xula, a més, com ja està l'estiu quasi aquí, doncs ja, bueno, ja estarà, doncs no sé, invita més a sortir. A
0: clar, i tant.
4: Convida més a sortir que a vegades a l'hivern.
0: Sí, sí, sí.
4: I res, doncs no, els nostres primers plats, després el segon calent, el... Molt bé, la veritat que és una bona.
0: Això no serà sopar, eh?
4: Sí, sí, és un sopar.
0: És que ara ens estem acostumant com aquests sopars de peu dret, no?
4: A vegades aquests sopars de... amb taula, amb cadascú la seva taula, sí, es fan reserves...
2: Val, tu te'n fas així, Míriam, tu te'n fas així.
4: Sí, els faig així, no, a no ser que hi hagi algun sopar que digui, no, només és una presentació d'algo i es fa peu dret, però no, normalment no. Aquest és l'últim que fem de la temporada, diguéssim, després passem a l'estiu, que aquest any passat ja vam donar peu a fer el sopar a la platja.
0: Això.
4: Que ho fem als Tabaris, la lira passa al recinte, al Tabaris, a la zona que tenim ara aquest, i també ho fa la lira. Vam fer un de blanc l'any passat, la festa de blanc, i fem la segona per l'èxit que va tindre.
2: Val.
4: Que
2: vam omplir. Sí, aquest any hi ha continuïtat amb
4: continuïtat
2: això.
4: Continuïtat amb això. Fem el segon sopar de blanc,
2: molt bé.
4: La lira a la platja.
1: És el 6 o el 8?
4: A l'1.
1: A l'1?
2: A l'1 de juliol?
4: D'agost.
2: A l'1 d'agost?
4: Sí.
2: Ah. Que en fareu un?
4: Un, de moment un, perquè allí dona feina.
1: Bueno, és que el problema d'allí és que...
4: Tenim
1: no
4: que
1: és...
4: traslladar tot el que
0: clar,
4: és cuina de la lira fins al Tabaris. Clar, el Tabaris no té encara un...
2: No sé, mica...
1: Sí, poc a poc, no?
4: No això té ofici encara.
2: Poc a poc sense anirà...
4: Però bé.
2: Adequant les infraestructures del
4: Tabaris. Ja hi ha gent que...
2: cada vegada fan més
0: clar,
2: coses
0: clar, allà. Clar, hi ha més demanda aquest tipus de coses, no?
1: Sí, i que l'espai és maco per fer això.
4: És molt maco, s'omple molt. I molta gent d'aquí també va cap allà. Molta gent, socis de la Lira, van cap a la...
5: Clar, molt bé.
0: Així, doncs, clar, vosaltres no acabeu temporada, en certa manera, o l'acabareu a l'agost, no? Entenc?
4: A l'agost.
0: És a dir, ara feu sí. aquesta celebració de Revetlla de sí. Sant Pere, però hi ha una continuïtat, sí, després, sí, sí, sí, sí. amb aquestes activitats.
1: Val a dir que la secció de Batlle va fer l'espectacle de final de curs, no?
4: Sí, ho vam fer a l'abril.
1: Però... jo sé que ha dit un missionet que està preparant alguna cosa per la Festa Major.
4: Ah, sí,
1: no?
4: Preparem ah. alguna cosa per la Festa
1: sí?
4: Major.
1: La qual vol dir que continuen assajant.
4: Algo... Vaja, quina avui feinada, comencen els assajos de Festa Major.
1: Veus?
4: Amb molta gent.
0: Sí?
4: Home, li fem... Fem un ball tribut a la nostra Festa Major d'aquest any.
0: Val, val, val.
4: Amb la gent gran que ve...
1: Fer, no? Amb els 5.760...
4: Ho vam fer sempre, però balls així sueltos, saps això? Vinga, ja. Ara els 5.760, després l'any passat vam fer una salsa, i aquest any hem muntat un tribut.
0: Ah, d'acord.
4: Passem per la Carrà, el Queen...
1: Bueno,
4: el Miqui Núñez...
0: Ostres, serà un dels actes de Festa Major, entenc,
4: sí, és un
0: doncs?
4: Previ. És un previ, sí.
1: Són els actes
4: serà
1: de pre-Festa Major.
0: Molt bé. Clar, és que... I a més, sé que sempre et passa amb tu, que de fet, clar, com que fas molta activitat a l'estiu, clar, fa que la teva temporada, la temporada de ball aquí al Vendrell, s'allargui. Més enllà del curs escolar, que potser és el que estem acostumats amb altres seccions.
4: I els cursets
0: no?
4: també intensius a les platges.
0: Clar.
4: Amb el tema de ball encara continuem. Parem un mes o així.
0: Clar.
4: És que és com un esport. La gent ja diu, ostres, si sí. parem tant, no pot ser.
1: Bueno, l'agost, no, que és quan n'hi ha
4: a l'agost fem...
1: Sí. Sí.
4: I ja està, tot això, imagina't.
0: Molt bé, tot això, com si fos poc, Déu-m'hi-do. Hi ha molta activitat. De fet, això, jo sé que hi ha uns entusiastes i seguidors de la secció de ball, o la secció lúdica, perquè sí, una mica sí. tot plegat una mica se retroalimenta uns
4: sí,
0: amb els altres,
4: sí,
0: que és,
4: sí.
0: penso que és molt positiu. Tot i així, la gent que tingui ganes de venir a ballar, que tingui ganes de conèixer-ho, sempre esteu oberts.
4: Sempre.
0: Que sé, encara que sembla que hi hagi molta gent, sempre hi cap més de gent, no?
4: Sí.
0: Entre cometes, entre cometes, entre cometes.
1: S'apreten una mica més, ja està.
4: El recol·loquem, sí, sí. Està sí. en plena ebullició.
0: Molt bé. Tema sopar de la Revetlla de Sant Pere, les activitats diverses, com es poden fer les inscripcions, com
4: poden
0: apuntar-se?
4: Per la Lira poden passar qualsevol
0: la
4: tarda,
0: la
4: i a més hi ha un lletrero, bueno, hi ha un lletrero a la Lira, que sempre informem.
1: I amb un telèfon, no?
4: I el telèfon.
0: Val. El podem dir, el telèfon? El
4: sí.
0: sabeu, sí?
4: Sí.
0: Doncs va, endavant, si se'l vols dir,
4: Ho dic ara?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Doncs és el meu, Míriam, el 625 46 88 74.
0: Perfecte, torna-la a dir, que quedi clar.
4: El 625 46 88 74.
0: Perfecte.
4: Tenim un altre, però amb aquest ja jo
0: Val,
4: crec que la gent s'ha apuntat bé.
0: Doncs a través d'aquest contacte, que passin per la Lira, també per la pàgina web,
4: Exactament.
0: Que hi ha contacte
4: sí,
0: també,
4: sí, sí,
0: el correu, si volen,
4: el correu,
0: no, mateix telèfon que ara hem dit, així que hi hagi interessats a participar d'aquestes activitats, tant com el ball, com la part més lúdica, doncs que es posi en contacte i que pugui gaudir d'això, que expliqueu, i d'aquests balls i d'aquestes festes que fa molt de goig. I a més, feu festes per tot gairebé ja, no?
4: Ara sí.
0: Míriam, és a dir, pels enamorats, per carnaval, per... Sempre hi ha algun ball, sempre hi ha una festa, sempre hi ha alguna trobada.
4: És que és lo bo,
0: La salsa a la vida.
4: A vegades,
0: és la salsa
4: aquestes festes i aquestes
0: sí.
4: trobades i socialitzar molt amb la gent.
0: Clar, sí,
4: que
0: sí,
4: és
0: el sí.
4: que ens falta una mica.
0: Clar, és la salsa a la vida,
4: Sí.
2: Aquest sopar de Sant Pere sí que deu tenir places limitades, no?
4: Sí, home, quasi tots, perquè...
2: Sí. Bueno, tot,
4: el problema... Tots. Sí, el que passa aquest, com ve molta gent, sí, però sense ni pico... Okay, sí.
2: Vull dir que la gent també que s'espavili en temps.
4: Nosaltres, i són 4 o 5 persones, i...
1: El problema és que després han de fer ball.
4: Ja.
1: No és un sopar i s'ha acabat. Hem de deixar un espai al mig per poder ballar.
0: Val,
1: no?
4: Clar, llavors aquest tenim
1: el...
4: la recol·locació de les taules.
1: El Tavares no, perquè és més gran.
4: El Tavares és gran, però...
1: No hi ha taules.
4: Però és menys controlable, saps? Se te'n va més de les mans.
0: D'acord, d'acord. Així doncs, el sopar és l'excusa per ballar o el ballar és l'excusa
4: pues
0: pel sopar?
4: Pues mira, això sí que és una bona pregunta. Jo penso que va tot tan lligat.
0: Tan lligat,
2: sí,
0: no?
2: Potser l'èxit és que tot va lligat, no?
4: Saps què passa? Hi ha gent que diu... Es pot anar després del sopar?
1: No.
4: No té gràcia. Per mi no té gràcia.
0: Clar,
4: i primer, no. Ja no perquè no, sinó perquè no...
2: Ja
4: després del sopar
2: no?
4: ja no vas, ja no estàs
0: clar.
4: Ficat a la festa.
0: Sí, no,
4: perquè
0: no,
4: tot va lligat.
0: Clar,
4: la copa de benvinguda. Ai, vaig a saludar aquest, l'altre, el corrillo que es fa abans del sopar.
0: Sí,
4: és
0: sí,
4: que
0: sí,
4: té
0: sí,
4: ja
0: sí,
4: tot
0: sí.
4: una...
0: Sí, sí. Però si vas al sopar no estàs obligat a ballar.
1: No, no.
0: O sí, o sí, o sí.
4: Sí. Sí, ja que balla tothom.
0: Indirectament estàs obligat.
4: No, però te sentes allà, hi ha gent que no li agrada ballar, però te sentes, sents la música, parles amb algú, amb l'altre, sí, veus algo. Uh-huh. Jo penso que...
2: Jo seria més d'aquestos.
1: Dels de ballar?
4: Jo?
2: No, no.
4: Com el Xavi.
2: També som... I prendre alguna cosa, parlar amb un, sí.
0: Sou els de barra, els aquests típics de barra, eh?
4: Sí, de barra. Però s'ho passa bé, la gent, encara que no vingui.
2: Sí, i tant, t'ho passes igual de bé, sí, sí.
5: Està clar, està clar.
2: I tant, i tant.
5: Està clar que sí, i tant, sí.
0: Doncs activitats ben destacades en tot això que involucra el ball, aquesta part lúdica que sempre parlem, i això que vens tan sovint, perquè ja tornem a dir, es fan moltes coses i per això ben sovint aquí la secció poder explicar-les, eh?
1: Això mateix.
0: Ni més ni menys, ni més ni menys. De fet, això, aquests balls, aquestes revelles formen part una mica de l'actualitat, de fet, també,
2: sí,
0: Enric?
2: Sí, sí. Exacte, ja m'ha sortit aquí alguna coseta que ara jo tornaré a repetir, però avui aprofundíem amb el tema de Sant Pere.
0: Molt bé.
2: Però sí, sí, ja m'ha sortit alguna coseta de la que volia dir.
0: Fantàstic.
2: Parlant de tot plegat.
0: Doncs et sembla que anem cap aquí, cap a la News Litter, cap a l'actualitat de la vida?
2: Això, activitats passades i futures recents.
0: Molt bé.
2: Bueno, doncs mira, comencem parlant de tenis taula, on un dels nostres entrenadors de tenis taula, que és actualment un jugador d'Olesa de Montserrat, val? Doncs el seu equip va ascendir a la màxima divisió, a la divisió d'honor. Vull dir que des d'aquí li donem l'enhorabona a un dels nostres entrenadors. Seguim parlant de tennis, ara de pista grossa, on el cap de setmana passat es va celebrar una jornada lúdica per a pares i fills amb motiu de la cloenda del curs de l'escola de tennis, val? En un ambient de convivència, diversió i esport. Per altra banda, el passat 30 de maig, la secció de taekwondo va participar en 7 competidors a l'Open de Rigorriaga, al País Basc, obtenint un total de 4 medalles de bronze. Ara parlem del futur.
0: Vinga. Val?
2: Seguim parlant de taekwondo, on demà divendres 4 competidors marxen cap a Alacant.
0: Val.
2: Ha realitzat també allí un Open internacional, i els hi desitgem tota la sort del món.
0: Vinga, i tant, que s'hi vagi ben bé. Molts èxits, sí. Molts èxits.
2: També, i bueno, el que comentàvem, no? Hem parlat del final de curs de la Coral, val? Concert de final de curs el dia 28, en aquest cas és el dia 28, com deia la Míriam, amb un final de curs, amb un concert i amb un sopar posterior fet per la Míriam Buitrago. I volia remarcar també un parell d'assemblees generals, perquè també aprofitant el mitjà de comunicació que estem,
0: i tant,
2: que la gent també està assabent, i tenim una assemblea general del grup de muntanya,
0: val,
2: el dia 16 de juny, i l'assemblea general de la Lira,
0: val,
2: el dia 18 de juny.
0: 18 de juny.
2: 18 de juny.
0: Molt
2: assemblea
0: bé.
2: General, un que fem una vegada a l'any a l'estiu, i que tots els socis estan convidats.
0: Molt
2: per
0: bé.
2: Saber totes les activitats, que hem celebrat totes les seccions, igual que l'estat de comptes, pressupost...
0: Molt bé.
2: I tot plegat.
0: Són assemblees tranquil·les, no, aquestes?
2: Sí.
0: No?
2: Sí. Diu el Xavier, com que és una bassa d'oli, ho intentem.
0: Però bé,
2: són tranquil·les.
0: Però això
2: sempre
0: és...
2: hi ha cosetes, sempre hi ha cosetes.
0: Home, sempre hi ha coses, i malament si no hi siguessin.
2: Sí.
0: Però també a mi una mica és la tònica i la tendència que feu ja des de fa molts anys, almenys la junta actual que esteu ara, que és una mica, no, aquesta conciliació entre tots plegats, la participació, que jo crec que el secret és que, no, que tothom estigui representat i que tothom pugui dir la seva quan calgui dir-ho, no?
1: Jo, una de les coses que des que vam entrar nosaltres vam instituir era el fet de que totes les seccions un cop al mes han de venir.
0: Clar.
1: I han d'explicar què hem fet i què pensen fer.
0: Val.
1: D'aquesta manera tothom està assabentat, perquè en el fons el que compartim és un espai comú on hi ha una sèrie de sales que s'han de repartir, i doncs com que allò actualment és pràcticament és un Tetris, perquè surten uns entre els altres, la millor forma és que tothom sàpiga.
0: Clar.
1: I si hi ha alguna cosa que s'hagi de... hi ha hagut algun, perquè vulguis o no vulguis, quan intervé tanta gent, perquè un dia quan s'ho vulguis a la tarda a la Lira, i allò és un riu de gent, no? Llavors, doncs, bueno, vulguis o no vulguis, alguna cosa sempre hi ha. Però llavors és el moment d'aclarir-ho, no? I diu, oh, és que aquests van deixar les cadires al mig, que no sé què. Bueno,
0: Parlem.
1: Mira, nosaltres necessitaríem la sala, vale, doncs llavors vosaltres podeu anar a una altra sala, doncs aquesta és la forma de que hi hagi una bona convivència.
0: Clar.
1: I va haver un dia que va venir el secretari de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que va venir convidat, i volia parlar amb nosaltres, i li va dir que vingués a l'assemblea, no? Que vingués a l'assemblea, que vingués a una reunió de seccions. I que va dir, i així és aquí tothom? Sí, aquí no hi ha... Oh, esclar, doncs, bueno, doncs, Clar, perquè... No, perquè si no es fan capelletes.
2: Clar.
1: A veure, tothom fa la seva feina i fa la seva manera. Nosaltres no interferim amb el que han de fer o han de deixar de fer. Mm. Però si es comparteixen espais comuns, tothom té que saber el que fan els altres.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo crec que és la millor manera, la forma més d'aquí bé. Potser que les assemblees pues, són tranquil·les, perquè doncs, vull dir, no és que es faci una assemblea entre les... Però vull dir, si hi ha algun problema es parla.
0: Està clar,
1: i està, i és la forma... Les coses que més aviat s'acabeixin millor,
0: Sí, sí, tant.
1: No, perquè no, allò que diuen que malaltia llarga parenta de la mort, no?
0: Pues, això és el mateix, exacte. Pues, els conflictes i la falta de comunicació fa que tot es vagi dilatant,
1: sí,
0: i que compliqui certes situacions.
1: Sí, que ell ha dit, que ha dit, que l'altre ha dit, que no sé què.
0: Correcte.
1: No.
0: Això, l'assemblea és el 18, assemblea de muntanya, assemblea de la Lira, t'he tallat, Enric, però no sé si hi ha més activitats.
2: Fins aquí.
0: Sí.
2: Volia acabar dient lo de l'assemblea per... Bueno, aprofitant el mitjà de comunicació perquè...
1: De totes maneres,
2: tothom ho sàpiga.
1: S'ha publicat amb les xarxes.
2: Sí.
1: Que és que, vull dir, que és que abans enviava una carta,
2: sí,
1: però va arribar un moment que quan els arribava la carta, l'assemblea ja havia...
0: Ja havia passat.
1: Com que el servei postal no, encara existeix, però
2: sí,
1: jo, l'experiència que tenim professionalment, quan arriba la carta ja...
2: Sí.
0: Jo crec que avui en dia... Ja no dic les cartes, però tot el que són butlletins, publicacions, sí, revistes, jo crec que ja, tot no, i que el romanticisme ens portaria, sí, cap a l'imprès, jo crec que...
1: No, però a més a més no és legal, el fet de publicar en mitjans de comunicació, no?
2: I per això ho volia dir, també, per això ho volia dir.
1: Clar, així és, aprofitem la vinentesa.
0: Molt bé, a més, ho diem aquí a la ràdio, això també com a entitat pública, i com a un mitjà públic que som. Fantàstic. Doncs molta activitat, molta cosa a fer, que la gent entri a les pàgines web, a les xarxes, com l'hem dit, per conèixer contactes, informacions, activitats, perquè ho tenim tot molt ben actualitzat, així que també és una bona manera per informar-se. Seguirem encara? Ens seguirem trobant?
1: Sí.
2: Per la nostra part.
0: Sí. Doncs ens veiem d'aquí 15 dies.
1: Perfecte.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies.
0: Adéu-siau.
4: Gràcies.
0: Adéu.
6: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
7: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
0: I aquest aniversari, tota la celebració que arriba aquest mateix dissabte, dia 13, en els 35 anys del Cabrot. Per suposat que això celebra en foc, amb altres bèsties de foc convidades, i festa, i música, i tot el que comporta una celebració d'aquestes característiques. Per parlar-ne, a banda d'aquesta connexió habitual i diària, hem de una mica allò canviar aquests rols, tornem a connectar i parlem ara sí ja com a responsable, i crec que no ha canviat, encara és el president del Cabrot del Vendrell, en Marc Rodero. Marc, molt bon dia.
8: Molt bon dia, Pere. No, ara el temps no, eh? Que no,
0: no, no, fora, no. Això ja està. Hem de separar aquestes grans vinculacions que tens, perquè a banda de la meteorologia, una mica també la teva gran afició, el teu gran amor, és cap a la cultura popular i cap als elements festius i la festa major i tot plegat, eh?
8: Correcte.
0: Exacte.
8: Tinc la sort i el privilegi de poder veure les dues, eh? La cultura popular, la més protocolària, podríem dir, amb els gegants, i la de foc, en aquest cas amb el Cabrot.
0: Molt bé. Home, de fet, mira, deixa-m'ho dir, ja que hi som, eh? Tampoc no està gaire deslligat, perquè, clar, sempre que es fa algun tipus de celebració, festa major popular, es fa carrer, es fa plaça, que és on s'han de fer aquest tipus de coses, i vulguis no, sempre posem la mirada al cel perquè no plogui, quin temps farà, que no es faci anul·lar la cercavila, etc. Això també passa, eh, Marc?
8: Sí, al final tot va vinculat, són festes, són aquestes manifestacions festives que fem al carrer, i evidentment la meteorologia en aquest cas hi juga un paper no

0: mapes a llarg termini, perquè normalment no acaben sent del tot fiables, però és inevitable.
1: No, clar,
0: la setmana passada ja estàvem mirant el temps d'aquesta, però per sort aquesta vegada no haurem de patir.
1: Era inevitable preguntar-t'ho, també, que en principi meteorològicament tot de cara, no?, aquest dissabte.
0: Sí, per sort sí, no tindrem cap inconvenient. Esperem un dissabte radiant, de sol, de temperatures prou agradables per estar al carrer i no patir-les massa, i per tant, doncs, en aquest sentit sí que podem estar tranquils i contents.
1: Fantàstic. Doncs bé, ara sí, parlem d'aquest 35è aniversari del Cabrot, que de fet també és un dels aniversaris marcats en aquest 2026, que està carregat de celebracions com aquesta. Hi ha una casuística, Marc, si em permets, que em fa percebre, o bueno, em fa percebre, no, allò que et posa una mica a lloc i te'n dones compte de que van passant els anys, també a nivell personal, i és que recordo molt bé el 25è aniversari, que vam fer una entrevista sobre el Cabrot, que vam parlar amb la Dolors Sans, que ens va acompanyar, ho vam fer-ho des d'allà al carrer Major, és a dir, me'n dono compte com van passant els anys, el 25è aniversari, que ja en vam parlar els 30 anys, que també vau fer alguna cosa, i ara aquest 35è aniversari. Vull dir, ostres, amb aquestes celebracions ets conscient de com passen els anys, per lo bé, per lo dolent, però bé, ens quedem sempre amb lo bo, per això.
0: Sí, totalment d'acord, i aquesta reflexió la veiem nosaltres, els que estem amb tot això. Vas programant els actes, vas programant els aniversaris i dius, bueno, encara queden 2 anys, encara queden 3. Mira, els gegants el 2030 en faran 100. Estem al 2026, però Pere, d'aquí 4 anys passaran volant, és a dir, que d'aquí 2 dies estarem celebrant el centenari del Salvador i la Teresa. Doncs amb això ens passa exactament igual. Fa res estàvem celebrant el 30è, amb 30 dracs que tombaven pels carrers del Vendrell. Aquest 35è no en tindrem 35, lògicament, perquè això és una cosa que no cal repetir-la sempre, però te n'adones que fa res, i que la nostra percepció potser és que dius, bueno, han passat 5 anys, només 5 anys, ho hem de dir d'aquesta manera.
1: Sí.
0: I per tant, doncs, és una manera de veure, doncs, la velocitat que portem en aquest sentit, i com tot, i com el temps va passant d'aquesta manera tan ràpida.
1: Tu diràs. A més, si no estic mal entès, si no corregeix-me, de veritat, és total ignorància, com la que sempre transpuo, tot i treballar en un mitjà de comunicació, que sou una de les bèsties de foc més antigues del municipi, no?
0: Bueno, en tenim 35, per davant tenim el Caramot, lògicament, i segurament el Bou, em sembla, i no me'n vull deixar cap, sisplau, que no se'm malinterpreti.
1: No.
0: Però tenim el Caramot, tenim el Bou, per tant, però tot i així, evidentment, són 35 anys fent foc per tot arreu, per tot el país, en alguns indrets de la península Ibèrica també hem sortit a França, i esperem que ens quedi encara llarga vida. Som una entitat, podríem dir, sana en aquest sentit, tenim força gent que ens acompanya en totes les seccions, evidentment, el Cabrot, les masses, la batucada, el Cabrot petit, les masses del Cabrot petit, la batucada del Cabrot petit, per tant, hi ha una estructura ben ferma, una estructura ben muntada, i que, evidentment, sense les persones no serviria absolutament de res. I en aquest sentit, doncs, gaudim d'una vida sana. Tenim moltes persones que ens acompanyen, no només les que formen part de l'entitat, sinó també les que col·laboren de forma externa i en alguns moments puntuals, i per tant, lògicament, s'ha d'agrair, perquè si no, el Cabrot no surt sol, el Cabrot petit no surt sol, els timbals no toquen sols i les masses tampoc es porten soles, lògicament.
1: Sí. Està clar. Doncs va, ara, si parlem de la festa, parlem d'aquests punts destacats de la festa d'aquest dissabte, una mica, què heu preparat? Què podem trobar, Marc?
0: Doncs mira, en principal m'agradaria destacar que ens ja em permetràs una miqueta l'adjectiu o la paraula, que ens acoplem als actes que es fan per la primavera vendrellenca, i per tant, doncs, amb aquesta connivència i amb aquesta simultaneïtat entre l'Ajuntament i l'entitat, doncs, aconseguim de poder vestir l'acte en conjunt també, doncs, amb això, amb aquestes activitats que es duen a terme amb l'última primavera vendrellenca. Hi haurà la plantada, començarà a les 6 de la tarda, en aquest cas a la plaça del Tívoli, conjuntament també a les 7 començarà un espectacle infantil dedicat, doncs, una miqueta als més petits, i es anirà desenvolupant la trobada, doncs, en aquest espai de temps i en aquest espai, com diem, a la plaça del Tívoli. A partir de les 8, un quart de 9, farem una miqueta als parlaments, amb la regidora de Cultura Popular, amb l'alcalde, que entenem que també ens acompanyarà, i farem l'entrega de records a totes les colles participants. Finalment, marxarem des de la plaça del Tívoli en processó tranquil·la, o en cercavila tranquil·la, és a dir,

0: sense foc i amb les batucades i les tabalades que anien tocant, per situar-nos a la placeta de França. I des d'allà, a les 10, començarà el correfoc, que passarà pel recorregut habitual com fem per Santana, és a dir, no des de dalt del carrer Roqueta, sinó des del pont de França, sí, carrer Muralla, plaça Nova, Cafès, Prat de la Riba, Peix, i acabarem doncs a la nostra gran plaça, que estimem tant, a la plaça Vella.
1: Plaça Vella, sí. Punt neuràlgic, eh, de la festa gandrallenca popular.
0: Això, no podíem obviar-la, eh? Havia de ser sí o sí allà. Evidentment, no ens plantejàvem tampoc ni un altre recorregut, ni tampoc un altre punt per finalitzar.
1: Val.
0: I serà, doncs, això, a la plaça Vella.
1: Molt bé, els punts de lluïment són Pont de França, plaça Nova, plaça Vella, que també són bons llocs on la gent pot una mica acostar-s'hi, per veure les enceses de lluïment, que potser també és un dels punts atractius, eh? A banda de la cercavila de foc, que sempre, evidentment, té la seva característica, però potser els lluïments és quan més llum i foc podem veure, oi?
0: Sí, això mateix. Cal remarcar que, a diferència que del 30è aniversari, que vam fer només punts de lluïment, és a dir, que per el recorregut no vam tirar pólvora, en aquesta ocasió sí. És a dir, que durant tot el recorregut, des que comencem al Pont de França fins que acabem a la plaça Vella, tot el recorregut serà en pirotècnia, la qual cosa vol dir, doncs, que durant tot el tram, de tota la cercavila, hi haurà foc. Cert és que, ho hem especificat també, que hi haurà aquests punts de lluïment on les colles, evidentment, doncs, fan les seves enceses una miqueta més importants. La primera i principal, o la primera, podríem dir, que serà al Pont de França, l'altra serà a la plaça Nova, i finalment aquesta sí que podríem dir que serà la principal, no, com dèiem abans, serà la de la plaça Vella. Però insistim que serà un recorregut on utilitzarem sempre pirotècnia, però sí que és cert que en aquests tres punts, Pont de França, plaça Nova i plaça Vella, serà on les bèsties faran les seves enceres de lluïment.
1: Clar, que són punts destacats. També hi ha com activitats musicals per celebrar-ho. Ja a la nit hi haurà concert, però també a la tarda hi ha espectacle infantil, oi, Marc?
0: Sí, és el que comentàvem. La plantada comença a les 6, a les 7 comença l'espectacle infantil, durarà una horeta i poc. Després hi haurà aquesta pausa, que serà una miqueta més per nosaltres, per fer tota aquesta entrega de records, i a partir de les 11, si no anem mal equivocats, si pensem que és així, hi ha un concert també a la plaça del Tívoli, i finalment s'acabarà amb música. És aquesta... Hem buscat aquestes sinergies, eh? Vull dir, agrair també a l'Ajuntament poder-nos afegir això, allargar també aquest any la primavera gandrallenca, que és molt important, i fer-la coincidir també amb l'aniversari del Cabrot.
1: Sí, que ja ho dèiem al començament de la conversa. I parlem de les colles participants. No en seran 35, però n'hi ha unes quantes.
0: En som 10 i el Cabrot serà l'11. M'agradaria destacar que més que les colles, que sí, és la relació amb elles, la relació que ens uneix, no només de compartir el mateix criteri, de compartir les mateixes passions, que en definitiva és el foc i la pólvora, sinó també aquesta relació d'amistat, de bon fer, de... Bé, doncs això que ens acosta una miqueta, no?
1: Clar.
0: Les colles que han vingut són colles amigues, són colles que tenim moltíssima relació amb elles, són colles també que creiem que són punteres a bona part del territori, com no hem de menyspreuar, evidentment, a les altres, però sí que hem intentat buscar, doncs, això, donar-hi aquesta qualitat també, eh?, amb aquest 35è aniversari, que es poguessin acompanyar aquestes colles, principalment amigues, amb les quals tenim molt bona relació i que compartim moltes coses, i fins i tot algunes d'elles fora de l'àmbit de les cercaviles i de les actuacions, i també, doncs, aquesta característica, doncs, de colles que són, doncs bé, importants, i que en aquest argot que utilitzem nosaltres fan aquestes enceses que et deixen desmanegat
1: d'aigua. Sí, a més és veure tantes bèsties juntes, i dona com un atractiu molt xulo, perquè veus això, no?, la diferenciació, no només del propi element, que evidentment que ja és un punt característic, però sinó això, la manera de fer, la manera de tirar foc, els punts de foc, el tipus de pirotècnica que utilitzen, no? És que és molt atractiu veure-ho.
0: Que és quelcom que, evidentment, ha evolucionat moltíssim.
1: Sí.
0: D'on veníem, a on estem ara i a on estarem d'aquí 5 anys, no tindrà res a veure. És a dir, tot ha anat evolucionant, tot ha anat canviant, i tothom ens hem anat adaptant una miqueta a la demanda del públic. Al final també ens devem, lògicament, a ells. Hi ha una part que és nostra, que és el gaudir personal i el gaudir de l'entitat, però hi ha una altra que és del públic. És a dir, que hi ha molta gent cada vegada més, doncs, que veu cartells, i quan veus segons quines entitats dius, ostres, doncs, i he d'anar perquè vull ser-hi, perquè m'agrada veure les enceses que fan. És cert que tenim colles de diferents territorials, però lògicament del Penedès Garraf és d'on en venen més,
2: ja,
0: no?
2: Sí.
0: Colles properes, colles que estan a prop de casa, colles amb les quals tenim moltíssima relació i, per tant, crec que hem fet un cartell força bonic, un cartell força ampli i un cartell que ens permetrà gaudir aquest dissabte al Vendrell doncs, d'unes enceses espectaculars i d'un recorregut i una cercavida, doncs, podríem dir que la primera categoria,
2: sí, sí,
0: per què
2: fantàstic.
0: No?
1: Les podem dir, perquè si et sembla, tinc el cartell a davant, si vols els podem comentar. No t'ho faré dir de memòria, Marc, no sé si series capaç de dir-les de memòria.
0: No em posis amb aquest compromís, no, perquè segur que
1: no pateixis.
0: Jo tinc... ara també et diria, espera, que estic davant de l'ordinador i obro jo. No,
1: sí?
0: No, va, fes-ho tu.
1: Si vols, jo el tinc davant, el tinc obert des de tota l'estona. Comentaves aquesta zona propera, que és molt rica amb aquests elements festius. De Penedès Garraf podem trobar les pantarrucs del Penedès, el Nictalus albinyanensis, el Masellot de l'Avern, el Ruc de la Granada, el Drac d'Olivella i el Drac de la Geltrú. Perquè fa les comarques centrals, lo Carranco Vilandó de Cervera, i perquè fa el Camp Conca, la Víbria de Tarragona, el Griu de Tarragona i la Virgília de Torredembarra.
0: Això mateix, no te n'has deixat cap. Correcte.
1: Bé, veus?
0: Ho has fet molt millor que jo. Segurament que hi hauria d'haver anat rumiant una miqueta quines eren.
1: No pas, no pas, no pas. Escolta'm,
0: doncs
1: parlant...
0: Doncs el que et comentava... perdona,
1: no, digues.
0: El que et comentava,
1: sí,
0: amb
1: sí.
0: Totes elles ens uneix una relació excel·lent d'amistat, de places, de foc, de cercavides, de correfocs, de tot, i per tant... Per nosaltres és un honor que hagin acceptat doncs, que, de voler-nos acompanyar en aquest 35è aniversari i poder compartir amb ells.
1: Fantàstic. Escolta'm, fent una mica d'història, simplement, per recordar aquests 35 anys de història, la constructora és la Dolors Sans, que jo crec que és una de les constructores de referència en aquest país, al territori. També n'ha fet altres internacionals, però jo crec que és una de les constructores més conegudes, oi? Que sí, no estic pas errat, oi?
0: Sí, en aquest cas a nosaltres ens va fer el cabrot, evidentment, lògicament ara fa 35 anys, ha fet també el cabrot petit, i val a dir-ho que és cert que la Dolors li té una estima especial al cabrot, perquè crec que va ser el primer o el segon drac que va construir, per tant, cert que ho té sempre a la seva memòria, i aquest és un dels clars exemples també de tota l'evolució que ha tingut la cultura popular, i en aquest sentit, la cultura popular tradicional de foc, l'evolució també d'aquestes construccions, en aquest cas de l'artista de la festa, com és la Dolors, que no només hi és ella, sinó d'altres molt coneguts, doncs com s'ha hagut d'anar adaptant a les característiques, a les demandes, al que les colles a dia d'avui, en el cas del cabrot, 35 anys després, doncs que va demanant, no té res a veure un drac de fa 35 anys amb els que tenim a dia d'avui al carrer. Tot ha anat evolucionant en tots els sentits, les morfologies dels dracs també són totalment diferents, i és un clar exemple també de tota aquesta evolució. Però sí, la Dolors va començar amb el cabrot i ves-li al darrere, per dir-ho d'una forma així una miqueta col·loquial.
1: Oh, i tant. Mira, i acabarem amb un exercici radiofònic, Marc, si et sembla. M'atreveixo a fer-ho perquè sé que ho sabràs fer i ets un crac també en aquest aspecte comunicatiu. És com explicaríem el cabrot així per ràdio, perquè potser no l'hagi vist mai.
0: Aviam, com l'explicaríem?
1: Sí.
0: A veure... Evidentment, ho intentaré fer sense els meus ulls, sense la passió que sento, evidentment, pel drac, que no tant pel drac, sinó per tot el que envolta i tot el que significa el drac. Nosaltres el drac l'entenem d'una manera molt transversal, és a dir, el nexe d'unió entre tots nosaltres, evidentment, parlo del cabrot, el nexe d'unió és el drac, però independentment de l'espectacularitat que pugui tindre el drac, independentment del que sigui el drac o el que representi el drac i d'on ve el drac, que evidentment és molt important, és el que envolta el drac. Tots els que ens movem al voltant del drac, totes les seccions, tota la comunió que hi ha entre nosaltres, entre l'entitat. Això és el que se'm posa la pell de gallina només ara que ho estic explicant, perquè és la raó de ser al final del cabrot i de l'entitat. El cabrot no seria res sense les persones que tenim al costat. Però què és el cabrot? Evidentment ho sabem, és un llucifer que cavalca en un drac de dos caps. Va sortir o va néixer d'un quadre dels pastorets, els seus orígens van anar per aquí i evidentment ha anat evolucionant la seva morfologia. Exactament, és la mateixa, però la seva espectacularitat en les enceses, la seva, podríem dir que, harmonia en el moment de fer aquests muntatges pirotècnics fa doncs que encara llueixi molt més la figura. Evidentment, la seva envergadura és destacable. Sí. És un drac que no és portat, o és portat per una persona, però que va amb rodes a causa de la seva envergadura, i encara més doncs hi dona aquesta espectacularitat en totes aquestes enceses.
1: Quants punts de foc té actualment el cabrot?
0: 9.
1: Val.
0: En té 9, però és que no ens en conformem amb 19, o sigui, amb 9, no en tenim prou amb 9, sinó que els dupliquem. Uh-huh. És a dir, de sèrie, podríem dir, en té 9. N'havia tingut 10, perquè uh-huh. a la boca del cabrot, a la llengua, en portava una altra. Sí que és cert també que en el seu llom porta bateria, un espai per posar bateries aèries i també un altre espai per posar-hi uns volcanets, però d'origen en té 9, actualment en té 9, però com que no ens en conformem amb 9, ho transformem en 17, és a dir, que dupliquem amb uns estris especials que utilitzem, doncs dupliquem aquests punts de foc. Fantàstic. És a dir, que es converteixen en 17 en alguns moments, en segons quins llocs i en segons en quines enceses.
1: Molt bé, que bé. Doncs Marc, enhorabona, felicitats, salut i foc, en aquest aniversari d'aquest proper dissabte. I bé, que això m'ha anat fent la pista en aquests darrers 15 anys, per part meva almenys, professionalment parlant, dels aniversaris del cabrot, i esperem anar parlant de les successives festes, no?, també, a mesura que vagin arribant.
0: Sí, correcte. No? Vam començar la temporada fa poquet, podríem dir que el màxim de l'inici ens arribarà aquest proper dissabte, i a partir d'aquí ja comencem a encarrilar doncs totes les altres sortides que tenim a diferents llocs del país, òbviament a casa nostra, Santana, i a partir d'aquí doncs anem funcionant. No només el cabrot, evidentment el cabrot petit també, que és un altre.
1: No, i tant, i tant.
0: També ens dona, et podria dir que ens dona encara moltes més alegries que el cabrot.
1: Sí?
0: El cabrot petit té una particularitat especial. Al final són els nens, Pere.
1: Ah, clar.
0: I és el que... Clar. Ah, exacte. I sí, això sí, et dona... Sí. Això, sempre ho he dit, des de que va arribar l'any 2019 al cabrot petit, les alegries se les emporta moltes més vegades la colla infantil que no pas la colla adulta.
1: Molt
0: que
1: bé.
0: No vol dir que un sigui més que l'altre,
1: no,
0: no,
1: no
0: parlo
1: no,
0: d'això,
1: no.
0: Sinó que un va amb nens al capdavant i ja saps el que representa doncs, tot plegat.
1: I tant que sí, doncs va per molts anys més també en aquest aspecte. Gràcies, Marc, una forta abraçada i fins aviat i fins demà.
0: Així ho farem. Gràcies, Pere.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés.
3: Els millors moments de la setmana de la Calaixera en repetició els dissabtes.
4: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
5: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616-97-318.
6: I comencem les ofertes de feina d'aquesta setmana. El Som l'Arbós està cercant ajudants de sala de control i operaris de manteniment mecànic i elèctric. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, cerca ajudants de dependenta, mosso de magatzems i mecànics. Cal fer el treball, està cercant tècnic o tècnica d'acollida, conserge recepcionista per horari de vespre a nit a Calafell i ajudant de cambrera a Calafell. El servei d'ocupació de Cunit està cercant administratius per una obra, repartidors de pizzas i ajudants de cuina. La Fundació Santa Teresa està cercant un monitor o monitora per casal d'estiu a la Sínia Calafell, un casal inclusiu. Requisits, titulació de monitor a lleure o inscripció al RUPEC, el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Capacitat de treball en equip i responsabilitat i actitud proactiva. Per més informació o si esteu interessats en aquesta oferta de feina, podeu enviar el currículum a clara.montes@fundaciosantateresa.org. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat el calendari de prescripcions pels estudis postobligatoris pel curs 2026-2027. Actualment està obert el període de prescripció dels cicles d'arts escèniques del 7 d'abril al 26 de juny. Per més informació també podeu entrar al web de triaeducativa.gercat.cat o bé preguntar-nos a l'Oficina Jove del Baix Penedès.
7: El Casal Cívic i Comunitari del Vendrell organitza activitats i xerrades durant els mesos de juny i juliol per a joves d'entre 12 i 29 anys, com per exemple ball reggaeton, defensa personal i una xerrada de ciberassetjament. Demana més informació al telèfon 977 66 70 88. Coneixes les bonificacions al transport públic per aquest any 2026? Doncs el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible presenta descomptes i ajuts per fomentar l'ús del transport públic en autobusos estatals, Renfe, transport urbà i metropolità. Pots trobar descomptes i també gratuïtats. Informa-te'n al web del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Continua el cicle d'activitats d'introducció a la nostra sexualitat organitzat per l'Ajuntament de Santa Oliva i Bifreies Educa. Es realitzen a l'Espai Jove, al Cau de l'Òliva. Activitats properes el dimarts 16 de juny, realisme i respecte. I el dijous 18 de juny, ens cuidem millor. Si vols més informació, entra al web d'Ajuntament de Santa Oliva. Aquest dissabte, 13 de juny per la tarda, a Sant Jaume dels Domenys, primera trobada de gitanes, organitzada pel Ball de Gitanes de Sant Jaume dels Domenys. També hi actuaran les gitanes de Sant Martí Sarroca i les de Bonastre, a partir de les 6 de la tarda. I després, un bon tardeo, música en directe amb Sam Royce. La Sala d'Art Jove de la Direcció General de Joventut obre la convocatòria Art Jove Creació 2027, impulsada per l'Agència Catalana de la Joventut per donar suport a 18 projectes de creació artística en arts visuals. La convocatòria està adreçada a artistes joves i vol acompanyar projectes vinculats a la producció, investigació, edició, educació o intervenció en el territori des d'una mirada crítica i contemporània. Cada projecte seleccionat rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros i comptarà amb l'acompanyament durant el desenvolupament del projecte. Tens temps de presentar-t'hi fins al 2 de juliol. Més informació al web saladartjove.cat. Genescat ofereix el programa Colònies d'Estiu en Família, adreçat a famílies amb fills i filles menors d'edat, als albergs de la xarxa Genescat. Durant l'estada s'organitzen activitats lúdiques per infants, joves i famílies, amb propostes al matí, activitats compartides a la tarda i animació a la nit. Les inscripcions per l'estiu 2026 estan obertes a partir del 26 de maig. Per més informació, calendaris, preus i inscripcions, consulteu el web de Genescat.
8: El Carnet Jove obre la convocatòria del 22 Jurat Carnet Jove de Sitges 2026, una oportunitat per a joves interessats i interessades en el cinema fantàstic que vulguin formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es celebrarà del 8 al 18 d'octubre del 2026. Les candidatures es poden presentar del 28 de maig al 2 de juliol. Per participar-hi cal tenir el Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya en actiu i estar registrat o registrada al portal del programa Connecta't. Per a més informació, requisits i presentació de candidatures, podeu consultar el web del Carnet Jove. La Vibra Intercultural busca participants per a dues formacions internacionals Erasmus+, adreçades a persones majors de 18 anys que treballin o facin voluntariat en l'àmbit de la joventut, educació i inclusió social. La segona formació és a Noruega, del 25 d'agost al 3 de setembre, i tractarà sobre l'educació a l'aire lliure i ecoteràpia en el treball amb persones amb perfils vulnerables. Es busquen tres participants i el termini d'inscripció finalitza el 15 de juny. Les dues formacions tenen l'anglès com a llengua vehicular i estan 100% subvencionades per Erasmus+, amb una única quota de participació de 50 euros. Per a més informació i inscripcions podeu consultar la web de la Vibra Intercultural. A la Bisbal del Penedès també hi haurà activitats per a joves aquest mes de juny. D'una banda, el 12 de juny es farà un torneig de futbol sala amateur a la pista de futbol organitzat conjuntament amb el barri de Baix. Les persones interessades ja es poden apuntar. D'altra banda, el 27 de juny es celebrarà el Correbarri, una altra proposta festiva per gaudir del municipi i participar en les activitats locals. Per a més informació, podeu contactar amb l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès o consultar els canals habituals de difusió. Cunit acull la tercera edició del Festival Jove de Curtometratges Films Cunit. L'activitat tindrà lloc el 27 de juny a les 10 de la nit a la plaça Jaume Vidal. A més, s'ha ampliat el termini d'inscripcions fins al 14 de juny, així que encara hi ha temps per participar. Per a més informació i inscripcions podeu contactar al compte d'Instagram @filmscunit o contactar amb l'organització. El Vendrell ja té a punt les seves activitats d'estiu Jove Vendrell. Es tracta d'activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys que es faran del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions estan obertes del 9 al 19 de juny. Per a més informació i inscripcions podeu contactar a través del WhatsApp al 659-101-925 o adreçar-vos a l'avinguda Jaume Carné, número 1. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, recorda que pots demanar cita amb el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. És un servei pensat per informar-te i orientar-te abans de marxar, perquè puguis conèixer totes les opcions disponibles i preparar bé la teva experiència internacional. La propera atenció serà el pròxim dijous 18 de juny de 5 a 7 de la tarda. Pots demanar cita trucant o enviant un WhatsApp al 616-917-318 o al 977-157-157. També escrivint al correu baixpenedès@oficinajove.cat o enviant un missatge directe a les xarxes socials de l'Oficina Jove.
4: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
2: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12:00 a 1:00 del migdia i en repetició diumenge de 11:00 a 12:00 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio el Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio el Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. Jo cada any que anava passant em preguntava a mi mateix, sense demèrit de les persones guanyadores del premi, perquè carai, no li donaven el Teresina Martorell a la nostra convidada d'avui. I he arribat a pensar que això no ha passat fins aquest any, entre altres coses, perquè la política viu una època de descrèdit. I sempre he pensat que hi havia alguna recança d'aquestes, i més amb algun polític com la nostra convidada avui, que forma part de tota la vida, crec, a no ser que comencés a arrel comunista, que això ha passat molt, d'aquella gent que rebia vots de persones que segons qui considerava que no eren vendrellencs de tota la vida, que això també ho hem patit. Mira que bé que m'ho ha fet anar. Helena Ribas, benvinguda i felicitats pel premi Teresina Martorell.
1: Moltes gràcies per convidar-me al teu programa. I això que comentaves ara del premi Teresina Martorell, saps per què aquest any, a banda dels currículums i això... Perquè des de fa, crec que... Quan va començar el Premi Teresina Martorell, la regidoria d'Igualtat, la regidoria de Cultura, deia, mira, aquest any li donem a aquesta persona, i ja està. I des de fa, jo diria, uns 3 anys o així, la regidora, la Sílvia Vaquero, va dir, diu, no, això hauria de ser com un jurat popular. Llavors, és les persones, la gent que voten, més... o sigui, proposen les entitats i persones a nivell personal també, i aleshores s'ha obert un ventall, no?, que el jurat forma part, doncs, de gent vendrellencs i vendrellenques, i algú t'ha de proposar. I això és molt bonic. I algú, en aquest cas, va ser l'Associació d'Extremadura, la que van proposar, i llavors han de recolzar la candidatura i buscar suports. Jo ja ho he dit diferents vegades, i el dia que em van donar el premi ja vaig dir que molt agraïda a totes les entitats que van signar a favor meu. Però després, parlant amb les altres, érem 6 candidates, i em deien, Helena, clar que te l'han donat a tu amb el currículum que tens i això. Dic, no us equivoqueu. Dic, vosaltres, la majoria, dic, sou molt més joves que jo. Me l'han donat perquè jo tinc un currículum molt llarg, sou molt més gran. Ja estic jubilada, aviat faré els 70 anys, i aleshores dic, vosaltres teniu temps, teniu un currículum més petit perquè sou més joves, teniu l'avantatge aquesta.
0: A veure, abans de començar, que la gent sàpiga que això no és del tot inventat, jo t'he preguntat unes quantes coses que vull que m'expliquis ara, i és que el teu magnífic currículum que tinc aquí m'interessa menys que el que no sabem de tu, que és l'Helena pre 24 anys, que és d'allò que es parla avui quan tu li vas posar la primera veu a Ràdio Vendrell. Què passa des de que neixes a Reus fins als 24?
1: Ui!
0: Com diuen aquells, i tu de qui eres?
1: Sí, sí. Doncs, a veure, jo sí, com molt bé dius tu, jo vaig néixer a Reus, el que passa que em vaig enamorar d'una persona d'aquí, bueno, en aquell moment vivia al Vendrell, el Jordi Rossell, i aquí m'he quedat, no? Però jo vaig venir al Vendrell quan tenia 14 anys.
0: 14 anys.
1: I vaig venir aquí perquè hi havia, abans no hi havia institut aquí. El primer institut que hi va haver... van destinar a la meva mare, que era professora de literatura, la van destinar, estava a Reus, perquè pertanyia, abans hi havia un, es deia el Clar, i les persones que feien batxiller tenien que anar, els alumnes tenien que anar a examinar Reus. Llavors era com una branca de Reus, per dir-ho d'alguna manera. Llavors la van destinar aquí al Vendrell, I vam venir, doncs, de dilluns a divendres, els meus germans i jo, doncs, vam venir aquí al Vendrell quan tenia 14 anys, sí. I abans, doncs, prèviament, doncs sí, doncs, soc de Reus.
0: Abans, dic que de vegades, dic que de vegades se t'escapa la queta.
1: Sí, i xiquet, i xiqueta. El que passa és que tinc molt assumit que aquí al Vendrell som tots nens i nenes, eh? Fins que ens morim, que dic jo, eh? Perquè diu, s'ha mort la nena, sí, de cal,
0: sí,
1: tal.
0: Sí, efectivament.
1: No? I tenia 80 anys, eh?
0: Jo estic segur que quan d'aquí molts anys ja no hi siguem ni tu ni jo, tu voldràs que ens recordin com a mestre.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo sempre ho he dit, diu, tu que ets política. Dic, no, dic, jo no, política no. Dic, jo sóc mare, mestra, i després, evidentment, política, i implicada al màxim.
0: I què suposa, així, en un concepte general, és ser mestre?
1: Doncs ser mestre, mira, jo, la tradició de casa meva, la meva mare, com he dit abans, doncs, era professora d'institut, i les seves germanes, les meves dues tietes, o sigui, les tres filles que va tenir la meva àvia, eren professores de l'institut.
0: Senyoretes Esteve.
1: A senyoretes Esteve, exacte, exacte. I, però imagina la visió de la meva àvia, de la iaia Papeta, que... Nosaltres a Reus teníem un negoci de, els meus avis i els meus besavis, de sabateria. Tenien una sabateria. I deien, nenes, valtros la sabateria aquí sempre hi serà. Però jo us vull que tingueu una carrera universitària. Doncs et parlo dels anys 40. Van anar totes tres a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Lletres, a estudiar, totes tres. Imagina't. I aleshores, doncs, bueno, doncs la meva mare, doncs, sempre, quan em va tenir a mi i a la meva germana, que també és mestra, altres nenes heu d'estudiar per mestres, vull dir que és la tradició familiar. I tant la meva germana com jo som mestres, el meu germà es va dedicar a la enginyeria, és enginyer.
0: Per tant...
1: És tradició familiar,
0: tradició
1: ser mestre.
0: Tradició familiar i vocació?
1: També, també. Jo de petita m'explicava la meva mare que ja agafava les nines i les asseia a terra, jo m'hi seia davant i ja els hi feia lliçons. Ja els hi feia lliçons, sí.
0: Arribes aquí amb 14 anys, i què fas aquí? Què es fa de dilluns a divendres amb 14 anys al Vendrell als anys, que és 70?
1: Doncs sí, els anys 70. Doncs jo dic que l'època de meva de batxiller a l'institut va ser dels, jo diria, de les més feliços de la meva vida. Era l'adolescència, la joventut, no? I hi havia una, com una germanor, no?, amb tota la colla on nosaltres estàvem allí a l'institut. I de les meves amigues, que encara avui són les meves amigues, i hem passat alegries, penes, tot juntes, les vaig conèixer als 14 anys a l'institut. I sempre hem estat juntes, imagina't, als 14 fins ara.
0: Moments difícils?
1: Moments difícils... No, no gaires. A veure, quan es va inaugurar l'institut d'aquí, que això ja ho sap molta gent, li van posar Carrero Blanco. Aleshores...
0: Clar, ja era mort.
1: Una... Sí, sí.
0: Era mort de feia, sí, sí, poc. De feia poc.
1: Sí, per això li van posar. Aleshores, bé, va durar poc. Van posar una placa, que va durar molt poc, aquella placa.
0: No devia ser tu, la que
1: quants...
0: la va tenir.
1: Entre altres.
0: Pots confessar, ha prescrit.
1: Es va trencar i pels forats d'una claveguera van anar tots els trossets.
0: Quina mala sort.
1: I després ja no, després ja va ser l'Institut Baix Penedès, no? Però jo aquí sí, vaig fer fins a cou.
0: I com són els inicis del compromís polític? Ja veig que comencem rebentant plaques, però per què algú decideix embolicar-se en això?
1: Doncs mira, qui em va implicar en política, alguna vegada potser ho he explicat, va ser l'Ernest Benito. L'Ernest, a banda que també era més, bueno, era, és profe, no? Ell era el regidor d'Educació i Cultura, i aleshores em va dir, mira, jo estava molt implicada amb els moviments de renovació pedagògica, a Saifores, a Escola d'Estiu, a Marta Mata... Aleshores em va dir, diu, jo ho vull deixar ja, i hem pensat, amb el Martí, que el Vicer, doncs a veure si tu voldries anar a la nostra candidatura.
0: I això com així, això es produeix així? Recordes el lloc, l'hora que teníeu a les mans?
1: No. Doncs mira que no hagués estat en una trobada a Saifores, Mira que no hagués estat en una trobada a Saifores, no ho recordo exactament, però sé que vaig dir, doncs vinga, va, som-hi, vam anar tots dos a veure el Martí.
0: I el Martí què diu?
1: El Martí, doncs sí, va dir, diu, sí, diu, si tu et veus capaç, et poso la meva candidatura.
0: I si arribes a saber tot el que tenies per davant, hauries acceptat?
1: Sí, jo sí, a mi m'agrada l'aventura i el risc. Sí.
0: D'una altra banda, va a la marxa.
1: No, saps què passa? Que jo sempre penso que si ho poses en una balança, pesa més la part positiva que la negativa. Ah. Ja, perquè no és un camí de roses, ni molt menys, no? Però jo des del primer moment m'hi vaig implicar molt, vaig portar l'àrea de cultura i educació, i després va ser l'etapa que vaig anar a Madrid de senadora, que va ser molt interessant, vaig aprendre molt, i després, doncs clar, el millor que m'ha passat a la vida és ser l'alcaldessa del teu municipi, no? Uh-huh. Ser l'alcaldessa de la teva vila, això és el millor que m'ha passat.
0: Bueno, jo recordo...
1: A nivell polític.
0: Jo recordo que és important, però no és el més important. És com diuen del futbol, la cosa més important de les que no són les més importants. Jo recordo el teu despatx, una foto... que jo crec que és una foto que tu m'explicaràs ara i que t'explica a tu. Allà hi teníem...
1: La foto que hi havia al meu despatx, que ara la tinc al menjador de casa meva, hi havia... Era la campanya que vam guanyar les eleccions, i hi havia... Va venir a padrinar-me, si ho voleu dir així, el Pasqual Maragall. I a la foto hi havia el Pasqual Maragall, el Martí, i va venir a cantar jo, i va venir a cantar la meva cunyada, la Marina Rossell. I és la foto molt bonica, perquè en aquell moment va començar a ploure. I estem allí tots quatre com una mica encongits a dalt l'escenari, era la Plaça Nova, no? I va ser un acte molt bonic, molt. La Marina cantant, el Pasqual, amb aquella oratòria que tenia ell, magnífica, al costat meu, el Martí, va ser molt bonic. I jo sempre hi dic que els dies doncs, més importants de la meva vida...
0: Ha plogut.
1: El dia que vam guanyar les eleccions va ploure, el dia que em vaig casar va ploure, i el dia que vaig parir la meva filla Anna va ploure.
0: Bueno, esperem que li hagi...
1: Sí. No, és fortuna. Jo, per mi la pluja és fortuna, és
0: per
1: vida.
0: Per mi també. I jo m'he fet un fart d'explicar sempre que si no plou no floriran els camps.
1: I per tant... És vida, l'aigua és vida.
0: Per això. M'has parlat de la Marina, doncs escoltem-la.

0: t'has posat transcendent.
1: Sí, m'agrada molt. És un poema preciós d'Espriu que el va dedicar al seu amic Bartomeu, el poeta també, Bartomeu Rosselló Pàrcel, que va morir molt jove, uns 25 anys, em fa l'efecte, i li dedica, l'Espriu li dedica amb el Bartomeu Rosselló Pàrcel. A mi m'agrada molt la poesia, i el Rosselló Pàrcel moltíssim. Un dels meus poemes preferits del Rosselló Pàrcel és Sonet, que és la manera més sublim, jo diria, que descriuen el poema Sonet de fer l'amor.
0: A mi em fa molta ràbia que segons qui com l'Espriu, al qual li devem admiració i punt, perquè a més la seva no era una poesia gens senzilla ni popular,
1: difícil.
0: I així ha quedat oblidat, com, fins i tot com el Serrat, per segons quina part de la població catalana que etiqueten a tothom segons les seves idees polítiques, en un procés que vam viure no fa pas tants anys. Quan la sensibilitat d'un poble la fan precisament les persones, independentment del que diuen, del que pensen, del que voten, quan arriben a la gent. I jo estic molt convençut, Helena Ribas, que això també et toca els nassos.
1: Sí, perquè no es pot valorar ni les persones ni la seva obra, siguin escriptors, artistes, actrius, no es poden per la seva ideologia política. S'ha de valorar pel treball, per la feina que han fet i pel valor que té, no, això? I potser sí que no ha estat prou reivindicat Espriu, no? No sé. I en Serrat, doncs bé, en Serrat és, jo després de la Marina, el Serrat és el meu poeta i cantant preferit.
0: Tu ets de les que plora quan sents paraules d'amor?
1: Sí, bueno, no tant. Com les, jo, la meva és el Mediterrani.
0: Clar, perquè...
1: El Mediterrani és la meva. Però, per exemple, ara, que ja és gran, el Serrat ara se'l comença, no?, a reconèixer-li tota aquesta trajectòria i li donen premis i més premis, no?
0: Com a tu.
1: I el d'allò. Us ens hem de fer grans i jubilants perquè ens reconeguin alguna cosa de les bones que hem fet, no?
0: A veure, anem a desvetllar una exclusiva que no sé si gaire gent sap, que tu passaràs a la història d'aquesta ràdio perquè vas posar la primera veu de Ràdio Vendrell ara fa 40 anys. Però no era la primera vegada que t'ho posava... 45 anys, calla, que... No era la primera vegada que t'ho posaves davant d'un micro.
1: No. Jo, mira, quan estava... vivia a Reus, i de jove, i quan estava estudiant, els estius treballava... I a mi això, que jo sempre he dit, no queda gaire bé per això de xupar micros, sempre m'ha agradat molt. I aleshores... aleshores, per aquella... No sé exactament en quines circumstàncies, buscava feina. I em va sortir fer unes substitucions a la COPE de Reus.
0: Que maco.
1: I la COPE de Reus, però no t'ho perdis, eh? Clar, t'estic parlant dels anys 70, encara teníem una dictadura, vivia el Franco, i vam fer amb un company de Vilallonga i un altre del Morell, tots tres, un programa en català, de música catalana.
0: Què dius?
1: Cada setmana sortíem a la Copa de Reus i clar, de l'Església, doncs els capellans ens el deixaven fer en català.
0: Bueno, perquè segurament els capellans eren catalans, també.
1: Sí. I després, doncs, els hi va agradar la meva veu,
0: no
1: quan d'allò, i llavors me van donar substitucions per fer, doncs, com era l'estiu, les treballadores, les locutores de la COPE, doncs, feien vacances, i em feien, doncs, bueno, coses puntuals, fins i tot publicitat. Arribava publicitat.
0: Recordes algun
1: i tal.
0: Anunci?
1: Ai, no ho facis.
0: Ara te n'explicaré una de meva que riuràs.
1: Sí.
0: Jo vaig fer a l'Emília Cartagena quan anaves tu a buscar el teu pare, que d'això en parlarem després,
1: sí?
0: I em vaig presentar a Ràdio Municipal de Sant Javier, on hi ha l'acadèmia, perquè jo tenia el cotxe de mon pare i anava. Eren els únics comunistes del poble, per entendre'ns, però la ràdio que era municipal estava controlada pel PP del 1990, que també déu-n'hi-do. I jo feia de tot, feia notícies, presentava música, però també feia falques de publicitat. I en recordo una meravellosa, que és, començava així: Jueves Santo, Dia de l'Amor Fraterno.
1: Ai, que bo, que bo. No, nosaltres, la publicitat, saps què feia? Que hi havia, jo no sé si l'agència de publicitat encara existeix, que era la Publicitat Borrell, i hi era el director de la ràdio, no? Llavors ens portaven moltíssima publicitat, però ara no em facis dir quines, però potser de mobles, no?
0: Sí, clar.
1: De mobles, clar. Un anunci de mobles, però sí, van ser uns anys que... Llavors, clar, quan vaig venir a viure aquí al Vendrell, i doncs tots un grup de joves que volíem tornar a reobrir ràdio al Vendrell i tal, doncs m'ho van demanar si jo volia, doncs, col·laborar-hi, i tant, molt de goig, no? I amb l'Albert Soler i jo vam ser les primeres veus que vam sortir a antena, no? Però és que, a més, és que la ràdio era un nucli que ens hi trobàvem bé, no? Que anàvem, que xerràvem, que comentàvem,
0: jo
1: no?
0: Jo t'explico què era la ràdio.
1: I fins i tot, mira què et diré, el dia del cop d'estat, el 23F, que jo estava a Tarragona, a la universitat, anava amb la Maria Carrero, totes dues, i ve la Maria a la classe, que estava a la classe del doctor Mallafrec, feia filologia catalana, jo, i diu, Helena, diu, anem cap a Madrid, que hi ha hagut un cop d'estat. Dic, què dius? Dic, això no pot ser. I no vam anar cap a casa, no vaig anar cap a casa, vaig anar a la ràdio. Al carrer del Nord. Vaig anar cap allà. Què ha passat? Bueno, ens hi van passar tota la nit.
0: Esperant els gols.
1: Sí, a veure si venia el Guàrdia Civil. Però vull dir que era una fraternitat, un ambient, una amistat.
0: Jo et diré què era. Perquè jo sempre he defensat contra... Sempre he defensat que... És molt més barata, important, i arriba al cor més la ràdio que la tele, una. Sí. I segona, que quan neixen les emissores municipals, fan una cosa molt important. Són, el Vendrell jo no ho vaig viure, però ho vaig viure més o menys al meu poble, són el casal de joves.
1: Sí, amb aquesta línia. Sí. Aquí teníem el casal de la joventut, que també la ràdio participava, i feien programes, Sí.
0: A veure, ton pare era mariner?
1: Marino.
0: No és el mateix.
1: Capità de barco.
0: Sí. Explica'm-ho, que la gent no ho sap, i que es quedarà amb la boca oberta. Tu ho vas veure molt poc.
1: Infància, sí. El meu pare, sí, anava amb una companyia de marina mercant, de barco mercant, no de passatgers, mercant, i era una companyia americana. I aleshores, clar, viatjava per tot el món. I llavors venia, doncs, el veiem molt poc, no? El veiem potser 3 vegades l'any, no? I aleshores, quan alguna vegada ella, clar, anava a Àsia, estava molt per el que és Japó, Àfrica, també, no? I quan venia a les costes d'aquí, doncs, aleshores, la meva mare, doncs, ens deia que el papà està a Santander, està a Cartagena, està a Gijón. I aleshores agafàvem el tren, anàvem en tren, la meva mare, la meva germana, el meu germà i jo, tots quatre, i anàvem a veure'l, no? I, clar, un goig, jo, de les vegades que recordo més, eren, no recordo si era el port de Gijón o el port de Santander. I quan vam arribar, clar, arribava, doncs, la meva mare, la dona del capità, amb els seus fills, bueno, ens esperàvem tots, una taula llarguíssima dins el barco, i portaven un cargament de pinyes.
0: Què dius, Anna?
1: Que eren de Cabo Verde, les pinyes, si no recordo malament. Doncs és la millor pinya que he provat a la vida, que el sabor de la pinya encara em venen aquests records d'infància.
0: Clar.
1: Ens van allí, van menjar pinya tots, clar, érem petits, no ho sé, devia tenir potser 10 anys, no? Però, bueno, són anècdotes aquestes. I després d'altres, doncs mira, una mica... No, tampoc no tristes, perquè doncs ja estàvem acostumats. Però, per exemple, aquelles dates que dius el dia de la meva comunió, doncs el meu pare no hi era, clar. Estava navegant. No, el meu pare no hi era. I llavors, saps quin va ser el regal? Però a part, jo vaig fer la comunió l'any 64, 65, potser. Doncs em va enviar, estava al Japó, em va enviar un disc, un vinil petit, amb la seva veu gravada, dient, i un tocadiscos de piles, que aquí no ni havia.
0: No, se sabia que existia.
1: Llavors va enviar el tocadiscos i el vinil, dient, hola, el meu pare era asturià, el meu pare parlava castellà, deia, hola, Elena, que tal, qual, no sé, encara el conservo, encara el tinc.
0: És que si no, tot és fora del barret. Et volia preguntar per la degradació de la política, però no sé si em ve de gust.
1: No, personal, deixem estar. La política aquest moment és molt complicat.
0: Que es vagi degradant.
1: És molt complicat. No, esperem que no, esperem que millori.
0: Que es vagi degradant i les noves generacions recuperin l'esperit de lluita que s'ha anat perdent ara, en comptes de l'esperit de tonteria. Què vol ser de gran?
1: Doncs el que estic fent jo ara. Estic jubilada, tinc molt de temps per dedicar a la meva família i a les meves amigues, que això formen part de la meva vida. Jo sempre dic la família de sang ve donada, però les amigues les esculls, les tries. Jo tinc les meves amigues del meu cor, que m'ho passo molt ben bé, elles viatgem, sortim a dinar, sortim de festa, altres vegades doncs també si hi ha algun petit problema ens trobem en alguna casa i ho comentem, i això em dona vida, no? I després, doncs, veure com creix la meva filla, que ja té 27 anys,
0: ja és molt gran. Està crescuda,
1: Ja està crescuda, però veure com ella enfoca el seu camí, vetllant-la, des de la distància, també, no? I amb el meu marit, amb el Jordi, doncs, feliços, també viatjant, que ens agrada molt viatjar amb tots dos, i gaudir d'aquest nou camí, que és la jubilació. Estem tots dos jubilats i a viure. És vida.
0: No va utilitzar una altra expressió molt més bacana. Elena, gràcies. Jo m'ho he passat molt bé.
1: A vosaltres, per convidar-me.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 tambú de la FM.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es troba afectada el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut reestablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35. Han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en aquest sentit cap a Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-31 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: Parlem també de cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock.
2: Ho ha fet amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
0: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga aquesta nit a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a la segona divisió. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de mobilitat, perquè la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès, per un presumpte sabotatge a la catenària. Així ho ha informat Adif.
2: Al seu compte d'X, el gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, a l'Alt Empordà, encara que en aquest cas ja s'ha restablert l'atenció i es circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Marxem ara a les carreteres. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. I diem han concentrat perquè a hores d'ara la situació ja es troba bastant més normalitzada. Però en aquest sentit ens porta a la darrera hora des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, Fina, bon dia.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac. En aquests moments encara hi ha un carril tallat arran d'un accident que s'ha produït a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell. La incidència encara provoca retencions a la mateixa C58 des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, des de l'altura, com dèiem, de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat, en aquesta Pota Nord, i també a la Ronda Litoral, a la B10, amb retencions des de l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, un tram de retencions a la zona de Poblenou fins a arribar a la Barceloneta, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona, on hi ha una grua de gran tonatge a l'altura de Tarragona, a la T11, on provoca afectació viària arran d'una grua de gran tonatge que està cremat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies, Fina. Seguirem molt atents en les properes hores a l'estat, doncs, de la xarxa viària del trànsit a Catalunya. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts. Entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinència d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
5: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials, i aquestes incidències doncs fan que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs puja l'alarma social.
2: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants, Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
0: Seguim parlant de successos i no ens movem de la capital catalana. La Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compra-venda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
2: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era qui havia de gestionar l'enviament del material.
0: Passem ara a Girona, on el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys, tots ells, a canvi de mantenir relacions sexuals.
2: Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CNN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre dimecres 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
0: Parlem ara del risc d'incendis, i és que les temperatures d'aquesta primavera són més altes del que és habitual, i això, com diem, està fent augmentar la preocupació pel risc d'incendis forestals.
2: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
6: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
7: Demanaríem que les administracions superiors actuïn, perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus, perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
6: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El COR recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
8: Clar, què passa? Cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
6: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
0: Obrim ja plana política. Parlem del Partit Socialista, que ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Els socialistes, recordem, han guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
2: Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i primer secretari del partit.
9: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Albagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
0: Seguim parlant d'acció de govern, o en aquest cas del govern socialista, precisament, i és que s'eliminaran les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
2: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat precisament des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions tot plegat a Televisió Costa Brava.
10: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en l'utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que se elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, eh? Jo crec que ens hi juguem molt.
2: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir a pescar fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
0: Parlem ara de política local, perquè el republicà Raúl García és, des d'aquest migdia, el nou alcalde de Torredembarra.
2: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les municipals de fa 3 anys. Ens explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
11: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels 3 partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
12: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
11: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els 2 darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
0: No és l'únic canvi de govern que es du a terme aquest cap de setmana, perquè Vot tanca també avui el capítol de traspassos d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit, com diem, de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
2: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, tenen tres regidors, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
0: Anem ara amb un apunt de salut, perquè avui es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Pell, i és que els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen 1.200 de nous i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
2: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia, evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
0: I anem ara amb un parell de notícies d'àmbit local. El centre de Sant Cugat del Vallès torna a acollir una nova edició de la Nit en Blanc, la Festa del Comerç.
2: Enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Amb el lema «Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida aquest dissabte al vespre amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga de marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i dansa de la ciutat. Concretament, enguany participen en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateurs i 6 cantants, així com el Centre Genori de Moragues i l'Escola Menxo Duran. A més, tant de la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà 2 espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats.
0: I seguim amb una altra notícia d'àmbit local, i és que fa un any que el ramat de vaques del Corb, situat al peu del poble del Fonoll a la Conca de Barberà, forma part d'una prova pilot del projecte Territori de Vincles de l'Associació Vall del Corb per promoure així la silvopastura d'una forma sostenible i rotativa. Des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
14: Per fer això possible, les 20 vaques del ramat porten instal·lat un collar amb una bateria amb GPS incorporat. El ramader pot dissenyar la zona de pastura amb una aplicació i els animals no poden sortir del traçat dissenyat virtualment. Ho explica el promotor de les vaques del Corb, Miquel Bufarull.
15: Aquests collars es basen, porten un monitor, una bateria aquí al coll, com si fos una esquella antiga, però sense esquella, on va una bateria i dintre pues, un petit d'aixòs que rep via satèl·lit, rep la informació, on pot fer un ballar virtual, que no cal l'embrada ni contaminar amb alambres i ni pals ni pues, els costos que té en fer una alambrada. I bueno, llavors pots fer moltes divisions internes i un control molt fàcil. Un ballat virtual, tu fas un ballat virtual amb el programa que tens al mòbil o a l'ordenador i on fas pues, les diferents zones on vols que pasturin, les modificacions com tu vulguis, les hores que tu vulguis.
14: Això ajuda a evitar l'impacte al paisatge amb tancars reals i fa que la gestió de silvopastura per zones sigui molt més fàcil de gestionar i planificar.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
2: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre avui i demà reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
0: Parlem també de cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiadarà avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i participació.
2: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
16: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècords de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICCAT.
17: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
16: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
0: Continuem amb cultura. Marxem ara fins a Talarn, al Pallars Jussà, que es converteix avui en la capital del vi de muntanya.
2: La Fira del Vi del Pirineu arriba avui al seu dia central amb l'obertura del recinte firal i els tasts guiats. Des de Ràdio Tremp Pallars Ràdio, Júlia Garcia.
18: Dissabte de plena activitat a la 14a Fira del Vi del Pirineu a Talarn. Després dels primers tasts d'ahir, avui el municipi s'omple de propostes. Aquest matí ja s'ha fet la ruta pels cellers particulars del poble i aquesta tarda els tasts continuen a la sala polivalent. Però el plat fort arriba a les 7 de la tarda amb l'obertura oficial del recinte firal a la plaça Ana Maria Jané, que s'allargarà fins a la matinada amb el Talarn Music Tasting. Escoltem l'alcalde de Talarn, Àlex García.
19: Vam començar a Talarn a fer una petita fira ja fa 14 anys, podem dir, i, bueno, i ara estem, bueno, pues este, crec que tenim una fira molt maca amb, on representem el vi del Pirineu, per això ens podem nomenar com a capital del vi del Pallars, perquè veig que tenim, li donem un valor per projectar el món a partir dels seus propis recursos, i al final és això. I el vi per nosaltres és un producte extraordinari i és una manera d'explicar qui som i d'on venim.
18: La fira continuarà demà diumenge amb més maridatges.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, el partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
2: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
20: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip d'Àlex Arlequinat, Òscar Cano, a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esport Sabadell.
0: Seguim amb futbol català. El Badalona afronta demà l'anada de la tercera eliminatòria i la darrera d'ascens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit a les 6 de la tarda es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la tercera federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
21: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
4: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell, es veu molt del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Maura es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
0: Parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es juga a les 9 de la nit. La Champions masculina ho farà contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la segona Champions de la seva història, 12 anys després de conquerir el títol continental.
0: I qui també busca una nova Champions és el Barça d'handbol. En el seu cas, juga a les 6 d'aquesta tarda la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip a qui precisament va derrotar a la darrera final que va guanyar ara fa 2 anys.
2: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
0: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè l'Igualada va caure golejat al primer partit de la final de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo.
2: L'equip de Marc Montaner no va tenir cap opció davant un conjunt gallec que es va mostrar molt contundent i es apunta al primer punt de l'eliminatòria guanyant per 8-2.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va a pas de tortuga. Hi ha dies que sembla que tothom corri i a tu no t'ho sembla. Sents que vas tard, que no dones a l'abast, que mentre tu encara estàs obrint els ulls, la resta ja ha fet 100 abdominals, ja ha anat al mercat a comprar la verdura fresca i ha penjat un post a l'Instagram. I tu? Doncs tu et mires el cafè com si fos una prova d'accés a la vida adulta i et preguntes: vaig massa lenta? O és que el món va massa ràpid? Doncs avui vull parlar-te d'una fauna. Segurament la coneixes, la de la tortuga i la llebre, però te l'explicaré de diferent manera. Mira, escolta, la llebre corre tant que es confia i s'atura, es distreu. I la tortuga? La tortuga no corre, però tampoc para. I aquí és on està la lliçó. I no és sobre guanyar, és sobre com avances. Perquè potser tu no tens pressa, no ets de les que fan soroll. O potser no tens una vida perfecta com les de l'Instagram, però tens una cosa molt i molt important: la persistència. I això no surt als Reels, però saps què? Et fa imparable. I la creativitat no neix corrent, neix en silenci, amb la constància i en fer un pas rere l'altre. No et deixis enlluernar per les llebres, perquè moltes corren tant que no saben ni on van. I tu, tortuga sigilosa, sense pressa, però en direcció. A la teva manera, ja estàs arribant, al teu ritme i amb sentit. Així que, si avui et sents lenta o cansada, recorda, no cal córrer per arribar a bon port.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
3: També es trobava afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut restablir.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
4: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en sentit Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
1: Parlem també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
4: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Estem tenint un disseny.

0: Saps que podrà anar acompanyat de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: I en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de les semifinals de l'ACB per 90-76. A l'altra semifinal, el Barça té avui el primer matchball a la pista del Tenerife.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Ho ha dit el seu compte de la xarxa social X. El gestió ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe, per la seva banda, ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, encara que ja s'ha restablert. L'atenció ja circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens a mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
1: Passem ara a la xarxa viària. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. A hores d'ara, però, la situació ja es troba molt més normalitzada tant en aquests punts d'accés com a la resta de la xarxa. Només hi ha un carril tallat a la C58, al tram de Montcada i Reixac, en sentit Sabadell. Aquí precisament s'ha produït un accident que en el seu moment ha obligat a tallar dos carrils, ara com diem només en queda un de tallat, també un carril tallat a la C60 Argentona en sentit Granollers i un últim carril tallat en aquest cas a Tarragona a la T11, al tram entre Constantí i Reus en direcció Lleida. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, que entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives més per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
3: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials i aquestes incidències doncs, fan que hi hagi alarma. Que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs és pujar l'alarma social.
2: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants Zona Franca, amb 2 morts en l'últim mes al carrer de Mineria. També va actuar a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
1: Continuem parlant de successos, en aquest cas amb un apunt d'última hora, perquè els bombers treballen a hores d'ara en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i estan treballant 18 dotacions i 5 mitjans aeris. Els bombers intenten evitar que el foc es desplaci cap a una zona de massa forestal. Estarem molt atents en les properes hores a aquest incendi declarat, com diem, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Seguim parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil investiga 2 persones a la província de Barcelona per una estafa en la compravenda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
2: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella.

0: qui era que havia de gestionar l'enviament del material.
1: I encara un apunt més de successos, perquè el jutjat de guàrdia de Girona ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals.
0: Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre el dimecres, 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes els tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
1: Seguim molt atents a aquest incendi que s'ha declarat fa uns instants, com us acabem d'informar, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i mentrestant parlem precisament d'aquest risc d'incendis forestals, i és que les temperatures d'aquesta primavera estan sent més altes de l'habitual, un fet que precisament està augmentant aquesta preocupació pel risc d'incendis.
0: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme De Fez.
2: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
3: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateixi un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
2: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El cos recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
4: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada puguin ser potencialment molt més perillosos.
2: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida, imprevisible i d'una intensitat extrema.
1: Obrim ja plana política. El Partit Socialista ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions municipals com a alcaldables. El Partit Socialista de Catalunya, recordem, ha guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
0: Escoltem el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa.
5: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Obagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
1: Seguim parlant de política i en aquest cas d'acció de govern, perquè el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
0: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions de Televisió Costa Brava.
6: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
0: Els pescadors d'arrossegament més poden sortir fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
1: Recuperem la política municipal perquè el republicà Raúl García és des d'aquest migdia el nou alcalde de Torredembarra.
0: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les eleccions municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
7: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
8: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
7: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
1: No ha estat l'únic relleu de la jornada perquè Bot tanca avui el capítol de traspàs d'alcaldies a les Terres de l'Ebre fruit precisament de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
0: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, que té 3 regidors en el consistori, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts, i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
1: Parlem ara de salut, i és que avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Pell. Els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya i cada any se'n diagnostiquen 1.200 nous casos i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
0: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia: evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'Oques Grasses, que ha posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
0: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre ahir i avui reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
1: Aparquem la música i passem al cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiada avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i de participació.
0: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Ens ho expliquen des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
9: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingol. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambín, codirectora del FICCAT.
10: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
9: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
1: Seguim amb més cinema. La directora tarragonina Marta Viña Verbís fa el salt al llargmetratge Amb la memòria de les papallones, una producció que es pot veure des d'aquest divendres als cinemes de tot l'estat.
0: La pel·lícula és l'òpera prima de la cineasta i ens informa des de Tarragona Ràdio Tere Ortega.
11: Mamà, clar, no me jugo amb mi, tu m'ho vas prometre.
12: Anne, es diu Anne. No està cansada.
13: El film, rodat en un poble de la Terra Alta, explica la història de la Maria, una dona marcada per una infància complicada, i de l'Anne, la seva filla adoptiva. El repartiment principal està encapçalat per Núria Florença i Ivan Massaguer. Des d'aquest divendres es pot veure a les sales de cinema de l'Estat. A Catalunya es projecta als cinemes Maldà, al Cinebaix de Sant Feliu, a Sant Cugat, a l'Espai Texas i als cinemes Odeon de Girona. Marta Viña ha explicat a Tarragona Ràdio com ha estat fer el salt del curtmetratge a llarg format.
14: Quan vaig començar a escriure aquesta història, realment ja me'n vaig adonar que no es podia quedar amb un curtmetratge, no? Sinó que necessitava donar aquest salt. Llavors crec que ha sigut una cosa molt fluida, que tampoc ha sigut buscada, simplement anar escrivint la història, no? Anar sentint-la, i per això al final s'ha dut a terme el llargmetratge com a tal.
13: La productora posa a disposició dels exhibidors una versió adaptada amb audiodescripció.
1: I marxem ara fins als Jardinets i la plaça del Gas de Sabadell, al Vallès Occidental, que acullen fins demà diumenge la 5a edició de la fira Sakura Matsuri.
0: Una mostra que busca reivindicar la cultura nipona. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Pol Peiró.
15: La cultura japonesa envaeix Sabadell. El Sakura Matsuri ofereix una àmplia oferta gastronòmica, però també activitats de tot tipus al voltant del Japó, com ara el manga, les arts marcials o una demostració sobre com vestir un kimono. Alhora, també hi haurà pèrgoles d'inspiració japonesa, com el komodo, repartides per tots els espais on es fa la fira. La regidora de Turisme i Projecció de la ciutat, Sílvia García, celebra que la proposta estigui plenament consolidada.
16: Volem que durant aquell cap de setmana les famílies es puguin traslladar i que pugui semblar que estiguin al Japó, i sobretot que puguin aprendre d'aquesta cultura que tant ens agrada i que per tant per nosaltres també és important. Hem de tenir en compte que aquest any, per exemple, hem rebut per part del Consolat General de Japó de Barcelona una menció especial.
15: L'esdeveniment gira enguany al voltant del concepte Ichigo Ichie, una filosofia que posa en valor la creació de moments únics i irrepetibles.
1: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
17: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a segona divisió.
0: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
18: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial, l'equip d'Àlex Arlequinato Oscar Cano, a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora, Centre d'Esports Sabadell.
1: I a la tercera federació, el Badalona afronta de mala anada de la tercera i última eliminatòria d'ascens al camp del Compostela.
0: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit, a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: I baixem una categoria més encara, la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la tercera federació.
0: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
20: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
19: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell, es veu molt al partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Maura es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
1: Parlem ara de fitxatges, en aquest cas de futbol. Per suposat, a la segona divisió, el Girona ha confirmat la incorporació del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur fins al 2031.
0: L'ucraïnès, procedent del Aleto Futbol Club hongarès, arriba a canvi d'€1 milió i és el primer fitxatge gironí per buscar l'ascens a primera.
1: I en futbol femení a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat una renovació, la de Naima García, fins al 2027.
0: La davantera continuarà defensant la samarreta blanc i blava la propera temporada.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça juga a les 8 del vespre d'avui, el tercer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del Tenerife.
0: Si guanya, l'equip blaugrana aconseguirà la classificació per a la final, després de sumar els dos primers punts de la sèrie al Palau.
1: I menys sort va tenir ahir la Sisa Joventut, que va perdre el segon partit de la seva sèrie de semifinals a la pista del València per 90-76.
0: Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la tan esperada final.
1: Seguim amb bàsquet, dies de moviments, en aquest cas a les oficines de l'Espar Girona.
0: L'equip gironí ha comunicat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señorek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe.
1: I novetats també al Cadi la Seu.
0: El club urgellenc ha fitxat a la jove Paula Suárez, que arriba a terres catalanes després d'una trajectòria internacional que l'ha portat per l'Eurolliga, la Lliga Universitària dels Estats Units i la Sèrie A italiana de bàsquet.
1: Passem ara al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
0: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la seva segona Champions de la seva història. I ho faran 12 anys després de conquerir aquest títol continental per última i única vegada.
1: I més Champions, en aquest cas la d'handbol, perquè el Barça juga a les 6 la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip al que va derrotar precisament a la darrera final que va disputar l'equip blaugrana ara fa 2 anys.
0: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Alenada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu, però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alenada.
2: Ens acompanyes?
3: L'alenada. El nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Continguts en xarxa.
5: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
6: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
7: Trabajar por ahí de temporera.
6: Yo es que nunca me he ido de aquí.
7: Ya, es muy fuerte eso.
5: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
8: Envasadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú me tienes que ayudar.
9: Sí, señora.
10: El váter pierde agua, les daré $100 más.
11: ¿Qué dice?
9: Que si le arreglamos el váter.
11: Somos afinadores, arreglamos pianos.
10: 200.
11: 500 y hablamos.
5: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
12: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
13: ¿Qué has robado?
14: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
5: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la Segarra. Hi treballen 18 dotacions, els bombers, i 5 mitjans aeris. Els bombers treballen en aquest incendi que s'ha declarat poc després de la 1 de la tarda i el foc ha començat en un camp de conreu, però s'ha estès ràpidament i està afectant en aquests moments una zona de massa forestal on comença a cremar amb intensitat. Els bombers hi han desplaçat 25 efectius terrestres, 3 helicòpters i 5 mitjans aeris. Per ara, el foc ja afecta unes 35 hectàrees de terreny. Precisament seguim en aquesta plana d'incendis, perquè també a Tarragona els bombers estan treballant en un incendi d'una grua de gran tonatge a la T11, a la zona de les Gavarres. El vehicle crema completament, no hi ha persones afectades i els bombers, sobretot, estan evitant que aquestes flames afectin a la vegetació del marge i es pugui propagar. I és que precisament per aquestes temperatures altes de la primavera els incendis són més habituals. Això ha fet augmentar aquesta preocupació per aquest alt risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I anem fins a Girona, on una cinquantena de membres d'entitats ecologistes de les comarques han plantat un molí de vent i han enganxat cartrons simulant plaques fotovoltaiques davant de la seu de la Generalitat a Girona. I ho han fet en protesta pel Pla Territorial d'Energies Renovables, el conegut com a Plater, que preveu projectes energètics com el Parc Eòlic Marí de Roses, a l'Alt Empordà, o el Pla Julià, que contempla la instal·lació de plaques solars en gairebé un centenar d'hectàrees d'entre les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. I repassem en plana també de successos, ja que la circulació de la R3 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. S'està intentant treballar per reestablir el servei que per ara és amb transport alternatiu. I parlem de la família de Jonathan Andic, que ha assegurat que les afirmacions publicades el divendres a diversos mitjans corresponen a frases, segons declaren, tretes de context, i també diuen que formen part d'un missatge més extens, amb, segons també diuen, un relat i un to positius del principi al final. Ho han indicat fons a la família a l'ACN. I també parlem, en aquest cas, de política, ja que el PSC ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. El PSC ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. I parlem de cultura, ja que Òscars Grases han posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock i ho han fet amb una actuació que s'ha desfermat l'eufòria de 30.000 persones. I en esports, a Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al Camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Jordi, ¿qué está pasando?
4: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
3: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
4: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
3: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. And you can dance. For inspiration.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22...

Municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: El Cafè Literari, cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to feed on my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 10:45 a 11:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: bonita.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: el Cafè Literari amb Aron de Balaguer.
1: Avui de mercles 10 de juny encetem una nova edició del Cafè Literari era a banda rere d'aquesta temporada i tot volia explicar-vos que el dia 13 de juny en l'església parroquial de Santa Maria de Cabre del Camp a les 11 de migdia se celebrarà el homenatge a Joan Rendell Masdeu. Atelà, el Cafè Literari era un programa especial era la setmana que ven amb un autor estonat de la vegueria del Penedès en Tabarrà era Sesun. Descobriràs l'eu. Dit això, si ets amant del cafè, ets amant de la literatura, benvinguda a una edició del Cafè Literari.

0: L'efemèride del dia.
1: Volem recordar en aquest programa els naixements del periodista i escriptor català Manuel Brunet i Solà, que va néixer el 10 de juny de 1889 a Vic i va morir el 5 de gener de 1956 a Figueres, i del pedagog i escriptor català Joan Soler i Amigó, que va néixer el 10 de juny de 1941 a Badalona i va morir l'1 de gener de 2022 a Badalona. Des d'aquí ens en recordem de Manuel Brunet i Solà i de Joan Soler i Amigó.
0: Recomanacions digitals.
1: I el protagonista d'avui, en el cas de la poesia, és Pere Comecci, amb un altre poema que es titula Si no fos, que és de Pere Comecci a Instagram. Si no fos pel tossut vent que sissueix el teu nom i fa que et tingui present a tothora i tot segon, si no fos per les albades acaronant els meus ulls, igual que si et despullaves m'embaladia el teu nu, si no fos per tanta flor abocant el teu aroma i pels obstinats corriols que sempre em duen a Roma, si no fos pel bosc humit ungint-me de ta frescor, si no fos per l'or fallit sentint-la colpidor, si no fos pels mars altius custodis de tanta imatge i dels plors i cicatrius que són del record bagatge, si no fos per tanta gent mancada de cap encís, si no fos per això, i més, potser triaria l'oblit. I seguidament, Abraçada de tovallola, que és un relat de mots silenciats, mots/silenciats, a Instagram. Recordo quan de petita anàvem a la pelosa i després de tot el dia jugant a l'aigua amb els amics, arribava l'hora de reposar. Just abans de pujar a la taula rodona a berenar l'entrepà de Bimbo amb nocilla, passava el moment més esperat. Estant xopa de dalt a baix i tremolant com un cucut, em portaves a l'aigua a netejar-me els peus de sorra. Agafant-me per la cintura, em deixaves a la teva tovallola on m'embolcallaves amb la meva mentre m'abraçaves rodejant-me per darrere. Mentre les gotetes de mar em regalimaven per les galtes i el nas em sentia el setè cel, em sentia el setè cel de la infantesa. Allà dins, entre els teus braços, no podia passar res dolent. Em sentia protegida i estimada a un nivell tan elevat que no deia res per no trencar el moment i empapar-me de cadascuna de les sensacions que els meus cinc sentits em regalaven percebre. No creia que existís en el món un lloc més segur i més amorós que enmig de la teva abraçada de tovallola. I encara ara ho segueixo pensant cada cop que m'abraces.

0: que n'escriviu, doncs pugueu tenir un altaveu com aquest, no?
1: Pel que tinc entès, escrius poesia, intentes posar-hi ritme, i va haver una etapa que vas escriure sonets. Com és que vas tornar al ritme i vas prioritzar el ritme en comptes de la mètrica?
0: Crec que això no és l'essencial. És a dir, quan escrius poesia et pot servir d'un metre determinat, et pot servir de rima, o pots escriure més lliurement, en vers blanc, pots fer experiments avantguardistes o pseudo-avantguardistes. Al capdavall, la forma sempre ha de servir el contingut, no? I, per tant, sí que hi va haver una època, és veritat, que vaig... De fet, vaig escriure un llibre que es diu Contrada, un llibre de 40, si no recordo malament, 40 sonets. Ara no recordo si en 40 o 50, però que són sonets. Per tant, una de les formes més fèrries i més tancades, no? A mi, jo sóc un poeta que crec que sóc bastant formalista. Per mi la forma és important. No m'agrada la gent que escriu d'una manera molt deixatada i que no para atenció a la qüestió formal, no? Això no vol dir que, segons el meu parer, hagis d'escriure seguint una determinada forma, es digui sextina, es digui sonet, es digui tanca. No. Però sí que acostumes a veure si hi ha un treball de forma. El que passa que, en el meu cas, la forma m'ha ajudat a esperonar una mica la imaginació i a gosar una mica el sentit. De vegades la forma t'obliga, és una coerció, és una cosa que et limita. Però aquesta limitació acaba esdevenint una possibilitat per obrir el radi, per dir-ho així, de la teva poesia, no? del teu imaginari poètic. I a mi m'ha anat bé. No sempre he escrit de manera formal, també he escrit en vers lliure, però crec que tinc més tendència a fer servir la forma precisament per això, no? Per què? Perquè estimula en mi la imaginació poètica.
1: Parlant d'imaginari poètic, es veuen els teus llibres, per exemple, Un llum que crema o País de vent, que tractes molt la natura i fins i tot un pèl sarcàstic alguns poemes.
0: Això no ho sé, sí. És probable, que hi hagi... Jo sempre he lamentat, m'he plangut que la poesia catalana hi manca justament ironia. I ara no dic sarcasme, no, sàtira. N'hi ha, naturalment, n'hi ha molt, però no és habitual. Però sí, la naturalesa per mi és essencial. És el medi en el qual jo em sento bé. No? Trec molts més estímuls, molts més pretextos de la natura que no pas del medi urbà, de les ciutats, possiblement. És un espectacle molt més interessant. I la natura al capdavall també reflecteix la natura humana. Quan un observa la naturalesa, està més disposat a poder endinsar-se o poder aprofitar la naturalesa humana. Per tant, hi ha una relació. Les dues, la natura, podríem dir-ne verda, i la natura intrínsecament humana.
1: Per tant, et consideres un romàntic? Perquè els romàntics escriuen sobre la natura?
0: Sí, no. Em considero romàntic com a... En alguns moments, quan l'explico als meus alumnes, intento fer-los veure que la idea que ells tenen és una idea molt limitada, una idea que els ve, diguem, no preconcebuda per pel·lícules ensucrades i tots aquests romanços, no? També deu ser una cua, un ròfec del romanticisme. Per mi el romanticisme vital molt, molt, no? Que desafia els límits, que aposta per la llibertat total. Des d'aquest punt de vista, jo crec que qualsevol creador podria més o menys abraçar la idea de romanticisme, no? Qui vol estar encorsetat? Qui no vol aspirar a sentir-se lliure permanent? El que passa que aquesta dicotomia tradicional entre l'Apolini i el Dionisíac, o entre el clàssic i el romanticisme i el romàntic, jo crec que em trobo una mica mig camí. És a dir, valoro la ponderació, el seny, la llum, les obres clàssiques, per entendre'ns, però a la vegada sí que hi ha un impuls o una pulsió en el que jo escric que pot fer pensar en el romanticisme. Sí, la qüestió de la natura probablement, a mi m'agraden molt els poetes dels llacs, poetes anglesos, Coleridge, són poetes que feien de la natura i de la penetració en el misteri de la natura el seu tema, no? El mariner o tots aquests poemes clàssics del romanticisme anglès. Jo m'hi admirallo amb aquests poetes com m'admirallo amb molts altres poetes que no tenen res de romàntic, no? Però per la qüestió, sí, de la sortida a la natura, per la interrogació d'arbres i flors, en aquest sentit sí que es podria dir que això és una herència romàntica.
1: Dius en moltes entrevistes que un dels teus poetes que t'han inspirat més ha estat Vignoli. Podríem considerar també Carner?
0: per descomptat.

0: Per mi el poeta català important de la història, després de d'Ausias Marc, és Carné. Carné crec que és insuperable. Les persones que posen objeccions a Carné, puc arribar a entendre, però són persones que no són conscients de la feina que Carné ha fet amb la llengua. No en són conscients o no tenen prou capacitat per arribar a entendre què és tot el que va arribar a fer Josep Carné. Jo em dic insuperable, home, insuperable potser és una paraula que no ens cau, no? O sigui, estètica, cap de ball subjectiva. Però és impressionant. Qualsevol persona que hagi llegit Carné, que l'hagi llegit bé, que s'hagi endinsat en aquell oceà, per mi no pot sinó quedar absolutament exiliat i absolutament embadalit. El que passa que sí que és veritat que de vegades diu coses que Carné no diu. Carné sempre les diu molt millor. Carné és un mestre de l'art, de la forma. Jo no puc concebre. És com Machado en castellà, no? Però potser encara més sofisticat. No? Però diu coses, potser perquè ja he viscut a la postmodernitat, diu coses que a mi em són molt punyents. I per tant són, efectivament, els dos poetes catalans contemporanis que per mi pesen. Fa 40 anys, quan vaig començar a llegir poesia, he alternat els dos poetes. He escrit més sobre Vinyoli perquè li vaig dedicar un llibre, perquè l'he tingut els poemes de memòria, però Carné. L'altre dia estava parlant amb un exalumne d'un institut de Vilanova que em van tenir com a professor l'any 1996 i se'n recordava d'una vegada que els vaig escriure a la pissarra un poema que és Joguina, Joguines que juguen els infants, que acaba dient, juguen els destins. Uns nens, el pretext són uns nens que queden embapallats davant d'un aparador ple de joguines i el poema, una poesia molt breu, té dues parts. L'embadaliment dels nens, després l'embadaliment de no sabem qui, que es fixen als ulls dels nens, que són com les joguines dels desert, la mort, o Déu, vés a saber, no? Però hi ha aquest salt, no?, que es produeix en tants poemes de Carné. És a dir, comencen amb un referent, si vols, molt quotidià, molt immediat, molt reconeixedor, i després, pam, la cosa salta a un nivell gairebé, de vegades, no diria metafísic, perquè no és un poeta metafísic, com podria ser Mario Sampera, fins i tot Màrius Torres, però salta, la cosa s'eleva, no? I aquesta és la grandesa de Carné. La llengua, l'estil, la forma, sentit, és, diu la gent, el gran mestre del segle XX, té la capacitat de molts dels seus poemes per emocionar-nos, per fer la gran poeta.
1: Vas començar escrivint sobre el mar i després vas decidir de cantar-te per la muntanya, per la vinya.
0: No, més que ho vaig fer tot deus vetre, potser del petit discurs de 2 minuts i mig que vaig fer quan vaig rebre el Premi Carles Riba. No, vaig escriure un poema molt dolent quan tenia 13 o 14 anys, potser més 13 que no pas 14, sobre el mar. Però jo deia que allò era per explicar quina és la necessitat o no necessitat que un autor pot tenir de poesia. Jo crec que quan es comença a escriure s'ha d'escriure sobre alguna cosa que realment ens motivi molt, que ens apassioni. No pots escriure per agradar, no pots escriure triant un pretext o un tema que et sembla que et permetrà guanyar un premi, sinó que has d'escriure per necessitat. Ja sé que quan ets necessitat és un concepte relatiu, no? Probablement se'n té una mica més gran de necessitat, no? Per què? Perquè tens més vida acumulada i tens més dolor i tens més ganes de comunicar una sèrie de situacions que has vist o que has pensat, etc, etc. Però en aquell moment jo em volia presentar un premi de la meva escola, parlant de si finals dels 70 o potser l'any 80 o 81, molt a la primeria. Si eren els 80, eren molt, sí, devien ser la primeria dels 80-81. Hi havia aquest premi literari, jo vaig fer un poema sobre, però jo explicava que el mar no, ja m'agrada el mar, però no és el lloc on jo em sento. Doncs bé, vaig escriure altres coses i allà recomanava que si has d'escriure en alguna avinentesa sobre un pretext que no acabis de dominar o que no t'acabi de somoure, com a mínim has d'haver preses les eines per poder convèncer, encara que allò i l'arrel entranyable del que tu sents o del que... O sigui, jo prefereixo els boscos, prefereixo els camps.
1: Dius que ets de llevar-te d'hora i passejar. Has escrit algun poema abans que surti el sol?
0: Mai, mai, perquè aquelles hores no són per mi fetes per escriure res. No, els poemes no de manera conscient. És allò que ve una sèrie l'am, no? Hauria de l'am poètic que deia Carné, no? Que a vegades és una paraula que et suggereix, no saps ben bé què, de vegades és un record, de vegades és sensació, de vegades és una qualitat de la llum. És saber, el poema pot néixer d'estímuls diferents. Ara, el que és clar és que allò s'ha de realitzar en paper o en una pantalla, s'ha de materialitzar, allò s'ha d'escriure. Hi ha una feina. Un pot estar molt il·luminat o molt inspirat, incapaç de traslladar aquella mena d'epifania, aquella mena de descobriment al text, no serveix de res. L'únic que valorarem d'un autor són els poemes, llibres, que queden. O sigui, va tenir bones idees per un poema, no? Llavors, la feina aquesta de l'escriure, ja ho saps, és qüestió de tenacitat, de realitat i de fer, naturalment. No pots mai deixar de llegir. Han estat els seus mestres o els que eventualment ho poden ser. De vegades...
1: Algun poeta que ens vulguis recomanar així actual, que hagis llegit i que t'hagi impactat?
0: Mira, ara estic recopilant informació i llibres, perquè ets una pàgina per La Vanguardia de cara a Sant Jordi sobre poesia, novetats en català i en català. És aquest llibre del fill del Miquel de Slot, l'Eloi Creus, que sorprèn perquè amb una persona jove, està a la trentena, formalment és d'una gran persona. Jo hi trobo faltar potser que aquella punxa del dolor que es desperta quan un és més gran i ha patit més, no? Però molt, molt ben escrit, molt ben escrit. Aquest, per exemple, a mi m'ha agradat més que no pas l'últim Carles Mireia, que és una poeta que a mi m'interessa molt, però que tornar-lo a llegir, no tenia emergència, però hi ha llibres anteriors d'ell que m'havien agradat. I en castellà vaig llibre, publicat per Vissó, una poeta romanesa del 1942, Joana Blandiana, que, caram, tenia molt de dolor i ha expressat d'una manera molt... Sí, aquests són els que et recomanaria. Després, el meu amic Francesc Perserises, aquest any farà 90 anys i ara ha tret una plaqueta poètica d'aquelles que fa la Maria Josep Escrivà un dia, es diu Branquillons, i quan llegeixo la poesia d'en Perserises, això que ets a casa, no? Una casa que a la vegada és a casa perquè hi ha una veu que reconeixes fondament, però a la vegada una casa que vas trobant ornaments o fins i tot alguna habitació que no havies conegut abans i que resulta molt, molt agradable. No? Perserises sempre és un poeta. Que...
1: És precisament el que veiem a Un llum que crema, és a dir, una casa en què vas obrint les portes i intentes descobrir qui et portarà a aquella habitació, no?
0: La metàfora de la casa, és veritat que hi apareix molt, probablement. La casa com a refugi, la casa com a llar, la casa com a centre del viure, i a la vegada la casa com a tot el contrari, les cases abandonades, no?, que... de les quals n'ha desaparegut la vida, no? Sempre me passejo a Vilafranca, per qualsevol ciutat d'aquí o del món, no? I passes pel carrer i veus, és el vespre, dues de la mateixa casa, del mateix estat, i t'ha dit, què veus? El lavabo està banyant, està dutxant, està llegint, està fent, no? Privada de la gent, per tant, el que passa de portes i la casa, hi apareixen moltes cases habitades, altres que no, però el que m'agrada molt l'interior, que revela les tensions dels vius, del viu, els membres d'una família, una parella, per socialitzar, sol tenir lloc, la casa.
1: Fins i tot has parlat de... Bé, has escrit sobre els hotels, per exemple, a País de Vent.
0: Ara no ho recordo, no recordo quina poesia... Jo no he estat un usuari gaire habitual, no he anat, naturalment. Quan no dormo fora de casa vaig a un hotel, com és natural, però tampoc no he fet servir tant. Fins a Londres he anat algunes... Òbviament, meu setjat. Trobo que és interessant la metàfora. Els nits que passes a tornar a ser mai més. No? Però hi has passat una nit. I per tant, hi ha d'aquelles quatre parets. Bé, és la antilogia entre sedentari i més nòmada. La fugacitat de la vida, no? Els hotels encarnen aquesta fugacitat. Segurament en contraposició a la casa, on visca és la solidesa, no? L'estabilitat i tots aquests valors associats a una vida molt més...
1: Doncs, abans d'acomiadar-nos, torno a donar-te l'agraïment. Pel que tinc entès, el teu aniversari és el caure, el 19 de març. Quin poema t'agradaria que llegíssim al programa per dedicar-te?
0: Vols dir un poema meu, en aquest cas, o un poema d'altri?
1: No, un poema d'altri.
0: Ostres, mira, hem parlat de Carner. Hi ha un sonet molt bonic. A veure si d'aquesta manera també conjurem la pluja que es diu Plou. Plou a totes les estacions de França. Jo diria que es diu Plou. És un sonet meravellós que a mi m'agrada molt i que seria una bona manera de celebrar el meu 56è aniversari.
1: Doncs, efectivament, el llegirem.
0: Gràcies.
1: Esperem que us hagi agradat l'entrevista amb Jordi Llavina. La setmana vinent, 17 de juny, tindrem amb nosaltres un altre autor nascut el 1968, també a l'Alt Penedès, i que va ser company de promoció de Jordi Llavina i Morgades. Van ser companys de classe. Ha publicat dos llibres amb Editorial Trípode. Tot això és el que us podem dir de moment.
2: Clàssics per a tothom. I el primer llibre que us volem recomanar és Versos per vèncer, primera part, de diversos autors. Versos per vèncer és la primera antologia poètica en llengua catalana de la Guerra dels Segadors, 1640-1652. Durant la guerra, el vers fou una arma per als bàndols enfrontats, profrancesos i profelipistes, que van cantar victòries pròpies i derrotes alienes, o van reflectir el clima del conflicte armat que es vivia al Principat. Els versos havien d'ajudar a vèncer, a exacerbar els ànims i mobilitzar faccions. En aquest primer volum es recullen els poemes de l'inici de la guerra, 1640-1641, i, per tant, els més combatius que s'inspiren en episodis com el Corpus de Sang, és el cas dels Segadors, o la victòria catalana en la batalla de Montjuïc. La majoria de les composicions són anònimes i d'estils molt diversos, però també hi ha figures emblemàtiques de la literatura catalana barroca com Francesc Fontanilla, que van immortalitzar un dels moments més rellevants a la història de Catalunya. Seguidament, us recomanarem Versos per vèncer, part 2, de diversos autors també. Segon i últim volum de la primera antologia poètica en llengua catalana, de la Guerra dels Segadors, 1640-1652, una mostra de poesia barroca culta i popular, amb una alta càrrega política en la guerra més transcendent de la història del nostre país. Durant la guerra, el vers fou una arma per als bàndols enfrontats profrancesos i profelipistes, que van cantar victòries pròpies i derrotes alienes, o van reflectir el clima del conflicte armat que es vivia al Principat. Els versos havien d'ajudar a vèncer i exacerbar els ànims i mobilitzar les faccions. En aquest segon volum es recullen els poemes del gruix a la guerra de 1642-1652. Quan passada la primera efervescència i després de la mort de Pau Claris, les perspectives de victòria per a Catalunya són cada cop més incertes. La majoria de les composicions són anònimes i d'estils molt diversos, però també hi ha figures emblemàtiques a la literatura catalana barroca com Francesc Fontanilla, que van immortalitzar un dels moments més rellevants a la història de Catalunya. Seguidament, Corpus d'Antiga Poesia Popular, de Josep Romeu i Figueres. El Corpus d'Antiga Poesia Popular, preparat per Josep Romeu i Figueres, un dels estudis més importants a la lírica i del teatre de l'època medieval i moderna en llengua catalana, presenta el recull més complet de poesia catalana de base popular composta entre el segle XII i la darreria del segle XVI. Les més de 400 composicions aplegades testimonien l'existència al nostre país d'un tipus de poesia que, allunyada de la cort, s'ha anat transmetent de manera oral en les places i els carrers de pobles i ciutats del nostre país. Els trets que caracteritzen la poesia popular són variats i poden trobar-se en el contingut, en la forma o en l'estil. És per això que el volum aplega poesies de caire molt divers, encara que a nivell formal predominin les formes mètriques i estròfiques populars. Tant poesia d'autor com obres anònimes, tant de contingut profà, cançons d'amor, sàtires, pastoreles, paremiologia, com religiós, poesia mariana i nadales. El volum compta amb un extens estudi introductori en què s'expliquen els criteris de selecció i edició dels poemes, les característiques de forma, estil i contingut de la poesia oral, i l'estructura del volum. A més, cadascun dels poemes compta amb anotacions que remarquen els trets del text respecte al seu gènere, l'estat de la conservació o de les particularitats mètriques. Aquest llibre, doncs, ofereix l'oportunitat i les eines per conèixer i entendre la poesia popular present al nostre país entre els segles XII i XVI, un gènere poètic de gran valor històric i literari que, malauradament, ha estat sovint bandejat de les històries de la literatura. I, finalment, Quesits o Perquens, Regiment de Sanitat i Tractat de Fisionomia de Girolamo Manfredi. Aquest volum presenta la primera edició crítica de l'incunable català Quesits o Perquens, imprès el 1499 a Barcelona per l'editor Pere Posa, un dels principals impulsors de la impremta al nostre país. Per bé que l'incunable atribueixi l'autoria a Albert el Gran, avui sabem que és traducció del Liber de Homine, Il perquè del metge bolognès de Girolamo Manfredi, un gran èxit editorial amb 26 impressions italianes i dues traduccions conegudes al català i al castellà. L'obra es divideix en dues parts. La primera és un regiment de sanitat, un manual higienicopràctic destinat a garantir el manteniment de la salut a partir de l'estudi de les 6 coses naturals del galenisme: menjar i beure, son i vigília, exercici físic, evacuació, aire i passions a l'ànima. La segona part, en canvi, és un tractat de fisiognomia, la ciència que estudia la relació entre els aspectes moral i espiritual de l'individu i la seva aparença física. Manfredi vol posar aquesta mena de saber científic universitari a l'abast d'un públic general amb una certa cultura. És per això que s'esforça a aconseguir un estil i un nivell de llengua adequats als lectors potencials. Escriu en italià, utilitza metàfores i comparacions, defuja les explicacions massa tècniques, evita l'abús de cites d'autoritat i estructura el llibre en forma de preguntes i respostes. La traducció catalana medieval del llibre, que és anònima, però de gran qualitat i respectuosa amb l'original, s'emmarca en el procés de traducció d'escrits científics i tècnics que tingui lloc a la Corona d'Aragó, entre els segles XIII i XVI. Aquest volum, a càrrec de l'estudiosa Antònia Carré, ofereix, gràcies a l'impecable edició crítica anotada, l'extens estudi introductori i el glossari de termes, una oportunitat única per aprofundir en el coneixement d'una de les obres científiques més difoses a l'Europa baixmedieval. Les quatre recomanacions les podeu aconseguir a la vostra llibreria de confiança o bé a la pàgina web de l'editorial Barcino. I abans d'acabar el programa d'avui, us volem llegir un poema de cada llibre, el primer de Vincles, de Feliu Formosa, i el segon de El Cançoner. Sóc al Cafè San Marco, de Trieste, un matí. En una de les dues ales del gran local hi ha tan sols un client. És un senyor elegant que llegeix el diari. A la taula, un massec, al costat d'un cafè, hi ha un poema a mig fer. Gaudeixo intensament del silenci i la calma. Passa el temps i no sóc conscient del que dura. Quan surti del cafè, espero que uns carrers, amics, em condueixin al final del poema. I del Cançoner, us volem llegir el següent poema, que és... No crec que un món amb la teva presència sigui substituïble, perquè és massa complex desarrelar-te de tots els seus fenòmens. Ni sé amb quin altre nom et puc cercar en el buit. Així doncs, existeixes. I fins aquí el programa d'avui, un programa realitzat pel tècnic de so, Joan Márquez, i un servidor, on ens escoltem en l'últim programa de la temporada.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. That day I started to quit on my dreams.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
1: Benvingudes al safareig!
2: Benvingudes!
3: Hola, hola!
4: Quina calor, no? Oh, és que ja estem a mitjans de juny, ja en no res s'acaba l'escola. Però bueno, si s'acaba l'escola vol dir que el safareig, em sembla a mi que aquest és ja l'últim episodi aquí al plató.
3: No, al plató, ara ho has dit tu, al plató sí. Però espereu-vos els metres, que ens hem de posar encara al dia de moltes coses.
5: Sí, quedeu-vos, perquè us hem de donar una notícia.
4: Ai, no estarà embarassada?
5: No, quan ja. Pensa que jo porto diu, carinyo. Porto el diu posat. I per aquí, per la tele, abans allà a la ràdio, amb el Joan encara hi havia més possibilitats, però aquí, ara que som a la tele, doncs aquests tècnics venen, ens posen els micros i marxen. I no hi ha...
3: Pim-pam.
5: Però bueno,
4: després ens ho expliques. Però vinga, va, que tenim molta teta avui.
3: Vinga. Bueno, avui, ni més ni menys, us portaré amb 5 propostes que podeu apuntar a l'agenda i que no us podeu perdre. És superimportant.
6: Mare, sí, les que
3: calguin. Bueno,
6: aquí sempre fallaré alguna més.
3: Potser alguna més, però com a mínim agafeu un full d'ina de 3.
5: Però... el tema, i no trobeu a faltar el manual del bon Mariquita.
6: Ai, sí. Ara fa dies, eh?
5: Fa dies que tinc les pobres Mariquites desemparades sense saber què fer.
3: Doncs què?
5: Doncs avui us porto un manual del bon
3: Mariquita. Ah, molt bé,
6: mira. I escolteu, serà avui l'últim viatge que jo faci amb el micro i la meva càmera.
4: Almenys a la temporada.
6: Oh. No ho sabem. Per això us heu de quedar.
5: Ah?
6: Que comença el safareig.
5: Som-hi.
7: Bona nit, gent del Baix Pallarès i del món sencer. Pareu bé les orelles i prepareu la bugada, perquè ha arribat l'hora d'anar al safareig.
8: I agafeu la raó de colors, que aquí hi ha lloc per totis.
5: I no patiu, que no destanyeix, eh?
6: Digues, orella!
7: El safareig és una producció de ràdio i televisió al Vendrell, amb la conducció a càrrec de...
9: Maria Unión.
7: El Quim Sicar.
10: La Nora Torres.
11: I la Zafiro.
12: Opa! Anem a fer la patada sobre els temes que ens interessen.
7: I que ens afecten a tots, totes i totis. Oi que m'entens? El safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
12: Per tu.
10: Per tons pares.
7: Per la iaia.
11: Pel veí de baix.
12: O per aquella tieta desubicada.
5: Ai,
10: per un amic.
7: O per ta germana.
11: O per ta cunyat, que prou falta li fa.
7: Prepareu el gibrell i el sabó i comencem! Anem a posar en remull les etiquetes socials.
13: Passeu que l'obreu el safareig.
4: Avui el safareig és una mica estrany, perquè avui no tenim convidades. Però, bueno, sí, estem nosaltres, que ja som molt bones convidades i molt ben entrevistades.
3: En família.
4: En família. Jo crec que ens podrem expressar més lliurement, no?
3: Oi,
4: poder? Bueno, sempre ens expressem lliurement.
5: I que no tenim pèls a la llengua, nosaltres, eh?
3: I que no surtin coses que no han sortit fins ara, eh? Ojo, eh?
4: I com dèiem a la introducció, aquest és el penúltim episodi de la temporada. I abans del gran final hem volgut parar un moment, mirar una miqueta enrere, veure què ha passat aquest any, què hem après, què hem viscut, no? Una miqueta rememorar els moments que ens han acompanyat durant aquesta última temporada. Llavors, llanço una miqueta la pregunta.
3: Oi, oi, oi.
4: Com arribeu al penúltim episodi de la temporada? Com esteu?
6: Expliqueu-me. Assedegada!
5: M'ho has tret a la llengua. Jo estic assedegada, acalorada...
3: Ah, ja et veiem,
5: mira,
3: ja, Zafiro.
5: Sí, jo avui ha arribat l'estiu, carinyo, i jo els fogots els tinc. Oi, com tinc els fogots.
3: Disparadíssims, eh?
5: Però mira que ara que surto per la tele i tal, que no hi ha manera, eh?
3: No,
5: que no hi ha manera! Que dormo sola cada nit, carinyo.
6: Oh!
3: Doncs algú hem de fer, Zafiro. Hem de...
6: I has de posar remei.
3: Sí.
5: Dic que dormo perquè després marxen.
3: Ah, amiga, vale, sí que la pregunta.
5: Jo no deixo que es quedi.
3: Sí que a les nits sues, tu, eh? Sues.
5: Sues.
3: Molt bé.
6: I home, amb tot el que sua. Ah, em fan suar.
5: No, que és broma. Que jo sóc una senyora de ser, home, que pensarà l'audiència.
3: Clar, sisplau, no hi hagi cap marge d'error. Doncs no sé com arribem. Jo arribo una miqueta també de dir, ostres, ja estem aquí, no?
4: S'ha de passar ràpid.
3: Sí, no, eh? O sigui, ara que dic, ostres, sí, ja estem a juny, dius, hosti, déu-n'hi-do, però
4: Home, han passat moltes coses.
3: Han passat moltes coses entremig, sí. I a la que et poses a analitzar dius, bueno, potser tan ràpid no, eh? Potser hem fet moltes coses entremig.
4: Jo la veritat és que estic cansada, però estic orgullosa.
3: Ah.
4: Estic, arribo ja, no?, pues que ja amb aquesta calor i tot el que hem viscut ja tenim ganes una miqueta de vacances. Així però... És. Però estic molt orgullosa de tot el que hem fet, de tot el que hem aconseguit, de tots els llocs que hem anat.
3: Sí.
4: Perquè, bueno, aquesta temporada hem estrenat plató. Hem tingut, per tant, més repercussió. Sí. Molta més gent ens ha vist, també per xarxes. Sí, hem crescut moltíssim.
6: I una mica tinc com ressaca, però de la bona, saps? Sí. De tot el nostre... Sí.
3: És que hem fet com una actualització del sistema, sí. Un upgrade, com de millorar, no?, estèticament, visualment. És tot més, són més atractives, totes. Sí. Ens hem tornat més atractives aquí,
6: almenys
3: no?
6: Almenys per la tele.
3: T'afiro amb aquestes llums que ens posen.
5: Home,
3: i
5: se'ns tan veu millor.
3: Ben il·luminades.
5: Se'ns veu molt millor que abans.
3: Amb alta qualitat.
6: Sí. Clar. Jo era gaire contenta. Difícil.
5: Jo estic molt contenta, perquè una vegada entre nosaltres ho parlem, no? que potser no som conscients, nosaltres, quatre, del que suposa el safareig pel Baix Penedès.
3: A vegades sí, no agafem...
4: És molt important, perquè parlem de temes molt diversos. Parlem de VIH, de sexualitat. Hem parlat de memòria queer, també, que hem portat a gent que era mítica, històrica. Sí. Hem parlat de pressió estètica, també, quan van venir aquells noiets a parlar-nos de la campanya que havien fet pel Vendrell. Miqueta de tot, activisme rural també, que això sempre ens ha mogut moltíssim, com a vendrellencs.
3: Sí, sí, no? Festivals, llavors... esdeveniments, pioners a Catalunya, vull dir, hem fet... És veritat, és que quantes coses, eh?
4: I de totes aquestes entrevistes que hem fet, quina us ha remogut més o quina us ha agradat més? Quina és la vostra preferida?
3: Uf!
6: Bueno, jo amb una... Ah, no.
3: Quina?
6: Això va ser la temporada passada.
3: Ah, bueno, doncs a veure, perquè ens
4: d'aquesta
3: temporada.
4: D'aquesta temporada.
5: Jo puc dir-vos que per mi la més especial, la més emotiva, va ser amb l'Eugenio del Cangrejo.
3: Ei, mira.
5: Tenir aquí una persona que és història viva del col·lectiu...
6: Sí. Jo em quedava l'oca oberta, perquè clar, jo tot això no ho he viscut, i llavors és com... Uau, o sigui...
4: I ens aporta exclusives.
3: Oh, i tant, eh?
4: La
3: de coses que es deuen sentir, que deuen passar per allà abans que per qualsevol premsa i qualsevol mitjà.
6: Però bueno, que he de dir que jo, amb la boca oberta, em quedo amb tothom, perquè cadascú és una història i ens explica unes coses que no tenim el saber de tots els temes, saps? Llavors és com... És guai aprendre.
3: Tot aporta, tot suma. Sí. I tot té la seva peculiaritat i tothom ha sigut especial, tots els que han passat. Jo he de dir que si m'he de quedar amb alguna, també, per mi, per al·lusions ja a nivell personal, la de la Brigitta per mi va ser...
5: Brigitta l'amor.
6: Va ser molt divertit. Ja porteu un passat.
3: Clar, ja tenim història nosaltres dos i va ser que un somni que pogués estar aquí i compartir plató, qui ens ho hauria dit quan ens vam conèixer per primera vegada i que acabaríem compartint una estoneta de tertúlia amb aquest projecte, no? Que, jolín, és que és això, que no en som gaire conscients d'estar dintre els safareig del que repercuteix, no? Però...
4: Sí.
6: Jo amb el Sergi i l'Aina, que són amics meus...
3: Ah, bueno, clar.
4: Els del Cau.
6: Sí, l'Aina del Cau i el Sergi de l'Esplai. Em va fer molta il·lusió perquè sobre sé que li feia com nervis i tal, i em va dir, tia, si ha sigut...
4: Venir a passar l'estona.
3: Va estar còmode,
5: amiga.
6: Sí, o sigui, al principi sí, perquè t'imposa, no?, les càmeres, la gent, però s'ho van passar superbé, em van dir, i dic, oh, que guai que també es transmeti això quan vens aquí, no?, del bon rotllo i...
4: Sí, sí, sí. Que no un espai segur. El safareig és un espai segur.
3: Proper, segur, càlid, vull dir, és que no... Tal qual com ens veieu, és que som així, o sigui, no... I al final és això, volem ser entre amigues, passar-nos-ho bé i compartir. És que és això.
4: I aquest any, a més, ens hem motivat i hem començat a anar fora del plató, a esdeveniments.
3: Jo
4: no vaig poder anar, que estava fora per feina, però vosaltres sí. Vau anar als Premis Crit.
5: Bueno, bueno!
4: Per qui no ho sàpiga, els Premis Crit són uns premis a creadors de contingut digital en català.
3: En català.
4: I, bueno, doncs, vau tenir l'oportunitat d'anar a aquelles gales, mira, perquè tenim una miqueta algunes imatges d'allà.
3: El safareig va estar allà. Sí,
4: com va ser? Com va anar? Expliqueu-me una mica, que jo m'ho vaig perdre.
6: El cava estava molt bo.
3: El cava.
5: Clar, s'ha de dir que el safareig va presentar candidatura perquè som un podcast de contingut digital
4: en
5: català. I havíem de ser allà.
3: Sí.
5: Havíem de ser.
3: Sí, sí, sí. El safareig ens anem movent, vull dir... La motivació del safareig, la raó d'existir, de ser el safareig, al final el projecte, estem aquí, estem al Baix Penedès i creiem molt fermament amb la voluntat que tenim de la tasca que fem aquí, no?, pel territori, amb consciència de territori. Però això no treu això que dius tu, Zafiro, de que no deixem de ser un podcast de contingut de creació en català, de territori, i que aquest any sí que ens hem motivat una mica més de dir, doncs, si hi ha propostes, si hi ha premis, si hi ha reconeixements... No ho fem pels reconeixements,
6: no.
3: Però diem, ja que hi som, sí. Presentem-nos-hi.
6: I que a més, nosaltres clar. Vam anar i vam conèixer gent...
3: I tant, clar. Gent influencer...
6: Ens vam conèixer, o sigui, la gent exacte. Ens coneixia...
3: Et fas veure i et veus. O sigui,
6: sí, i et veus
3: sí.
4: És molt important, és molt important que hi hagi aquesta xarxa, aquest reconeixement entre totes les persones que estan fent una labor semblant. Nosaltres sí que és enfocat al col·lectiu LGTB, però al final també és recolzant la llengua catalana en el contingut digital, a les xarxes, a la televisió, a la ràdio, llavors...
3: I descentralitzat d'això de també. Crec, jo això per mi és una... És un vaixell insígnia, de no estem dintre de la bombolla de Barcelona, i tal. I això, me recordo que per la festa i això ho anàvem dient a tothom, nosaltres som del Baix Penedès, eh? I de rural, i de coses...
6: És a dir, que la gala va ser molt xula.
3: Sí.
6: Jo m'ho vaig passar molt bé.
4: Qui va anar de més influencer de les tres?
3: Ah, quina va de més influència? Doncs sí. Les tres? Uf, a veure, què t'han de dir?
4: La Zafiro, no?
3: Clar, qui brilla més aquí? Jo.
4: Mira-la,
3: que guapa.
4: No anaves de Eres.
5: Home, Eres. Jo tenia moltes amigues en allà.
4: Influenciadora.
5: I amants, també, de dir. Em vaig trobar molts amants.
3: Anava a dir, es poden donar noms o
5: no,
3: què?
5: No, però em porten detinguda.
3: Però jo et vaig veure abraçant-te amb alguna amiga, eh?
6: Ah,
5: home,
6: sí.
5: Amb la Pitita. Ah. La Pitita, clar que sí.
6: O sigui, la pregunta també podria ser, perquè, clar... Tu va haver la gala i després vas marxar, no estaves a la festa.
3: Veritat.
6: Llavors, a la festa qui va ser la més influencer que parlava amb tothom?
3: Ah, bueno, amiga.
4: Home.
6: Tu?
3: Jo? No, a veure, bueno, sé, jo no recordo tant. Jo bueno. No recordo que aquesta senyora...
5: Ah,
3: sí, o sigui, aquesta
6: allà
3: senyora
6: diràs, eh?
3: D'aquí... Aquesta senyora d'aquí...
6: Ho diré bé,
3: Maria. Va fer de, no sé si anfitriona, Celestina, o sigui, anàvem com pipejant el personal que hi havia allà a la sala, i ella deia, aquell, sí, aquell, pues anava cap allà, i escolta'm, perdona, no sé què tens aquí, no sé què, un cubat, pues jo també vull, cuida'm aquest amic meu.
6: I jo, va ser brutal aquest moment,
3: O sigui, jo, per favor,
6: Maria.
3: No, favor,
6: i ella diu, consejos de capa meva tengo,
3: I va arribar a la conclusió de que he de sortir més de festa amb la Maria.
4: Molt bé.
3: Perquè em fa d'enllaç social.
4: La Maria és la persona adequada amb la qual sortir de festa, sí. Perquè coneix l'entorn.
6: I si no...
3: Té una làbia.
4: Es fa conèixer.
3: Brutal. Que bé.
4: I... Poc se'n parla de que fa 4 dies vam ser jurat d'una gala drac aquí a Coma-ruga,
3: bueno,
4: aquí
3: bueno,
4: al costat.
3: Això sí que és el que em fa més il·lusió.
6: Jo encara no sóc conscient de que he sigut jurat a una gala...
3: Ja, tia.
5: A una gala històrica.
6: Històrica. Això, que jo no sóc d'anar a gales drac.
3: Clar.
6: O sigui...
5: I què et va semblar?
4: Sí.
5: Potser era la teva primera gala drac que veies?
6: Sí.
4: I a sobre jutjant-la.
6: Ja.
5: Bueno, però això està molt bé, perquè vull dir, al final, des de la teva inexperiència, sí, de la teva innocència, rebies aquell espectacle de forma totalment sincera.
4: Sí.
5: I jutjaves totalment sincera.
4: I no estaves influenciada per poder altres programes que hagis pogut veure, sinó que directament vas anar, t'ha agradat, no t'ha agradat, què t'ha semblat, no?
6: I molt guai, molt de corroboradera, tio.
3: La producció...
6: Qui organitzava com sí. Les persones mateixes...
3: L'organització, la producció, les artistes... Sí. Dir, bueno, vam poder-ho veure des de tots els angles i va ser brutal. I va ser històrica, per què?
5: Perquè és la primera vegada que el Baix Penedès es celebrava una gala drac.
3: És que és
5: la primera vegada. I esperem que no sigui l'última.
3: Exacte.
6: I anàvem a conjunt les quatre sense saber-ho, eh?
3: Ens va... Sí, això no ens ho vam parlar, eh? Vam arribar allí...
4: No, perquè la persona que ens fa els outfits ho va preparar i era sorpresa per nosaltres.
5: Anàvem les tres amb tons plata.
6: Però eren quatre, no sé qui has tret, però sí.
5: Bueno, vull dir...
4: Bueno, perquè
5: vosaltres tres...
4: La Zafiro estava com a presentadora.
5: Exacte, jo no formava part del jurat, jo estava fent de mestresa de cerimònies.
6: I aquestes noies supermaques, també.
5: Agdo So. Em trec el barret, carinyos, amb Agdo So, amb la feinada no només que vam fer per la gala drac, per l'organització, sinó tota la feinada que fan des de fa molt temps per lluitar pels drets del col·lectiu.
6: I molta penya hi havia, que jo vaig sortir i digo...
3: Ja vam tenir aquí la Clàudia Vinyàs, que ens va acompanyar amb el capítol de Sexhores, i aquí estava implicadíssima fins a la mèdula. Són un equip canyeríssim, que tenen bueno, mil projectes i mil coses i entregadíssimes totes i precioses. O sigui,
5: a mi em va agradar molt que el públic era molt divers.
6: Sí.
5: Vull dir, veies gent del col·lectiu, gent gran, senyores, que s'ho van passar teta.
3: Gent hetero, aliada.
4: Hi havia nens.
5: Molts de nens, canalla. També. Vull dir, va ser molt maco de veure tot un públic divers i gaudint de l'art, que és l'art drac.
3: Sí, sí, sí. Com ha de ser. És que ha de ser així. Aquestes coses han de ser així.
4: I no penseu que ens passa molt a vegades que dels convidats que venen i que entrevistem, al final nosaltres també acabem fent com una mica de persones entrevistades i entrevistadores entre nosaltres mateixes, perquè igual una llança una pregunta, la respon l'altra. Estem aprenent moltíssimes coses amb aquest programa, perquè cada capítol es parla d'un tema diferent, profunditzem, portem una persona experta. Què heu après aquesta temporada que no sapiguéssiu abans? Quines coses us heu conscienciat més?
3: És que no pares d'aprendre. És un aprenentatge constant, i això pot semblar una mica egoista, però és com, estem fent el safareig, però m'interessa moltíssim fer el safareig per la tasca que estem fent.
4: I també
3: però, per altra banda, la riquesa que això ens comporta de conèixer tantes realitats, tant coneixement, tantes coses que com que ens són llunyanes i no hi hem entrat mai, quan ve algú aquí ens les explica, perquè és la seva realitat, pumba, dius...
6: Jo he de dir que tiro més cap a lo sexual, Sempre que parlem davant de càmera o fora de càmera...
4: Sexual.
6: Sí.
4: Però és molt important també prendre aquests temes.
6: Sí.
4: Salut sexual, prevenció d'ITS...
3: Totes les col·laboracions...
6: No, i la diversitat que hi ha...
4: Diversitat també, sí. De sexualitat, vols dir, d'identitat de gènere...
6: També.
5: De formes de relacionar-se. Recordeu-vos de Cela Cupido, que ens van parlar de tots els tipus de parella, de relacionar-se amorosament.
4: Trencant tots els esquemes que tenim construïts de fàbrica, no? De parella, monògama...
3: I l'educació, la salut...
5: I nosaltres, d'una manera o una altra, pertanyem al col·lectiu. Doncs imagineu-vos aquella padrina que ens veu des de casa seva, que no està familiaritzada amb aquests temes... De cap de les maneres, no? Vull dir, per mi és el més bonic que podem fer nosaltres. Entrar a les vostres cases, en les vostres ràdios, en els vostres mòbils, i poder parlar de temes que no coneixieu, i d'una manera natural...
4: Igual que nosaltres, igual
3: que
4: tampoc els coneixíem.
3: Clar. Voleu saber una cosa molt curiosa? Jo tinc amigues del col·lectiu que jo quan a vegades els pregunto «Ai, què, has vist l'últim episodi del safareig? Què t'ha semblat?» Que diuen «Ai, el tinc pendent». Diuen «És que molta gent del col·lectiu, la majoria de temes dels que toquem, els tenen ja molt apresos. Vull dir, són temes que doncs, van amb la seva condició des de ja fa molt de temps i els tenen molt integrats. I jo dic, és que, clar, és veritat. És, en plan, tu aquesta signatura ja la tens assolida. I això encara ens reafirma més de que la tasca que fa el safareig no només és pel col·lectiu, que sí, que ja està bé que hi hagi aquest acompanyament i aquesta visibilitat, no?, de dir, ei, estem aquí, estem en un mitjà públic, sinó per tota la gent que no és del col·lectiu, sobretot. Aquest treball de sensibilització penso que val molt més la pena per tots ells, o sigui, per la meva mare, per la tieta, pel padrí, per el cosí, per el germà, per tota la gent que no ho són, perquè puguin entendre'ns, perquè puguin entrar dins d'aquest univers que al final és un univers més de persones que convivim juntes en aquest planeta i que amb la base del respecte i l'estima, el carinyo, la convivència ha de ser, no? I llavors tot és coneixement, tot aporta.
4: Bravo. Sí, sí. Bravo.
5: Bueno, què me parla aquí, oi que sí? Fem-li un aplaudiment. Ole!
3: Però és així.
5: Però tens tota la raó, és veritat. Sí. Que moltes vegades aquests temes només t'hi apropes quan t'hi toca, d'alguna manera. No? Sí. Perquè tu un fill, perquè el cosí, la veïna... Mm. I al final, jo sempre dic que una societat democràtica és una societat empàtica.
3: Molt bé.
5: On ens importi tothom, independentment de la seva condició, independentment de la seva realitat. No? Totes les realitats són vàlides i caben dins d'una societat que sigui lliure i democràtica.
3: Totalment.
4: Molt bé.
6: Ximpom. He dicho caso cerrado.
4: Llarga vida al safareig, doncs.
3: Sí.
4: I una altra cosa que fem molt a les entrevistes aquí és la ronda de preguntes ràpides.
5: Ai, m'encanta. No.
4: He preparat algunes, no? No perquè ser superràpides, com vulgueu. Vinga, com vulgueu. Però començo a llançar alguna.
3: Va, vinga.
4: Qui d'aquí és més probable que, després d'un bolo, com per exemple pues, que hem fet de jurat de Galatrac o... No? Mm. Qui és més probable que desapareixi després d'un bolo?
6: Jo crec que depèn de per què seria una persona, o sigui, la justificació seria d'una persona o d'una altra.
4: Què et ve al cap?
5: Home, jo he de dir que jo, si he de negociar, jo desapareix.
3: Anava a dir...
5: Jo desapareix.
4: La captura desapareix molt, però perquè la cautiva, les fans, les senyores, tothom
3: això
4: es vol
3: sí.
4: fer fotos amb ella,
3: sí.
4: i és impossible poder-nos fer nosaltres les fotos corporatives a l'acabar, perquè estan segrestada. O sigui, és
5: jo me les estimo molt, a totes elles,
3: és que tenim,
5: les meves senyores.
3: Té les seves fans i
4: sí.
3: totalment...
4: Sí.
3: Però jo anava a dir, jo tinc més clar, potser, qui no desapareix...
4: I qui no.
3: Home, si hi ha festa després...
4: La Maria.
3: La Maria es queda,
4: fins al final.
3: A la primera pujar a l'autobús per anar a la discoteca.
6: Home, i tant. Vaig acabar, és que el Premi Escrit, després de la gala, ens agafava un bus i ens portava a un lloc de festa. Corre! Que jo no em quedo aquí. Anem a la festa. Perquè, clar, imagina que no et toques allà en el bus. Què fas?
3: A peu, cap a l'Hospitalet.
6: Sí, home. No, era secret.
3: Era secret, no sabíem on anàvem, tio.
4: I en aquestes gales, en aquests esdeveniments que fem, qui de vosaltres creu que seria més probable que pengés una història inadequada?
3: Inadequada.
4: Inadequada. Que pugui ser cancel·lada. Ja sigui perquè estigui penjant coses que no es podien veure, que eren d'entre bambolines, i pues, no se n'ha adonat. És possible.
3: Tiene pinta de...
5: Ups! Sí, tu mateixa,
6: te l'has hecho patir.
4: Realment, la d'abans també, perquè moltes vegades acabem un safareig, estic cansada,
6: ah, sí.
4: i dic,
6: I és que anava
4: marxo.
6: A dir ella per unes coses i tu per...
4: I jo dic, bueno, jo marxo a casa, vaig a dutxar-me.
3: Aquí va de fúmia.
4: Sí. Sí, sí, sí, sí.
3: Però les històries també,
6: ens
3: també
6: quedem,
3: passem.
6: Ens quedem, ni tu i jo, sempre.
3: Oi, sí, sí.
4: Clar. I qui és la més diva de les quatre, qui diríeu?
6: Home,
5: a
6: veure,
5: a veure.
4: És que sempre tots els ulls, tots els dits l'assenyalen.
5: Ai, no sé per què, no sé per què.
3: Perquè el dit és per allà ficar on hi ha foradet, es pot ficar
6: un dit.
5: A mi, no, a veure, vull dir, jo sóc artista, vull dir, a mi ja m'agrada que m'mirin i que m'assenyalin, vull dir, m'hi dedico.
6: I nosaltres estem superorgulloses.
5: Ai...
4: Sí.
3: Cadascú lo seu.
4: Jo quan estan totes les senyores allà, en plan, un autògraf, un autògraf...
3: Fíjame los pechos.
4: Sí, jo penso, quin orgull,
3: clar.
4: Quin orgull. No és enveja, és orgull.
3: És orgull, totalment.
5: Jo estic molt contenta, estic molt contenta. Perquè al final, vull dir, no sé si sou conscients, però el safareig ens ha donat una visibilitat molt gran a tots nosaltres quatre.
3: Sí,
5: potser
3: sí.
5: per les nostres professions o a nivell personal, simplement. I ens està obrint un món sí. meravellós.
3: Total.
5: Abans parlava de l'Eugenio, que és un referent
4: sí.
5: per nosaltres. Parlàvem de Brigitta, que no
4: també.
5: Només com a artista drag, travesti que és ella, sinó és un referent català per tothom. Sou conscients que potser en algun moment de la història els safarets, nosaltres quatre, serem també referent?
4: Que algun dia ens convidaran a un programa futurista on nosaltres serem l'Eugenio.
5: Ah, clar!
4: Amb 80 anys. Anirem amb el bastó.
3: Ostres, no sé si tant aquest extrem, però sí que és veritat això del fet de, com a mínim, ja la feina que estem fent, o que hem fet ja, ja està sentant un precedent. Llavors això ja queda al registre,
4: sortirem
3: no?
4: Sortirem a la Wikipedia.
6: Jo no sé si és,
3: per
6: no sé si és per l'edat o perquè jo sóc així, però jo no sóc conscient.
3: No ets conscient. Ja, no, perquè són coses que no hi pensem.
5: Perquè nosaltres parlem, doncs, de la padrina, de l'hetero, del cunyat...
6: I perquè no ho faig per això, saps?
5: Però hi ha aquella jovenalla que potser sense adonar-se ha arribat al nostre programa, al nostre podcast, i està descobrint, gràcies a nosaltres, un nou món?
3: Clar, és que...
5: Vull dir...
3: Les generacions, no?, que ens precedeixen...
5: Clar, una generació més
3: sí,
5: jove
3: sí,
5: que nosaltres,
3: sí.
5: una mica més jove que nosaltres, vull dir... Que ens està descobrint i gràcies a nosaltres potser se li està obrint un munt de possibilitats que abans no
4: tal
5: tenia.
4: Qual, sí, tal sí. qual. És que jo crec que tota aquesta conversa només porta un lloc, i és que el safareig ha de seguir molts anys més, moltes més temporades. Estem fent una tasca molt i molt valiosa. Estic molt orgullosa de totes vosaltres, del que estem fent entre nosaltres. El que portem cadascú de nosaltres és únic, perquè portem una miqueta el millor que sabem cadascú, i que estic molt feliç d'estar amb vosaltres. Així que, amb això, només em queda dir que, Quim, no sé, ensabona'm una mica, no?
3: Vale, va, doncs anem a l'ensabonada.
4: A l'ensabonada.
3: Doncs, després d'aquesta estona tan agradable, amb l'entrevista, que ha sigut molt bonica compartir-ho amb tots vosaltres...
5: Jo m'he emocionat una miqueta i
3: una tot. Una miqueta, que hi ha la llagrimeta. Doncs sí, pues amb aquestes llàgrimes tan boniques, fiquem una mica de sabó per fer l'escuma de l'ensabonada.
5: Oh, que poètic!
6: M'ha donat... Oh!
3: Ha quedat molt cursi, no. Però bueno, és igual, és igual. És que ara estic en un moment ensucrat, estic dolç ara, estic dolç per al moment. Ah. I perquè ens ve una agenda, nenes, ens espera un juny, què hem de dir, del mes de juny?
4: El és que millor és... mes de l'any.
3: Clar, és el nostre mes, o sigui, poca gent en aquesta societat que vivim tenen un mes dedicat, vull dir, exclusivament. Però bueno, què coi, nosaltres tenim tot l'any.
4: Sí.
3: S'ha de dir, tot l'any. Però, com que el mes de juny la gent aprofita per canalitzar-ho tot aquí, anem a fer una mica la repassada general de quatre coses, cinc coses, perquè n'hi ha moltes més, només cal cobrir Instagram o qualsevol xarxa social per anar veient. Anem a repassar cinc esdeveniments que marquen l'agenda del safareig. I començarem pel primer, perquè tampoc no sabia ben bé com ordenar-ho cronològicament.
6: Número 1.
3: Número 1. Ens n'anem a Tarragona, perquè tenim el Pride de Tarragona, un any més, noies, que ja el tenim aquí molt a prop. És el Pride potser més gran, així, a nivell de província capital que tenim aquí. I el Pride de Tarragona, s'ha de dir que l'acte gros principal és el dissabte 13 de juny, però em sembla que abans estàvem mirant amb la Zafiro l'agenda, em sembla que ja hi ha actes previs alguns dies abans, no? Des del dia 3 de juny.
5: Correcte.
3: Fins al 13.
5: Presentacions de llibres, presentacions de documentals, vull dir que al voltant...
4: Hi ha hagut moltes coses abans d'aquest
5: cap de setmana. No només es concentra el dia de la festa, el dia de la celebració, el 13 de juny, sinó que hi ha hagut abans més actes, igual d'importants, sinó més, que no la pròpia festa.
3: Tot suma, i llavors l'acte gros final, diguéssim, és aquest dissabte mateix, el dia 13 de juny, a la plaça Corsini de Tarragona, on des de les 10 del matí fins a les tantes de la matinada podeu trobar fira d'entitats, la marxa reivindicativa, actuacions de les finalistes i la guanyadora de Delta Drac. Ojo, que venen aquí. A Tarragona tindrem DJs, entre ells la Ballatela, i tindrem concerts. La Natàlia d'Operación Triunfo 1, Estem triunfitos.
6: És aquesta?
5: No.
3: És que, clar,
6: no,
3: 2000...
5: és que és molt joveneta.
3: 2001 eres tu, Maria, el 2001.
6: Sortint de la vagina de la meva mare.
3: Oh, m'encanta.
6: I dient, oli!
3: Mira, doncs ara veiem el cartell...
6: Què veurem ara?
3: No, t'imagines, surto de la vagina de ma mare i veig el cartell de l'Orgull de Tarragona. Clar que sí. Perquè te'n vas directe de festa. Potser per això dona tanta farra a la Maria. Molt bé. Doncs, bueno, tot això i més, tindrem fades. Tindrem també... Ets la Zafiro, també, hi serà.
5: Home! Per tercer any consecutiu, me tindreu allà presentant la gala, carinyo.
3: Ah, amiga!
5: Juntament amb la sala en char meravellosa.
3: Mira,
5: com me la menjo.
3: És que...
5: Vull dir, heu de venir, carinyo.
3: Planazo.
5: Heu de venir a Tarragona a gaudir, a omplir la plaça Corsini de colors i de diversitat. I m'agrada molt el lema que tenen aquest any, de juntes... imparables.
3: I tant.
5: Què important és estar juntes,
3: Molt, perquè aquesta força de la unió fa el que faci ser imparable, que puguis fer tot el que ens proposem.
6: La unió fa la força.
3: La unió.
6: I de segon cognom, fort.
3: Mira, és que veus...
5: Ets Unión Fort?
6: A Unión Fort.
5: Ai, nena,
3: això també
5: és una metàfora.
3: És l'eslògan de Superglue, també, Però bueno... Molt bé, Maria. Doncs pues tu allà davant amb l'emblema pintat vulguis. I a la marxa. Doncs tot això i més, si voleu saber més informació, visiteu l'Instagram de Pride Tarragona o la web de pridetarragona.com per llegir tot el programa d'actes i no perdre's ni una de les coses. I després ja canviem d'acte. Ens anem... Els safarets, perquè clar, abans ho dèiem, els safarets estem tenint una temporada de remat que és brutal. Ens hem hagut de fer un cartell expressament per anunciar els safarets on tour, perquè ens anem de gira, ties.
4: Comencem pel 22, que ja va passar.
3: El 22, a la Gala Drac.
4: Sí.
6: El 19 de juny.
3: I ojo, el 19 de juny, el següent esdeveniment que tenim, que és l'Orgull de Poble, a Llorenç del Penedès. O sigui, a veure, per favor, senyores. O sigui, Llorenç del Penedès. Casa meva. Tu no saps la il·lusió i l'orgull que sento de que des del SAI del Baix Penedès i l'Ajuntament de Llorenç del Penedès hagin aconseguit que això passi. El primer esdeveniment LGTBI de Llorenç del Penedès plenament serà amb la presència dels safarets, que anirem a fer petar la xerradeta, una horeta allí, i després DJ amb la Laia Motos, que tindrem Festa fins la... fins la
6: tardeu,
3: mitjanit.
6: Tardeu, està bé.
3: Un vespreig brutal, us convidem tothom que no conegueu Llorenç, els que conegueu, els que no hagueu viscut mai els Safareig, els que el vulgueu veure per en vivo i en directe, que ens podreu tocar, ens podreu abraçar... Ens podreu
5: perquè jo em deixo tocar, eh? Ens jo deixo tocar. Em deixo, hi ha consentiment.
6: A vegades
3: mossega. A vegades
5: mossega. Vale. Tota aquella gent que ha anat a la Cursínia al Pla de Tarragona... Que vingui després a
6: la
5: van
6: rotar.
3: Que no vagin a dormir, que ja vagin caminant amb pelegrinació cap a Llorenç.
6: Doncs, perquè ve a Santiago, que miro cap a Llorenç.
3: Lo de Llorenç serà el dia 19 de juny, com dèiem, a les 8 del vespre als Jardins Oriol Martorell. Bueno, molt d'orgull, allí estarem, Nora, és que, vull dir, és que és el nostre poble, vull dir, al final, la
4: jo
3: Nora...
4: Jo ja he vist que Llorenç, però hi he viscut molts anys.
3: Tens allí la... sí. El pòsit, encara.
4: Ara soc vendrellenca.
3: Home, és que clar, veus, és que... Sí, només parlem els millors. Se'n van tots. Doncs això, a Llorenç. I seguim, perquè, com dèiem en el cartell del safareig d'On Tour, el proper esdeveniment després de Llorenç serà el dia 22 de juny al Vendrell, dintre els actes del Vendrell amb orgull, on trobarem, atenció, l'últim episodi del safareig que se celebrarà a la plaça del Tívoli, com l'any passat, en públic, en directe, que podreu venir, ens podreu veure també una altra vegada.
5: Tocar-nos també.
3: No serà per excuses.
5: Si no voleu tocar Llorenç, ens podeu venir a tocar.
3: Exacte.
5: Al Vendrell també.
3: No serà que no tingueu ocasions. Doncs us esperem al Vendrell el 22 de juny a la plaça del Tívoli a les 7 de la tarda, últim episodi de la segona temporada. Tindrem convidades la Laia Camprodon, que és la tècnica del SAI del Vendrell, que ens explicarà, parlarà amb una mica de perspectiva local per fer una fotografia de la realitat del Vendrell, que també serà molt interessant de parlar-ne. I tindrem, atenció, unes convidades sorpreses superespecials amb un projecte que ens fa moltíssima il·lusió que pugueu conèixer i que es donarà a conèixer en exclusiva el dia 22 a la plaça del Tívoli del Vendrell. I dintre d'aquest marc dels actes de l'orgull del Vendrell tindrem també, a més, un altre esdeveniment el dijous 25 a l'edifici Tavaris de Comarruga, que serà l'obra de teatre Mari Castodes.
5: Bueno. Aquesta una comèdia divertidíssima,
3: sí?
5: Del Dani Viciedo. L'heu d'anar a veure, carinyos.
3: Doncs...
5: L'heu d'anar a veure, a més, no sé si ho saps, però un dels protagonistes és vendrellenc.
3: Ah, mira, sí. O sigui, tot queda aquí a casa.
5: El Raúl Heredia.
3: Home.
5: Sí, senyor, el Raúl Heredia, que torna de los madriles, que està allà fent musical.
3: Teus èxitos d'allí.
5: I ve aquí amb la companyia del Dani Viciedo amb aquesta fantàstica comèdia divertidíssima que heu d'anar totis a veure.
3: Doncs ens ho apuntem a l'agenda apuntadíssim, Zafiro, i no hi faltarem al Tavaris, recordeu, el Tavaris el dia 25 de juny, de Comarruga. I ja, per últim, si no us voleu perdre cap informació, cap programa, cap calendari, podeu visitar el perfil d'Instagram de Feminismes /LGBTIQ/ al Vendrell, i allà trobareu tota la info del programa. I ja per últim... Sí, no, per últim, no, que per últim.
6: Sí,
3: encara, no, ara venen dos, encara. Espera. Ens n'anem a Vilanova i la Geltrú.
5: Bueno.
3: El Pride de Vilanova i la Geltrú. Sí. És el divendres 26 de juny, que això està aquí al costat, la tercera edició del Pride que se celebren. I atenció, perquè tenim a Miss Mars,
5: bueno,
3: que és una drag queen molt
5: concorreguda
3: d'aquí, de la zona, que ens ha enviat un vídeo que podem veure perquè ens expliqui una mica en què consistirà aquest Pride.
4: A veure.
3: Si us sembla, l'anem a veure. A veure què ens diu.
4: Mira.
2: Hola, amigues, soy Miss Mars y paso por aquí para invitaros el próximo viernes 26 de junio porque tenemos una cita en la Plaza de las Neus de Vilanova y la Geltrú. Ese viernes 26 de junio vamos a celebrar nada más y nada menos que la tercera edición de la Pride Vilanova. Tendremos artistas, show, un montón de sorpresas y un montón de magia que va a hacer que esa plaza se vista ese día de magia y de colores. Además, si quieres apoyarnos en el evento, todavía puedes participar en nuestro patrocinio para tirar la fiesta adelante, porque la fiesta la hacemos todos.
3: Bueno, ja ho heu vist, eh? O sigui, ens conviden a que anem a Vilanova el dia 26 de juny, que hi ha un munt d'activitats. Si voleu més informació i si voleu fer un donatiu també al projecte, podeu visitar el perfil d'Instagram Pride Vilanova i la Geltrú, i allí trobareu tota la informació, tant de programació com l'enllaç per fer el goteo, per fer el donatiu. un munt de coses de Ciri Vilanova. Que guai, moltíssimes gràcies a Miss Mars per enviar-nos aquest vídeo. I ara sí, per últim, i aquest, és que aquest esdeveniment també, bueno, és, em fa tanta il·lusió, al més, i a vosaltres suposo que també, com els altres, vull dir, cap és menys que l'altre. Però, atenció, orgull rural, l'orgull de l'Espluga de Francolí, que ja l'hem anunciat a principis d'any, l'any passat vam venir a parlar-ne, la primera temporada, i vam anar, és que vam anar a gaudir-lo, vam anar des de baix.
6: I tant.
3: Sí. Des de baix. I aquest any, atenció, perquè si això no se sap ara, doncs ja ho anunciem ara, que Cardemcat farà el seu últim episodi de la història del podcast de Cardemcat a l'Orgull Esplugui.
4: L'últimíssim.
3: I ens han demanat que el safareig hi anem a participar també per fer un croissant.
5: Un altre?
3: L'últim croissant amb Cardemcat. Bueno, almenys de podcast.
6: El projecte
3: no continuarà,
6: sí,
3: de Cardemcat.
6: Però el podcast sí que diuen adéu.
3: I el Roger va dir

0: el 25 i hauria d'anar el dia 27. Bueno, jo hi aniré cada dia, ja. Per què jo vinc cada dia?
1: Per què mentir, eh?
0: Però el dia 27 ens hem reunit aquí uns quants amiguets.
1: Ah, ja sé què diràs.
0: I fotrem un ball de gitanes queer.
2: Opa! Que poca cosa s'ha vist d'això.
0: O sigui, una dissidència total, folclòrica. Wow. Això no s'ha vist enlloc.
1: Això el 27 de juny?
0: El 27 de juny a la nit. O sigui, veniu el 27, que serà el dia més guapo de l'Orgull Espluguí, a festa fins la matinada, i a mitjanit, just abans del ball del Fanalet.
1: Ai, ball del Fanalet!
0: Farem
1: que bonic.
0: El ball de gitanes, que serà un show, bueno, com poc s'han vist. Se'n parlarà, se'n parlarà.
3: Molt bé.
1: Que guai.
0: I amb això ja sí que sí, tanquem l'agenda dels safrets, però visiteu xarxes socials perquè veureu que està ple d'actes de tot arreu i que sigui així per molt de temps i que tot l'any puguem gaudir de tants actes. I ara sí, que sense més dilació, em sembla que ens toca fer una mica de manual, Zafiro. O sigui que donem pas a la secció de la Zafiro a Paraigua Barreig.
2: Bueno, carinyos meus, ja tornem a ser aquí amb el manual del bon Mariquita.
3: Hola.
2: Que sé que ho estàveu desitjant, sí, seguir els passos per convertir-vos en la millor Mariquita possible del món.
0: Si us plau.
2: I vam, l'anterior manual, vam estar parlant de una de les millors maneres de potenciar la nostra homosexualitat, que era mitjançant la ploma. Us en recordeu?
0: Sí, sí, sí.
2: Clar que sí. Que visqui la ploma sense por i sense prejudicis.
0: M'encanta perquè és com una profe que diu... Recordeu l'anterior lli solo que vam donar?
2: Sí, però al principi s'ha de fer una mica de recordatori per continuar.
0: Molt bé.
2: Doncs parlant de la ploma, que això és com dir-ho, com una proporcionalitat matemàtica. Vull dir, com més ploma tinguis, més mariquita pots arribar a ser. Per tant, tota la ploma que tu puguis posar al carinyo, endavant. Que hem de dir que n'hi ha de plomes que són innates. Vull dir, carinyo, si tu tens els canells de mantega, els tens canells de mantega de sempre, i no passa res.
0: En conec algun d'aquests.
2: Clar que sí, això està a l'ordre del dia, en el món de mariquita, està a l'ordre del dia. Sabeu, no?, el canell de mantega.
3: Sí, sí, sí.
2: Els canells de mantega, vull dir, això fa ploma.
0: Ah, canells, havia entès turmés.
1: I jo havia entès cabells, i jo, bueno.
3: Jo sí que ho havia entès.
2: Els canells,
0: per favor.
2: Les muñeques, nena, les muñeques, els canells.
0: I tant, sí, sí.
2: Doncs si tu no tens canell de mantega i vols potenciar la teva ploma, t'has d'apuntar, carinyo, en aquest grau superior de plomologia, que ja vam estar parlant d'una de les assignatures, que era aquella de seure's com una senyoreta. Que, Quim, jo veig que ara mateix...
0: Ai, perdó, perdó.
2: Home, jo per què parlo?
0: És que mira com estava jo.
2: Home,
0: perdó,
2: estaves perdó. Molt de la sexual,
0: doncs, espera,
3: Quins nervis.
2: Això, no, una cama damunt de l'altra.
0: Així?
2: Així, no pateixis per la guada, vull dir, no passa res. Ara, molt bé, sí. Maria, fes l'intent, home, carinyo, fes l'intent.
0: És que Maria...
1: Que no toco terra.
0: És que amb, és una mala influència, la
1: no
0: Maria, per
1: terra.
0: Mi.
2: Va, fem ara, així és una bona Maria.
0: Oh.
2: Però, això era la manera de seure, però també hi ha un altre camp, és una altra de les assignatures troncals obligatòries d'aquest grau superior, que segur que els nostres companys de Carden Cap els hi encantarà, que és la lingüística aplicada de l'homosexualisme en català.
1: Wow. Com has fet amb això?
2: Torno a repetir, la lingüística aplicada d'homosexualisme català.
0: I tant, que els agradarà això.
2: Home, perquè una bona mica la llengua l'ha de dominar.
0: Oh, i tant.
2: Sí. I no aquesta que estàs pensant, Quim, carinyo. No, també, home, òbviament. Per ara estem parlant de gramàtica pura i dura.
3: Molt catalana.
2: Gramàtica catalana.
0: Pura i dura.
2: Com ha de ser. Sí. Ha de ser dura sempre que es pugui. Per exemple, les esdrúixoles, carinyo. Les esdrúixoles són molt mariquites.
0: Ah, sí?
2: Home, tu les esdrúixoles les has de pronunciar amb més passió, que ja de per si una majúscula, una esdrúixola, té incorporada l'accent, ho sabíeu,
0: sí,
2: oi?
0: Sí.
2: Doncs has de potenciar aquell accent per donar-li dramatisme a la paraula. O, per exemple, la L geminada, carinyo. Va, podeu dir-me quina lletra, quin so hi ha més mariquita que la L geminada?
3: Molt.
0: Cel·la.
2: A veure, paral·lelisme. A veure, com dius?
0: Paral·lelisme.
2: Veus? Un heterosexual així no ho pronuncia.
3: No.
2: L'heterosexual ho passa i ho diu ràpid.
3: Diu com una L normal.
2: Igual, i prou. Però la bona mariquita ha de quedar-se, ha de recrear-se en el punt volat.
0: Aquest pont,
2: no? Ha de dir fal·lació.
3: Com es pronuncia un punt volat?
2: Fal·lació, és d'aquesta manera, que jo no sé si fal·lació s'escriu a la meva geminada. Jo sé com se practica, però no sé com s'escriu.

0: Ara mateix.
1: Jo crec que
0: ara...
1: sí.
2: És que sí.
3: Però dona, dona, dona per pombolat la federació.
2: Sí. Sí. Sí.
1: I si no, parlem dona. Amb el Pompeu Fabra. Perquè el,
2: home,
1: sí, l'afegeixi.
2: Home, el Pompeu Fabra dels americans, segur que ens pot resoldre el dubte. Segur. O, per exemple, també en gramàtica catalana, les oracions passives.
4: Les què?
2: Les oracions passives.
1: Oracions. Ah, sí. Oracions.
2: No cal explicar res, oh? Sí, o sigui, no, cal que t'expliqui, carinyo.
4: No, no, no, no, ja està.
2: No?
4: Ja
2: Déu, doncs
1: però literal.
2: Literalment.
1: Oració passiva.
2: L'oració passiva, les oracions passives. Sí. Estan, sí, estan les oracions actives. Exacte. I tenim després les oracions passives. Ah, que és com la mateix, però donar-li la volta. Pues, el llit mateix.
3: Ah, sí. Sí, sí, sí, l'altra cara.
2: A l'altra cara, correcte.
3: Sí,
2: és el mateix, però des d'una altra perspectiva.
3: M'encanta, a mi m'agraden molt, les passives.
2: T'agraden les oracions passives?
3: Sí, o sigui, me recordo que quan era petitet i m'estudiava, pensant, ai, doncs mira, m'agrada.
2: Ai, no sé per què, no?
3: Ho vaig captar, no sé, em va entrar fàcil.
2: El contingut gramatical. Digue-ho, sisplau, corregeix, corregeix.
3: Perdó, perdó, el contingut gramatical, però té... O sigui, ojo, com ens influeix aquí les coses que parlem, eh?
2: Doncs una altra norma lingüística molt important, a part de la ela geminada, a part de les oracions passives, a part dels diftongs, que el diftong és dos vocals i jo el dos juntetes, i la bona mariquita ha de saber ajuntar-se, ja ho dèiem abans, ha de saber ajuntar-se amb la bona gent. Per tant, cuidado amb els diftongs catalans, que els tenim creixents i decreixents. Vull dir, a mi m'agrada més que creixin els diftongs. Vull dir, jo si he d'escollir, m'estimo un diftong que creixi.
3: Cap amunt.
2: Cap amunt.
1: Però tot el que creix baixa, no?
2: Al final sí. Al final s'ha de descansar i hi ha una...
4: Clar. Per tornar a créixer.
2: Per tornar a créixer.
1: No, i molt més.
3: En un altre moment, i tant.
2: Una altra de les normes lingüístiques molt important que té a veure precisament amb aquesta ploma és l'ús del femení, carinyos. Perquè anem a veure, anem a reflexionar. Vosaltres per què penseu que dins del món de mariquita, dins del col·lectiu gai, s'utilitza sempre el femení entre les persones, entre els homosexuals, entre els mariquites. Per què ho penseu?
1: Et responc de veritat?
2: Sí, i tant.
1: Perquè són els únics homes que no els importa perdre la seva masculinitat.
2: Sí, senyora!
3: Olé!
2: Molt ben dit.
3: Bravo.
2: Sí, sí, sí, sí. Perquè ara penseu en tots aquells nens que tenien canells de mantega, perquè m'entengueu, que van ridiculitzar-los fent servir el femení. Que si nena, que si reina, que si marieta... Sempre utilitzant el femení, floreta, com si el femení fos una cosa dolenta.
1: I li han fet la volta a la truita i dit, doncs sí.
2: Correcte.
1: Soc femenina.
2: Exacte. Vull dir, que bonic és que com el nostre col·lectiu, com les mariquites, s'han empoderat d'aquest femení gramatical, purament gramatical, que abans era per ridiculitzar-los i ara és una senya d'identitat.
1: Com mariquita.
2: Com mariquita, per exemple.
1: Que també ens diuen, ens deien mariquites i ens ofeníem i ara diem que som mariquites.
3: Mariquites i maricons.
2: I ben orgulloses. Vull dir, el meu manual, el manual de la bon mariquita. Vull dir, hi ha orgull. Hi ha orgull. Així que ja ho sabeu, reines, si voleu potenciar a la vostra homosexualitat, feu-ho a través de la llengua, la catalana, vull dir, i fent servir el femení en totes les amigues que trobeu. Total. Perquè no és ofensa.
1: No,
2: vull dir,
1: no.
2: És una manera divertida d'enriure-se'n de tot allò que en el passat es va fer tant de mal.
4: Així
2: que,
3: molt bé,
2: clar que sí. Així que ja ho sabeu, digue-li nena, digue-li neuca, digue-li tia a la teva amiga, digue-li amiga.
3: Clar.
2: Vull dir, nosaltres som aquí
1: amigues.
2: Totalment. I sense por de fer servir aquesta A femenina de la llengua catalana, perquè és una senya pròpia d'orgull per nosaltres. Així que aquí no n'hi ha cap tipus de prejudici.
3: Molt bé.
2: I vaja que sí, vosaltres penseu que la concordança entre l'adjectiu i el substantiu en femení no et farà mariquita, carinyo, no pateixis, perquè com diu la dita, mica en mica, tothom es torna marica.
4: Avui l'ocasió requereix que em posi una mica sentimental. Però, clar, venint d'una fiestera, no podria ser que no hi hagi festa, també. Així que he anat al Vigralla de Llorenç del Penedès a parlar d'una cosa que ens agrada a tothom, que és amor.
5: Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, una cosa! He tornat a Llorenç del Penedès perquè sentia una mica de nostàlgia. Avui hem vingut, per si aviam, aquí els dona amor del bo, del de veritat, del que els sents a prop. Anem a veure si és veritat o no i si cau alguna cosa.
0: Aviam, que ens trobem aquí.
4: Aquí hi ha gent que ho està donant tot. Aviam, per aquí al meu costat.
6: Hola.
4: Hola, bones.
6: Què tal?
4: Molt bé, i tu?
6: Molt bé.
4: Tinc una pregunta. Creus que una ruptura amb una amistat és igual de dolorosa que una ruptura de parella?
6: Sí, perquè considero que amb una parella és igual, és una amistat d'una altra manera, una altra química, però al final acaba sent més o menys el mateix. Per exemple, per mi, Gemma, que és la meva parella, és una amiga.
4: Oh,
6: llavors seria duríssim, igual.
4: I amb les amigues i amics us dieu t'estimo?
6: De vegades sí. Hi ha moments que sí. Depèn del moment, neix d'un.
4: I m'has dit que has vingut amb la teva parella.
6: Sí.
4: Ens podries demostrar un afecte, un t'estimo, una abraçada, un petó, aquí sí, davant de tothom?
6: Estim caco.
4: Que bonic! Molt bé! Que visqui l'amor! Que vagi bé!
7: Jo també vull.
4: Ai, ai, ara qui trobem més? Estan parrejant les gitanes de Llorenç. Espera-la, espera-la! Oh! Toma, toma! Esta! Aviam, aviam! Hola! Tinc una pregunta molt fàcil.
8: Digues, digues.
4: Creus que una ruptura d'amistat és igual de dolorosa que una ruptura amorosa?
8: Pot ser que sí.
4: Si l'amistat és molt profunda, sí. Entre les amigues i amics i tot, sí, us dieu t'estimo?
8: I ens fem petons a la boca.
4: Sí o què? Que tinc tot bona! Escolta'm una cosa, amb qui has vingut?
8: Amb totes les meves amigues, a les gitanes de Llorenç.
4: Oh! Gitanes! Gitanes!
8: Gitanes, saludeu!
4: Saludeu-vos també, gitanes! Sí, gitanes! Li heu de fer una mostra d'amor entre gitanes. Pico, pico! M'encanten, m'encanten les gitanes. Hola!
9: Hola!
4: Creieu que una ruptura amorosa és igual de dolorosa que una ruptura d'amistat?
8: Hòstia, jo crec que
4: digues
8: sí.
4: Que sí, dius, digues
8: que sí. Sí. Depèn del tipus de grau d'amistat, però jo crec que sí, no?
4: I amb les amigues et dius t'estimo?
8: Sí, jo els dic cada dia que l'estimo. És que jo soc molt de contacte.
4: Oh, sí. O sigui que has vingut amb les teves amigues avui.
8: Sí. Òbviament, a Llorenç City.
4: Molt bé.
8: A davant d'ell.
4: Ja ho ha dit, ja ho ha dit.
8: Ja ho
4: ha dit. Escolta'm, i em podries fer un acte d'amor cap a les teves amigues ara?
8: Sí.
4: Ai! Com esteu amb els picos? Jo he de venir més a Llorenç. Estan fent picos.
8: Ah,
4: pico, pico, pico. Pico, pico, pico. Vindré a veure Llorenç. Ja està, ja ho he dit. Hola. Escolta'm una cosa. Creus que una ruptura d'amistat és igual de dolorosa que una amorosa?
10: Et diré que fins i tot més. Ho crec. És que tinc una mica ressaca.
4: Bueno, jo també.
10: Ho crec. Jo crec que una ruptura d'amistat, de fet, saps què passa? Que com que són més complicades de fer, a vegades no les fem. I mig mantenim el vincle sense haver-lo de mantenir.
4: Bueno, aquí entra els límits, no? Que et posa cadascú i tot això. I tu ets de dir t'estimo, les amigues?
10: Sí, a mi m'agrada.
4: I amb qui has vingut avui?
10: Amb qui he vingut? Doncs amb la colla de sempre, de Llorenç.
4: Tu dius que un gest amorós cap a elles?
10: Un gest amorós cap a elles?
4: Sí, no sé, una abraçada, un petó, un t'estimo...
10: Ara! Que diu que si som de dir-nos t'estimo les amigues i que he de fer un gest amorós.
4: Oh,
7: ai, no, com
4: no?
7: Que no!
4: Ai, t'estimo!
7: Tu no!
4: Jo no, que els gestos amorosos...
7: Jo sí, però perquè sóc molt empalagosa, jo.
10: Sí, jo comparativament.
7: No, aviam, l'Aina no diu la paraula, no ho verbalitza, però té molts actes d'amor.
4: Bueno, hi ha moltes maneres de dir t'estimo.
7: Això sí, totes sempre... A diari. Ens hem de dir o assenyalar d'alguna forma que ens estirem i ho fem molt.
10: T'estimo.
4: Ai! Bravo! Bravo! Adéu, amores. Aquí Sant Jordi cada dia, que visqui l'amor.
11: Queda clar que aquí a Llorenç sí que hi ha amor del bo. I és per això que volia acabar la meva secció aquí, plena d'amor. Perquè el safareig, al final, és això. És tot amor. Així que ens veiem d'aquí poc, o no. No sé, qui sap. Que vagi molt bé i doneu-vos molt d'amor.
3: Oh, Maria!
4: Jo només dic que ja hi va haver pico per aquí, pico per allà...
3: Quant d'amor a Llorenç!
4: Sí.
1: Molta lesbiana.
3: Sí!
4: Bueno, més dur... Bueno, no em facis parlar. Escolta'm una cosa. Però... Tinc una altra cosa per vosaltres.
1: Ai, mira, què?
3: Què? Vale. Què passa?
4: Tècnics.
1: Moment, la ruleta de la suerte.
4: Punxeu-me-la.
2: Moment. Ah, ah, ai, mira. Oh.
4: Tenim, mira, jo com la dona del temps.
3: Ostres, oh, què és això, Maria?
4: Un munt de missatges que ens han arribat. Oh. Com, per exemple...
3: Missatges que ens han escrit els safrets.
4: De, sí, que ens han escrit els safrets. Per exemple, viva el cangrejo, qué recuerdos. Propongo una noche en el cangrejo con el equipo entero.
3: Hola, o sigui, nosaltres...
4: No, no seré qui diré que no.
3: Home, vaya fantasia seria.
1: I aquest missatge és de Spotify?
3: Ha...
1: Crec aquest? Que sí. Crec que sí.
4: Sí, sí, sí. Jo vull venir al safareig. Podríeu deixar que vingui públic al programa? Bueno,
3: home, sí. S'ha dit sempre.
4: Seria molt guai, sí, perquè sí, sí, aquí sí. Hi ha espai aquí davant nostre.
2: I jo no tinc cap problema de que qui calgui segui la falda. No hi ha cap problema.
4: Bueno, no sé, que meravella de podcast. Enhorabuena, bruixes. Hauria estat fantàstica, quan van les bruixes.
3: Ai, sí.
4: No, tots aquests missatges que rebem d'amor...
3: la gran sempre... cita estic llegint aquí.
4: A on?
3: Mira,
2: fem alguna cosa
4: pel safareig sobre el bollodrama Gran Cita.
2: Ai, ai.
4: Ha, ha, poder ja estem passats de moda, però si us interessa, compteu amb mi.
3: Ah, en primera persona.
2: Això sí. És del programa aquell de TV3, de la Gran Cita, no?
4: Que presentava la Dulceida. Jo no diré qui m'ha enviat aquest missatge.
3: Maria.
4: Però jo només dic... que estem creixent, els safarets, ja i que el que podeu veure és escrit per aquesta persona que ha participat a la Gran Cita.
1: Oh, bueno, wow.
3: I això, hi veiem molts missatges de gent que tenen moltes ànsies de veure... O sigui, a mi he de dir que m'he trobat molta gent pel carrer o amics que m'han escrit també per WhatsApp. En plan, hosti, ara per l'altre episodi queda molts dies, no? O aquests, a vegades que m'ha hagut de fer salts de 3 setmanes o d'un mes, no? Se'ls fa etern. O sigui, que és molt xulo veure també rebre tots aquests feedbacks de...
4: Sí. Moltes gràcies pels missatges.
3: Bueno, i hi ha aquí alguns que...
4: Bueno, hi ha aquí alguns...
2: Que et diu que li ha agradat molt l'episodi amb la Saxora.
3: Amb la Saxora, tot de la Brigita...
4: Sisplau, diem que renoveu temporada dels aparells. Tant de bo.
3: Uau.
4: A mi m'encantaria.
3: Home, és que estem a penúltim episodi i no sé si se n'ha parlat gaire d'això, eh? No ho sé.
1: Bueno, ara anem
4: bueno,
1: a parlar.
4: Jo vull venir al safareig. Hi ha gent que també es proposa per venir aquí a seure nosaltres.
3: Doncs, això del lloc del públic ens hem de plantejar si realment...
4: Sí, no, però aquesta persona vol venir al safareig aquí a seure aquest sofà.
3: Ah, aquí amb nosaltres.
4: O sigui, que també ens agrada que propostes.
3: Que ens arribin propostes, llanceu-nos la canya, que ens agrada.
2: Home, està molt bonic. Si algú té alguna cosa interessant que cregui que pot venir a explicar-nos, que contacteu-nos amb nosaltres.
3: Contacteu amb Instagram.
2: Clar que sí, estarem encantades de rebre-us, entrevistar-vos.
3: El formulari que tenim online, escriviu sense vergonya i ja està.
4: Si no, un missatge per Instagram. Mira... Algú brutal l'episodi amb la Brigita.
3: Amb la Brigita, ja ho he vist, ja ho he vist. Que guai, jo comparteixo totalment. És dels meus, aquests.
4: Bueno,
3: ja ho valorarem.
4: Sí, no sé, ho anirem parlant o anirem dient per les xarxes.
3: Ai, sí.
4: Sí, tant de bo...
2: Bueno, sí. Jo, carinyo...
3: M'està sonant, la sintonia.
2: Ja. Pues mira, ve perfecte perquè... He començat el programa dient que tenia una notícia que donar-vos.
3: Sí.
2: I no és que aquí millor estiguem esperant...
3: Anava a dir...
2: Bessons.
3: Espero a veure si encara seré l'últim a enterar-me.
2: No és el cas, però no perquè jo no hagi volgut que et sigui dit, eh?
3: Vale. Ja ho sé.
2: Jo només vull que em mireu els genolls, carinyo, com els tinc. Mireu.
1: Ui, has treballat aquesta nit, eh?
2: Els tinc pelats. Molt pelats.
3: Oi, nena.
2: Avui no porto joia, però me l'he guanyada... Perquè anem a aixecar-nos, carinyo.
4: Ah, sí.
3: Ai.
2: Anem a aixecar-nos, perquè... Carinyos, el safareig tindrà tercera temporada!
4: Oh, sí! Oh,
2: res!
4: Sí o què?
2: Que sí! En aquest plató.
3: Que força!
2: Continuem, carinyos! Ai, quina alegria!
4: Així que els missatges eren aquests de, si us plau, tercera temporada, ja, tercera temporada.
3: Una temporada més, com a mínim estarem aquí.
1: Que bé.
4: 3 temporades, eh?
3: Compartir-ho amb vosaltres és una meravella, això. Oh. És el millor. És el millor, nena.
2: Ho deia abans la Maria al reportatge, però, carinyos, us estimo.
3: Ai,
2: i molt.
3: Us estimo. Nosaltres també.
1: I nosaltres.
3: Us estimo moltíssim jo a totes. Jolín, donem-nos amor, que sempre guai. És preciós, això, nenes. Bueno, hem rebut un munt de missatges, doncs això, no?, que amb molt feedback, amb molt d'amor, que jo crec que això és amb el que ens hem de quedar, el resum de tot plegat.
4: Però escoltem una cosa, que tenim tercera temporada, però recordeu que abans tenim l'últim episodi.
9: Correcte.
3: Sí,
4: a la plaça del Tívoli, el dia 22 de juny, a les 7 de la tarda.
3: A les 7 de la tarda us esperem.
4: M'encontren no emocions, escolta tu.
3: I també aprofitem ara, doncs, que estem aquí per donar les gràcies a tota aquella gent que estan...
1: Moltíssimes gràcies a tothom que fa possible que aquest programa existeixi, tant els tècnics com tots els convidats que venen, que també és una part fonamental. Tots vosaltres que ens veieu, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
3: Televisor Vendrell per posar-nos la casa.
4: Sí.
3: I bueno, que quin final de temporada que ens espera, que em moro d'emoció perquè arribi el dia 22, a veure totes aquestes sorpreses que tenim preparades, espero que surti tot bé, perquè xalareu molt, eh? O sigui que nosaltres també. Sí, perquè vindran a explicar coses, però encara queda molts temes per parlar.
2: Hi ha molt de safareig encara, perquè, carinyos, no sé si ho sabeu, però... Ai,

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Embú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Embú de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Doncs abans d'acabar la temporada del Se la Faccio hem de parlar d'un drama. No tota la vida és feliç i comença el Mundial de Futbol sense la Nacional. Per conèixer la dimensió de la tragèdia, ara com l'any passat, abans d'acabar la temporada, ens posem en mans del gran expert en tot això, que és el Toni Padilla. Toni, gràcies per atendre'ns.
1: Què tal, com esteu? Gràcies per l'oportunitat.
0: Nosaltres estem bé, però no sé com està Itàlia. Quina és la dimensió de la tragèdia?
1: És gran. I crec que la sensació és de buit, és una miqueta greu com passa un dol per la pèrdua de l'U. Perquè al final, quan una selecció tan gran com Itàlia no es classifica per al Mundial, el problema és que contínuament cada dia tens una notícia que t'ho recorda, perquè clar, tenim l'actualitat, ja et parla del Mundial, tothom parla del Mundial, i tu cada dia vas pensant, Itàlia no hi és, no? Llavors els italians, d'alguna forma, és com una tortura que cada dia et llevaran i diran, nosaltres no hi som. I és cert que el ser el tercer Mundial consecutiu, aquest any ha provocat una baralla de sentiments, hi ha gent que està com recriminada, com dient, mira, un altre cop, ja ens estem acostumant una miqueta a aquest dolor a l'absència. I l'altre, el que ha passat és més una sensació com de ràbia, gairebé vorejant l'odi, de dir, de veritat, la federació no ha aconseguit trobar solucions per aconseguir reaccionar, de veritat, si pot passar un any, vale, ho entenc, dos ja és difícil d'entendre, però realment tres, llavors això s'ha girat sobretot amb atacs d'odi i fins i tot arribar als insults cap als membres de la federació.
0: I què ha de passar a partir d'ara? Quina mena de revolució s'ha de fer perquè la Nacional es torni a semblar mínimament allò que era?
1: Aquí és molt interessant perquè al final la magnitud del drama d'aquella eliminatòria contra Bòsnia i Herzegovina el que va provocar també és que una autèntica revolució i una mica van fer com una revolució francesa, van començar a tallar cap, no? I això ha amagat que després de quedar fora del Mundial de Qatar ja s'havien començat a fer canvis, és a dir, s'havien fet canvis alguns ells bastant intel·ligents, que és començar a canviar el sistema formatiu. S'havien detectat part dels problemes i, de fet, aquesta setmana la selecció italiana sub-17 s'ha proclamat campiona d'Europa. És a dir, havien detectat que havia canviat de passar els nous temps a nivell del sistema formatiu de futbolistes i la sensació és que, en categoria sub-15 i sub-17 comença a haver-hi talent i que podria aparèixer una fornada una mica més interessant, no? Però, clar, un dels grans drames al final és a què ha de jugar la selecció italiana, que ha de tornar més a un estil més defensiu com el passat, o ha de continuar amb aquesta evolució cap a un futbol més modern que està fent els darrers anys, amb entrenadors italians que, a diferència dels seus pares o els seus avis, són més ofensius, i sobretot també s'ha portat a qüestionar-se molt el problema que té la Lliga Italiana. La Lliga Italiana té un greu problema, que és que bona part dels clubs són propietat de fons estrangers, i a més han entrat moltes persones que entenen que és un negoci i han entès que hi ha més negoci si es fitxen jugadors estrangers que si no pas es potencien jugadors a la casa. Llavors la xifra de jugadors italians que arriben a la primera divisió cada cop és més baixa. Tens exemples com el famós Tom o l'equip de Cesc Fàbregas, que juga molt bé, s'ha classificat per la Champions, que la gent parla molt bé, però que no té cap jugador italià, cap, zero, ni un. Ha jugat només un porter 5 minuts. Llavors, clar, aquest és un dels problemes, no? Que al final els jugadors no deuen tenir progressió, s'estanquen, tenen frustracions. Per tant, part dels problemes no depèn només de la federació, també depèn del sistema en què s'ha convertit el futbol italià, en què arriben fons inversors americans o russos que no els interessa gens el futbol italià, els interessa només fer caixa.
0: Una cosa més, on ha dolgut més d'Itàlia l'eliminació?
1: En quin sentit? Parles geogràficament o...?
0: Geogràficament.
1: És difícil de dir perquè al final també depèn del sentiment nacional de tothom, no? I al final és cert que potser a vegades es considera que el sud té una personalitat molt pròpia, però sí, crec que és bastant compartit, no? Al final crec que li ha fet mal a tothom. És cert que com passa a Espanya, hi ha regions en què hi ha gent que potser té un sentiment menys nacionalista, i això suposo que el Tirol del sud ha afectat menys. Però en general crec que el drama és bastant transversal en aquest sentit, a nivell d'edat, a nivell també de geografia i de classe social. Crec que en això és bastant democràtic.
0: Toni, no t'atabalo més, però sí que tinc un missatge per tu, que és força Sabadell.
1: Moltíssimes gràcies. Tant de bo aconseguim pujar a segona.
0: Ciao, gràcies.
1: Gràcies.
0: Per qui no ho sàpiga, hem parlat amb Toni Padilla, que és el gran especialista en futbol, no només internacional, específicament italià.
2: De, sí, quel libro estrepitoso.
0: Quel libro estrepitoso que se chiama Un grande amore.
2: Unico grande
0: amore. Unico grande amore, come l'inno della Roma. Oggi comincia la Coppa del Mondo senza l'Italia. Ti piace il football, il calcio?
3: Dicevamo prima se mi piace, ma non lo seguo molto. Mi piaceva giocarci quando ero ragazzo, però adesso negli ultimi anni
0: quella
3: non
0: posizione?
3: Seguo più. In quale posizione giocavo io? Da libero, come diceva all'epoca, o come da centrocampista?
0: Come Baresi?
3: Come Baresi, sì, sono esattamente uguale. No, anzi, ha imparato da me alcune cose.
0: È perciò che tu sei miliardario.
4: Questa domanda mi fa ridere, perché io da giovane giocavo alla posizione da dietro la pala.
0: Da dietro
4: il pallone. Dove stava il pallone io stavo dietro.
3: Sempre non è facile.
0: Ma tu sei un...
4: pure quando facevo il portiere.
3: Quello
0: tu sei un romantico, perché tu sei del grande Torino.
3: Sì, io sono del Torino attuale, il grande Torino, sì. Non per romanticismo, ma per... eredità familiare,
0: direi.
3: Sì, il nonno paterno era del Torino, tutta la famiglia paterna era del Torino, quella materna non seguiva molto il calcio, quindi non mi hanno influenzato, e quindi resti del Torino. Ma che poi essere del Torino vuol dire fondamentalmente essere anti-juventino.
0: Bene, come noi, io sono della Roma, lei del Napoli. E come avete vissuto la storia di Superga?
3: La storia di Superga, ti parlavo giusto ieri con una classe, la storia di Superga per me è una leggenda, un mito. Però per esempio ancora prima di Superga, adesso non mi ripino mai, ma credo che fosse, era un portiere del Torino degli anni 30, che era cugino di mia nonna paterna. Mai conosciuto, mai visto.
4: Chi è questo
2: poi...
4: Superga?
2: È storia granata.
0: Tu lo sai che è Superga? Vai a fare il culo.
4: No, non lo so.
3: Te lo posso spiegare brevemente. Superga sì. Di per sé sono una marca di scarpe, ma sono
4: è
3: una basilica che sta in cima alla collina di Torino, dello Juvar, progettata da Juvar, da Filippo Juvar, quando lavorava lì, e dove ci sono le tombe regie, insomma, quindi ha una funzione sia monumentale, sia di Panteo, che è anche bella come architettura. Però lì, riguardando il Torino, cadde l'aereo che tornava da Lisbona nel 1946, se non sbaglio, perché si stavano è l'anniversario, che era la squadra che tra il male e il mondo fa, si diceva, perché vinceva tutto, era una squadra che all'epoca era molto molto forte. Alcuni amici conoscono ancora, anche se non l'hanno mai visti, naturalmente, tutti i nomi della formazione, io no. Per cui mi ricordo Baci Galupo, che era il portiere. Cadde l'aereo, morirono tutti i dirigenti della squadra, e la squadra dovette giocare con la giovanili e da vincere 7-8 campionati consecutivi, uno ce l'ha tolto il Duce per darlo alla Roma, passò addirittura a militare in Serie B, perché non aveva più la squadra. Quindi è rimasta una tragedia, tutti gli anni si fa il pellegrinaggio...
2: Quasi, dice la storia che quasi viaggia Kubala in quella spedizione, perché aveva chiesto un permesso per andare con la squadra, col Torino, a questo questa partita.
3: Era un'amichevole a Lisbona. E questo credo che ci affraterna con altre squadre, tipo il Manchester United, mi sembra che anche abbia una tragedia del genere, non so se l'Atletico del Madrid.
0: L'Atletico del Madrid credo che di no, Manchester sì.
2: Per questo calciatore non voleva viaggiare.
0: Bene, dopo parliamo, dopo lui, che non sai niente del calcio, ti spiega cose del Vendrell. Me ancora un po' di musica.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Bon nit, benvinguts i benvingudes una setmana més al programa La Música de la Nova Era de Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada, i també ens podeu escoltar a la pàgina web www.rtvelvendrell.cat. Avui us portem un artista que li tenim un gran respecte i admiració. Escoltarem només dues cançons com a pinzellada, com a mostra de les moltes creacions que té aquest geni, igual que vam fer amb, per exemple, amb Jean-Michel Jarre, amb Enigma, amb Angelis i amb tants altres artistes. Avui començarem primer amb un artista convidat, un artista que l'apreciem, el respectem des de fa temps, i tant amb les seves cançons en estudi com a les seves cançons en directe. I després d'escoltar aquestes dues cançons d'aquest artista convidat, aleshores escoltarem unes quantes més i anirem a pel geni que s'està esperant i que encara no li havien donat l'oportunitat que es mereixia. Comencem, doncs, suaus, amb Yanni Chrysomalis, més conegut com Yanni, una cançó que encara no havia sonat al nostre programa de ràdio, anomenada Face in the Photograph. Yanni, i ho diu així de clar: el rostre, la cara, a la fotografia.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Continuem el programa La música de la nova era de Ràdio El Vendrell i hem escoltat aquesta cançó de l'any 1992 de... precisament de Yanni, 1992. És la cançó que estava dins de l'àlbum Dare to Dream i, bueno, és una d'aquestes cançons boniques que encara no us havíem posat precisament per l'ample repertori de l'artista que us esmentàvem al principi, anomenat Yanni Chrisomalis. Dare to Dream, 1992. Passem a la següent dècada, 2003, amb la cançó que escoltarem tot seguit. El vídeo és espectacular, és preciós. La cançó s'anomena Writing on the Wind, o sigui, escrita al vent, i és un canvi dins del mateix estil. O sigui, més que un canvi, seria una evolució de la música de Yanni Chrisomalis.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Escrit sobre el vent és aquest àlbum del qual us esmentàvem, de l'artista nord-americà d'origen grec, Yanni. Fem un canvi, ens anem a Noruega, el primer viatge l'hem fet als Estats Units, anem a Noruega a escoltar com ens defineix, com ens dibuixa, com ens pinta el Palau de Vidre, el Crystal Palace, el Palau de Vidre d'Øystein Sebakk.

0: La música era Nova Era, amb Jeroni Turat.
1: Continuem. Us dèiem que aquesta cançó està dins un recopilatori, s'anomena Música para desaparecer dentro, i hi ha artistes que us hem posat en diverses ocasions aquí al nostre programa de ràdio, com Ray Lynch, Jim Chappell, el mateix Oi Sense Bach, l'artista que escoltareu tot seguit també, i molts altres, artistes, Bill Douglas, Paul Hoare, etc. I ara escoltarem, doncs, a Constance Denby, que és una de les pioneres de les noves músiques, i que ha gravat els seus àlbums a la discogràfica Hearts of Space. Hearts of Space, la traducció seria Els cors de l'espai. La desapareguda i admirada, respectada Constance Denby, amb la seva cançó World of Joys.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Aquesta és la curta cançó anomenada Prayer for the Earth, o sigui, la pregària per la terra, de Mike Oldfield, i és la seva música conceptual, un dels àlbums més interessants, m'atreveixo a dir, de la seva trajectòria conceptual i experimentadora. Els cants de la terra distant, The Sons of a Distant Earth. I us podríem llegir algú més sobre la biografia de Mike Oldfield i d'aquest àlbum. El president del sello discográfico Warner Music United Kingdom, Rob Dickens, sugirió que hiciera un àlbum conceptual basado en la novela de Arthur C. Clarke, que és el que us hem llegit abans. Sí, és el que us hem llegit abans, i el que em faltava, i us demano disculpes per l'emoció de parlar del geni de Mike Oldfield, sí que és interessant també saber l'opinió de l'escriptor Arthur C. Clarke. Dado que al final de la novela es un concierto musical, me encantó cuando Mike Oldfield me dijo que deseaba componer una suite inspirada en ella. Me impresionó particularmente la música que escribió para The Killing Fields. Y ahora, después de haber tocado CD-ROM del álbum The Sons of Distant Earth, siento que ha estado a la altura de mis expectativas. Bienvenido al nuevo espacio, Mike. Todavía hay mucho espacio aquí. Paraules de l'escriptor Arthur C. Clarke, i escoltarem la cançó potser més famosa, la més, vaja, almenys per mi és la més recordada de l'àlbum, com és Let There Be Light, amb uns sons que realment l'acosten a la genialitat, o sigui, demostren una vegada més la genialitat del gran Mike Oldfield. Escoltem, doncs, Let There Be Light.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: Si parlem de Michael Field, evidentment no podem deixar de dir, d'esmentar-vos, que a part de la seva vertent conceptual amb investigant amb sons, també la llarga llista de cançons és per tenir en compte que només els títols, per exemple, Two Friends, Moonlight Shadow, Family Man, Tubular Bells i incontables cançons de Michael Field, que estaria molta estona, Islands i moltes altres cançons de la música popular que ha marcat història durant els anys 80 i 90, sobretot, i després, com us deia, la vertent més investigadora a l'hora de composar, interpretar bandes sonores, i ens hem centrat en aquest àlbum, The Sons of Distant Heart. Fem un canvi, perquè hi ha altres artistes que també estan esperant entrar al nostre programa de ràdio, i hi ha un artista gallec que el teníem pendent també des de feia mesos, com és Carlos Núñez. És un canvi radical, és un canvi total al programa nostre, La Música de la Nova Era. Anem a escoltar la cançó Hermandad de las Estrellas, la cançó que dona títol

escoltarem els Cavallers del Sang Real, en francès, però prefereixo més dir-ho en català, els Cavallers de la Sang Real, que és la cançó, la música central de la pel·lícula, precisament El Código da Vinci, composada i interpretada pel gran músic nord-americà d'origen alemany, el gran Hans Zimmer.

0: La música de la nova era, a Ràdio El Vendrell, amb Jeroni Turat.
1: El gran Hans Zimmer ha fet incomptables bandes sonores de pel·lícules i sèries televisives. El prestigi el té guanyat fa molts anys. La sèrie que escoltareu tot seguit, o sigui, heu escoltat evidentment la música central de la pel·lícula El Codi da Vinci, coneguda per tothom, la novel·la i la pel·lícula, i ara escoltarem també de Hans Zimmer, Millennium, Tribal, Windsor and the Mother Wall. Una música completament diferent. És un geni. Hans Zimmer viu en una altra galàxia. És un dels genis que no vull comparar amb altres artistes que sonen aquí a la música de la nova era, però sí que és un geni. I escoltarem precisament la cançó central, el tema de Millennium, que vaig descobrir gràcies a un recopilatori de la discogràfica Narada. L'àlbum, el recopilatori, s'anomena Discover Narada, i des d'aquell moment vaig estar seguint a Hans Zimmer amb molt d'interès. Escoltem, doncs, amb només 3 minuts de duració, el tema central de Millennium, la sèrie televisiva Millennium, Tribal, Windsor and the Mother Wall.

0: la música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Podríem parlar-vos llargament de Hans Zimmer i de la seva música, de les seves músiques, de les incomptables bandes sonores. A més, aquesta cançó, el tema central de Millennium, també ha sortit en programes de televisió, com a sintonies de programes de ràdio, etc, etc. Continuem, perquè ens està esperant, ens anem a Nebraska a veure els paisatges que ens dibuixa i ens pinta Peter Buffett.

Hans Zimmer, Millennium. Millennium es precisamente la banda sonora del documental del mismo título que fue emitido por la PBS, la televisión pública de Estados Unidos, en 1992, y que se centra en diversas poblaciones humanas del mundo que mantienen una forma de vida ancestral, no tecnologizada, y que sobreviven o se adaptan como pueden al signo de los tiempos en los últimos años del milenio. En los últimos años del siglo XX. El alemán Hans Zimmer, que por aquel entonces era un compositor de bandas sonoras joven y pujante, ya había firmado bandas sonoras de películas como Thelma y Luis o Paseando a Miss Daisy. Y entonces se fijaron en él precisamente una persona de la productora Disney se fijó en él y terminó ganando hasta ahora el único Oscar por la música de la película El Rey León en 1994. Us podríem parlar molt més sobre el gran Hans Zimmer, però m'ha semblat necessari perquè el que no us hem dit és que Hans Zimmer també és molt conegut per la banda sonora de la pel·lícula Gladiator, que en el seu moment ja la van posar aquí, la cançó central, ja la van posar aquí al programa La Música de la Nova Era de Ràdio El Vendrell. Avui hem tingut cançons de Yanni, Oystein Sabac, Richard Wagner, Constant Zembi. Per fi ens hem decidit a posar dos cançons, només dues cançons de Mike Oldfield, des del seu àlbum The Sons of a Distant Hour, les cançons d'un món, d'una terra llunyanya. I després hem posat també Carlos Núñez, una cançó d'un àlbum seu, i hem escoltat també la banda sonora del Código da Vinci i la banda sonora de Millennium. Hans Zimmer, sempre l'hem admirat i sempre l'admirarem en aquest humil programa de ràdio, i hem acabat amb viatjant i volant per les terres de Nebraska amb Peter Buffett, també des del recopilatori anomenat Discover Narada More Than Just Great Music, o sigui, descobrint la música de Narada molt més que només bona música. Estaríem més estona aquí, us posaríem més cançons, però arriba el moment d'acomiadar-se del dia d'avui. La setmana que ve farem l'últim programa de la temporada i ho farem amb molt de gust, amb molta il·lusió, esperant i desitjant que puguem retrobar-nos a les zones argianes o per internet, o sigui, retrobant-nos aquí a la ràdio a partir de la pròxima tardor. A les vies de so ha estat el Joan Márquez i amb la selecció musical i parlant-vos amb molt de gust, Jeroni Turat. Bona nit.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: Doncs va, de plen tot aquest contingut que ja hem anat anunciant i que, de fet, ja coneixeu, eh? Els dilluns, cada començament de setmana, el que fem és, això, reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, aquest és el seu títol, però és aquesta oportunitat setmanal i habitual de conèixer tota aquella feinada, i sempre ho diem, eh? Tot allò que s'hi fa des de centres educatius, sobretot, o bé, des de tota la comunitat educativa en diferents àmbits i sempre sota el paraigua del Pla Educatiu d'Entorn. Avui, de fet, ens torna a visitar una escola, en aquest cas, l'escola Àngel Guimerà, amb un fet, jo penso que és fantàstic. No sé si mai n'hem parlat en aquest espai, però crec que és una eina molt, molt, molt, molt xula, i a més, si ens l'expliquen els alumnes o una part dels alumnes que participen, encara més. Doncs això, com dèiem, parlem de l'escola Àngel Guimerà, i de fet ens acompanya per una banda la seva directora, la seva responsable, l'Elisabet Claver. Com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Tot bé?
1: Sí.
0: Recte final de curs, ja.
1: Ai, sí, ja estem ja desitjant. Això s'està fent una mica llarg.
0: Sí, i un curs intens.
1: Molt complicat.
0: Reivindicat. No entrarem, o podíem entrar, no ho sé, eh? Però mira, sempre que fem aquest espai, jo crec que sempre hi ha un momentet per fer aquesta reivindicació, o almenys jo personalment, jo des de Pere Sallent,
1: sí.
0: Aquest suport i aquest recolzament cap a la comunitat educativa, cap als mestres, cap als docents, i que esteu justament reclamant un ofici i una feina. És a dir, no és la intenció d'aquest espai, sí, aquest punt de reivindicació, però tampoc no podem anar més enllà. Un dia sí que podem fer-ho, si de cas. En altres converses sortia aquesta intenció potser de fer, no?, una trobada de responsables d'escoles, de directius...
1: És la tercera vegada que m'ho dius. A veure si surt.
0: Al final ho haurem de fer, M'heu d'apretar vosaltres. M'heu d'apretar vosaltres i ho farem, Realment ho farem. Sí que el fer-ho. I mira, també jo penso, la millor manera de reivindicar aquesta tasca, aquesta vocació que teniu els docents, és justament en feines com aquesta. I, en certa manera, també amb aquest ull posat una mica a la gestió pública, de tot plegat, perquè ja hem dit que, no sé si ho hem dit encara, però avui parlem del Consell d'Infants. Uh-huh. Per això no està sola, també ens acompanya una representació d'aquests alumnes que ara els presentarem, uh-huh. Però també ens acompanya, amb aquesta representació pública, política, si podem dir-ho així, però ens cau molt bé, així que cap problema, la Mariona Figueres, que és la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament del Vendrell. Mariona, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Molt ben acompanyada, així que molt contenta.
0: Fantàstic. Aquest Consell d'Infants, doncs, recau en la Regidoria de Participació Ciutadana?
2: No, recau en Infància i Joventut,
0: del
2: qual també,
0: també ho ets, d'acord. Sí. Clar, tu fas això, joventut...
2: Porto entitats esportives, Participació Ciutadana, festes...
0: No. Almenys hi ha alguna que portes, sí. Una altra que no portes.
2: I cultura popular.
0: I cultura, sí, que està fantàstic. Doncs bé, amb aquesta representació...
2: Sí,
0: i perquè és una eina excel·lent, i de fet, ara que hem de desenvolupar tot això, alumnes que ja van participar en el darrer ple municipal,
2: Sí, de fet, l'últim ple vam gaudir d'aquesta visita, justament coincidia amb un dels dies que ells feien aquesta sessió de treball, que sempre és un dilluns, i justament ja encarant aquest també final de curs, també final del primer any del Consell d'Infants, que avui mateix doncs tindrem l'últim ple, avui dilluns dia 8, tenim l'últim ple aquesta tarda, així que bé, amb ganes de que aquesta tarda ens posin a prova
0: d'acord.
2: I veure els resultats.
0: Perquè això, la pregunta bàsica, què és el Consell d'Infants? En què consisteix?
2: Bueno, el Consell d'Infants al final és una gran eina que tenim ara mateix sobre la taula per poder escoltar, no?, per escoltar els nostres infants, la canalla del Vendrell, sobretot, i al final és que ells ens diguin com veuen el seu municipi, no? El seu poble, i també que ens puguin ajudar a fer propostes, que puguem tirar endavant projectes amb el seu punt de vista, i que així doncs puguem fer també un municipi a la seva mida, i a més si ells han participat en alguns dels projectes importants del municipi, doncs segurament també s'ho estimaran i ho cuidaran més, no? Llavors, és una gran eina que ens ajuda en diferents sentits.
0: Val. Així doncs, les seves propostes, les seves mocions, es tindran en compte, doncs, eh?
2: Sí, i tant. De fet, vam començar això amb el ple el mes de novembre, donant la benvinguda, ja van sortir diferents temes dels quals es tira la corda i anar parlant, les seves preocupacions també, no?, d'ells quins temes creien que eren els més importants. També aquest primer any vam fer un encàrrec de com veien el municipi, ara mateix, amb aquest, bueno, aprofitant això, el primer any de Consell d'Infants, d'aquesta eina, doncs més que un encàrrec concret, doncs tenien aquest encàrrec de, digueu, com veieu el Vendrell, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, sí que durant tot el curs ens hem anat centrant en diferents temes, ja més específics, hem pogut tenir també visita en aquestes trobades, doncs, per exemple, de l'alcalde, evidentment, uh-huh. Després també hi ha anat la regidora Núria Rovira, per exemple, per parlar tema de parcs, jardins, no? Hem pogut anar vinculant també a diferents regidors que els han acompanyat, els han pogut fer preguntes i al revés, no? Nosaltres hem pogut recollir també diferents propostes o uh-huh. punts de vista que et fan també doncs, replantejar-te projectes o maneres de fer.
0: Sí, sí, la seva mirada, la mirada del futur, però a més també els serveix com a eina per conèixer com funciona un òrgan públic.
2: Exacte.
0: Aquest òrgan que és de la màxima proximitat, com és el propi Ajuntament, i també es permet, no?, conèixer com és una mica aquest joc polític, no?, en certa manera.
2: Totalment.
0: I òrgan de gestió.
2: Dona, aquest ens ajuda, no?, també en educar en democràcia, que
0: clar,
2: la gent,
0: clar,
2: doncs,
0: sí,
2: potser
0: sí,
2: no
0: sí.
2: tots opinen igual, però tenen aquest punt de debat, treballen les propostes, arribem a un consens entre uh-huh. tots. Jo crec que és una eina molt bonica, així que molt contents d'aquest primer any que avui posem punt i final,
0: que
2: esperem que, bueno, en endavant, doncs,
0: sí, home, sí,
2: tinguem
0: aquests
2: moltes més
0: anys,
2: edicions. Evidentment.
0: Així, quan tornem a fer aquesta conversa, ja, aleshores sí, ja això. Podré dir de manera assertiva que fa molts anys que fa aquest projecte.
2: Exacte.
0: Elisabet, a nivell escolar, clar, suposo que és la representació de l'Àngel Guimarà, però
2: sí.
0: també hi participen altres escoles.
2: Sí,
0: creia,
2: participen totes les escoles del
0: Totes.
2: Sí,
0: amb quants alumnes per escola, ho sabem?
1: Sí, fem dos alumnes de sisè i dos alumnes de cinquè.
0: Val.
1: Perquè la idea és que el curs vinent els alumnes que estan a cinquè passen a sisè i triarem dos representants més de cinquè.
0: Ah, d'acord, perfecte.
1: I sempre tenim de cada escola quatre representants.
0: Molt bé, que per això tenim aquesta representació d'aquests quatre alumnes, dos de cinquè i dos de sisè. Mm-hmm. Fem una cosa, ara seguirem parlant, però penso que els hi podem escoltar la veu ja, no?
1: I tant.
0: De veritat que sí.
1: Sí.
0: Bon dia, nois, noies, com esteu?
3: Bé.
0: Esteu
3: bé?
0: Sí?
3: Bé.
0: Fem una cosa, fem una ronda de noms, us sembla o no?
3: Sí,
0: així des de casa sabran qui sou. Doncs va, més igual que comenci, més igual. Va.
1: Comença tu, vinga, presenta.
3: Jo em dic Naia.
0: La Naia, molt bé. Què més?
4: Jo em dic Emma.
0: Emma, benvinguda.
5: Jo, Quim.
0: Uh-huh.
5: I jo, Arnau.
0: Doncs bé, gràcies per venir, Em sembla que és pitjor un plec que un programa de ràdio, ja us ho dic ara. És a dir, si hi heu anat a algun ple, no és res, no patiu. Gràcies. Ara parlem amb vosaltres, Això, tornem una mica a l'organització. Clar, això, el que dèiem ara amb la Mariona, fa que treballeu a classe, doncs justament el que no és un ajuntament, com és la gestió de l'ajuntament a nivell polític, què és un ple, per què serveix... Una mica, clar, tot comença per aquí, entenc, no, Elisabet?
1: Sí, quan van a tercer ja s'estudia el que és el ple i l'ajuntament, uh-huh. fan una visita a l'ajuntament, hi ha una activitat que es diu un ple a mida, i llavors aquí és on s'inicia aquest treball i després durant els cursos següents es va complementant diferents activitats.
0: Va, d'acord, és a dir, que ja és un tema recurrent i que ja es treballa...
1: No es treballa molt...
0: Però es va tocant.
1: Però es va tocant, sí.
0: Clar. Clar, suposo que vosaltres, nois, sí que sabeu el que és un ajuntament, suposo, no?
3: Sí.
0: Sabeu el que és un regidor, no?, més o menys.
3: Sí, sí,
0: sabeu
3: també.
0: Qui és l'alcalde, això sí, no?, alcalde o alcaldessa, el que pertoqui, no? Però, clar, potser no sabríeu com funciona tot això, no?, com es fan les propostes, com es prenen les decisions, com són les votacions... Això sí que se us escapava una mica, no?
3: Sí.
2: Sí.
0: Sí? Però ara ja una mica més fàcil, entenc. Tot i que costa. Mira que haig de dir que jo fa molts anys que em toca seguir això per feina i a vegades costa, de saber com va les votacions, això, l'altre, a vegades costa. Vull dir que no patiu que no és un tema fàcil, no és un tema fàcil, no és un tema fàcil. I aleshores coneixem l'òrgan, coneixem com funciona i a partir d'aquí neixen les propostes que presenteu al ple o com és tot això?
2: No, ells, diguéssim que durant tot l'any han anat treballant, llavors ara arribarem, es fan dos plens, diguéssim, uh-huh. on sí que assistim tant l'alcalde com jo. La resta de treball, doncs, podem anar fent aquestes visites i aquestes jornades de treball, però és més això, són dies de treball. Llavors tenim els dos plens com a tal, que era el de Constitució i ara el que acabem.
0: Uh-huh.
2: Llavors, en aquest que acabem, sí que sortiran les propostes que ells durant tot un any han anat treballant.
0: Val. És que és possible, i ara torno a parlar així, que potser no hauria de fer-ho, això, perdoneu, jo treballo així, és igual. En el darrer ple hi havia un punt que havien exposat ells, no sé si no recordo malament.
2: No,
0: és
2: encara
0: possible, no.
2: No?
0: Però es va mencionar el Consell d'Infants
2: bueno,
0: en el darrer
2: sí, perquè,
0: ple.
2: Perquè era això, coincidia amb una jornada de treball,
0: val.
2: Llavors com hem treballat, i a més també els hi vam creure que els hi agradaria, no?, veure com funciona un ple i de més, uh-huh. Llavors ens van acompanyar durant un punt, que a més va ser un punt molt bonic, que va ser el del nomenclàtor, amb el tema dels jardinets de Marta Mata i de uh-huh. més. Llavors, bueno, va ser un punt bonic, perquè són d'aquests que no fem massa soroll, no?, els polítics. Llavors, durant aquell punt, tant amb l'exposició com en la votació, doncs ens van poder acompanyar uh-huh. i van veure doncs, aquest punt de com funciona un ple, no? I després ja doncs, sí que vam sortir, convidar a marxar, a seguir treballant en aquestes propostes que avui ens presentaran i que veurem, no?
3: Va, fantàstic.
0: Per això comentava, que sé que van ser-hi presents al darrer ple, sí, sí, sí. I que per això una mica parlava jo d'això, d'aquest contingut i d'aquesta presència uh-huh. en aquest ple. Fem una cosa, però, va, anem al principi de tot. Ara us faré xerrar. No tingueu vergonya per xerrar, de veritat. A vegades costa trencar el gel, però a partir d'aquí després ja veureu que podem anar desenvolupant una mica les idees. Tot parteix amb aquesta pregunta que us fan, que és com veieu vosaltres el municipi. Si us faig ara jo aquesta pregunta, què em direu? Va, qui s'anima? Qui trenca una mica el gel? Va, qualsevol de vosaltres. Vinga, el Quim, no és? És el Quim. Vinga,
4: sí.
0: Quim, va, que tot sapeu, deixeu pelante.
4: Doncs ja el trobo bé perquè ja han començat a fer parcs i coses així uh-huh. i es veu bonic.
0: Val.
4: I és que no...
0: Bé, no? Valoració bé.
4: Sí.
0: No?
4: General,
0: tu el veus bé, el Vendrell.
4: Sí, en general bé.
0: Que bé. Molt bé. No, totalment d'acord, eh? Va, qui més? Qui més? Va, qui s'anima més a dir...
2: Arnau, va, després n'hi ha elles.
0: Si voleu dir una cosa que no us agradi, podem dir-ho. Es pot dir bé, eh? És a dir, tot es pot dir bé, eh? Per això, dic, ara, no perquè estigui aquí la Mariona, ara hem d'això, eh? No, eh? Va, qui més, va?
5: Doncs, pues... Depèn del que parlem, perquè, per exemple, amb el tema de neteja, a vegades estan els carrers bruts.
0: Val.
5: Però en altres coses sí que bastant bé.
0: Val. És un tema recurrent, eh? S'ha de dir, eh? El que és la neteja de carrers, la seguretat en general, etcètera, és un tema recurrent que passa en tots els municipis. No patiu, eh? És un fet recurrent. Bé, ben apuntat. Va, qui més? Va, les noies, va. Qualsevol de les dues, és igual.
1: Vinga, Naya, va.
0: No?
1: Està una mica nerviosa.
0: Ja ho veig. Però si he trencat el gel, ja veieu que això no és res. Estem a casa, com aquell qui diu. No?
2: Vinga, va.
1: Emma, tu com veus el Vendrell?
4: Jo penso que, com ha dit l'Arnau, que hi ha carrers que estan bruts i parcs, i jo penso que està malament perquè una cosa bonica està tota bruta i ja no es veu tan bé.
0: Clar, és que a vegades deslueix, que certs espais... Però això també és culpa, no és allò, no és més net qui més neteja qui no embruta, en certa manera, eh? És evident que una cosa té relació directa amb l'altra, però també és important aquesta conscienciació general, no?, de que potser no hauríem d'embrutar tant, tots plegats, eh? No? No penseu o què? Sí. Que després potser sí que es podria netejar més o no, jo no ho sé, no entrarem això, eh? Però també una mica hi ha això, eh? Una mica de consciència col·lectiva, no?, d'aquests espais, però aquests espais són una mica de tots, no? Igual que l'Ajuntament també és una mica de tots, no? I les decisions són una mica de tots, també.
1: Això passa a l'escola, a nivell d'escola,
0: clar.
1: Exactament igual, és com un petit municipi, uh-huh. que moltes vegades els renyem perquè embruten.
0: Clar
1: que tenim neteja diària, però si no embrutéssim tant...
0: Clar, no costaria tant de netejar, clar. No seria tan car...
1: És una mica responsabilitat de tots.
0: Clar, perquè si no una mica no entraríem en aquest bucle de que més embrutem, més farà falta netejar, clar. Llavors mai en tindríem prou, clar. en certa manera. Bé... I a partir d'aquí, quan estàveu a classe, quan veu començar a treballar tot això, suposo que ja van començar a néixer les propostes, no? Veu llançar propostes, vosaltres, per poder millorar el municipi, oi? Per on passen aquestes propostes? O de les propostes que veu dir, després ens centrarem en les que arribaran al ple, eh? Però a les que una mica veu anar parlant i veu anar proposant a classe, quines eren? Ho podeu saber? Us en recordeu?
4: Sí, doncs que hi ha escoles doncs que no es pot passar gaire bé perquè hi ha pàrquings o els cotxes... Que hi ha molts cotxes a l'entrada, uh-huh. llavors, com que són una mica perillós, diguéssim.
0: Va, que hi ha molt de trànsit sempre, sí. A l'entrada i sortida de les hores del col·le. Val, bueno, és un bon tema, també, la regulació del trànsit, és veritat. A més, tothom ens agrada anar amb el cotxe als llocs i és una mica això. Bé, un bon tema. Què més? Va, qui més se'n recorda de més temes? Va.
5: Pues doncs que el camp de futbol del Cruyff d'allà del Tancat,
0: sí,
5: pues ara últimament sempre està tot la gespa està aixecada i les tanques estan trencades.
0: Està fet molt bé.
5: I quasi que no s'hi pot jugar.
0: Val. Bé, és un bon tema.
2: Aprofitarem, ja ho direm. Ja arriba la, sí? La reparació.
0: Molt bé. Ja la Mariona és això, responsable de les accions esportives. El Cruyff Court recau en l'Ajuntament també o, sí, la, o sí, la pròpia sí. Fundació?
2: No, recau en l'Ajuntament.
0: Val, sí que la construcció és de la Fundació,
2: sí,
0: no?
2: Sí, es fa com un conveni en el moment de fer-lo, però després sí que el manteniment, a més, és una instal·lació municipal.
0: Val.
2: Doncs, bueno, doncs també aquests punts, no?, que ells durant tot el curs han anat traient temes, nosaltres prenem nota. Doncs millora de les instal·lacions esportives, evidentment, és un dels temes que sempre està també sobre la taula de, amb pistes a l'aire lliure, em refereixo ara, doncs aquesta ja en breu us podrem gaudir d'una gespa nova.
0: Fantàstic, que bé, veus? Doncs mira, queda dit i explicat. Va, què més? No, més propostes de millora? Emma, sí?
4: Doncs també el que vam dir, que alguns nens volien més festes al Vendrell.
0: Més festes? Oi, ja n'hi ha moltes de festes ja, eh? Encara més. Quin tipus
2: parells.
0: De festes? Parells. Ah,
2: parells.
0: Clar, festa, d'acord. Festes una mica adaptades a la vostra generació, per dir-ho així.
2: Es troben que estan en un punt una mica complicat en aquest sentit. No? Quan tu portes un espectacle infantil, potser és massa infantil, per aquesta edat. I quan fas un concert, que la música que més els agrada és un DJ, i els DJs normalment acaben tocant al final
0: molt
2: del concert, que ja és tard per ells. No?
0: Clar.
2: Llavors, expliqueu sí, quina idea va sortir.
0: Exacte, quin tipus de festa us agradaria a vosaltres?
2: Ho pots explicar?
4: Una festa que sigui per nens de 9 a 12 anys, perquè quasi totes les festes són o acaben molt tard o són per nens més de 18 anys.
0: D'acord. I quin tipus de música? El pot petit? No? No, que faig broma, ja ho sé, ja. Quin tipus de música s'hauria de punxar en aquesta festa? Què us agrada a vosaltres? Va, algun nom aleatori. Qualsevol de cançó dels moments, no? Suposo. No? Qualsevol cançó d'ara, no? Entenc? Sí,
4: sí
0: en
4: sí.
0: Català o en castellà, no?
4: Les sí. Dos.
0: Vale. Bad Bunny també?
2: Sí, també.
0: Ai, no.
2: Quina pregunta, Pere.
1: No es pot lluitar contra això.
2: Expliqueu en quina proposta hem treballat amb això. Vinga, expliqueu, va.
0: Vinga.
5: Que el dia de final de curs farem...
0: Sí?
5: Una festa per la nostra edat.
0: Molt bé. Amb música, com dèiem, música de DJ.
5: Sí.
0: Per ballar?
5: Per ballar i,
0: sí,
5: i també
0: ballar,
5: per cantar
0: eh?
5: I tot.
0: Està bé, fantàstic.
4: Karaoke.
0: Molt bé, està bé. Però clar, això fora de la pròpia escola, que està molt bé, també aplicar-ho, suposo que a l'agenda de festes que té el Vendrell...
2: Sí, home, aquesta s'aplica directament, eh? Vull dir, va ser una proposta que ells van fer de fer més concerts, va sortir la idea de fer una festa de final de curs, no? Donar que aquest any la programació... Les primaveres, per exemple, doncs ja estaven tancades i va sortir aquesta idea de fer la festa final de curs.
0: Val.
2: Llavors, si no recordo malament, és el divendres 19 de juny.
1: Sí.
2: A la plaça Nova farem la festa final de curs que ve donada pel Consell d'Infants, però serà oberta a totes les escoles. I tothom
0: genial. Que vulgui. Jo pensava que es faria a l'escola, no sé per què.
2: No,
0: es farà de manera oberta.
2: Sí.
0: Plaça Nova, has dit.
2: Plaça Nova,
0: uau, que bé. Ostres, doncs mira... Un bon punt de trobada, allò de celebració d'aquest curs, al final d'aquest curs 2025-2026, eh? Que bé. Aleshores, això, al llarg d'aquestes propostes que han anat sortint i que no han anat treballant a classe, n'heu deixat algunes que es porten al ple, si no ho he entès malament, o com és això?
2: Que ens heu d'explicar al ple.
4: Sí, doncs, propostes que vam fer, doncs...
2: Em faran espòiler, eh?
0: Bueno, ja està, una mica de primícia. Ens agraden les primícies aquí als mitjans.
4: Es vam preparar, com vam estar les reunions...
0: Clar.
4: Doncs, pensant què proposar pel ple, del dia del ple, i doncs...
0: Val, que és aquesta tarda, eh?
4: Sí, van sortir moltes idees.
0: Val. I quines arriben al ple, finalment? Te'n recordes?
4: No gaire. Potser algú...
0: Algú més se n'en recorda, més o menys, eh?
1: La Emma, tu te'n recordes, Emma?
0: Sí.
4: Pel ple que ve, no?
0: Sí.
4: Doncs el que vam fer és com vam
3: ens van fer, per exemple, un era de el primer encàrrec que ens va ficar la Mariona.
0: Uh-huh.
3: Llavors, ho tenim que explicar al ple.
0: Val. I quan t'esclaixeu, heu de treballar, no? Ho presenten com si fos un...
2: Fan una trobada al mes.
0: Val.
2: Tenim Bueno, ens va contractar una gent que va, uh-huh, fer les dinamitzacions, no? Sempre són les mateixes persones.
0: Val.
2: I quan es van a escollir les escoles, doncs vam anar, vam explicar què era. Doncs jo, per exemple, doncs he pogut viure tot aquest procés en primera persona i la veritat que ha sigut molt maco.
0: Uh-huh.
2: Llavors, un cop al mes fan aquesta jornada de treball. Sí que aquest juny n'han fet dos per preparar aquest, el dia 1 que vam fer la preparació, i avui dia 8 doncs farem el ple final.
0: Val. Però hi haurà propostes específiques,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, veurem que ens expliquen, si sí, ells han anat treballant diferents propostes, ara no se'n recorden, però bueno, tema carrils bici, per exemple, doncs també surt, amb tema mobilitat per arribar a les escoles, no? De fer aquestes vies segures per arribar a les escoles amb la bicicleta o de més, doncs tot el que han anat treballant, avui ens ho explicaran al ple. Potser no és una proposta concreta com a tal, però sí de punts de vista que nosaltres després tinguem en compte, així que evidentment agafarem el guant de tot el que diguin avui i a veure com ho anem també afegint, no?, al nostre dia a dia o, els grans projectes.
0: Va, ja, han hagut de portar també allò, documentació, és a dir, com un ple, com coneixem tots, allò, home...
2: Bueno, no presenten, no fan abans unes propostes concretes abans, no, sí que tindrem un ordre del dia, que de fet ja el tenim, no?, doncs hi haurà una benvinguda, hi haurà cadascú, doncs, defensarà les seves propostes i farem una mica la cloenda.
0: Val. Hi haurà votacions?
2: No, votacions no.
0: No? És el que més m'agrada.
2: Ells votarien tot a favor.
0: Sí, també és veritat.
2: Amb l'alcalde i amb mi, vull dir.
0: També és veritat.
2: No tenim a ningú més allà dalt per votar.
0: També
2: però sí que és aquest punt que exposaran.
0: Clar.
2: A més, ho podrem veure en directe, a través d'aquesta casa, així que és fantàstic.
0: Fantàstic, que bé. Doncs el que dèiem al començament d'aquesta conversa, que és aquesta particularitat i el xulo que és, no?, aquesta participació al Consell d'Infants, i el que... Mariona, tapa les orelles. És a dir, aquesta essència del que és, hauria de ser, no?, la política, que tant de bo, en terminologia generalista, no només als ajuntaments, per suposat, tinguéssim aquest punt de, no?, de sinceritat, d'ingenuïtat, de realment les coses per millorar-les, per voler fer-les sense... intenció, que sí que és veritat, que la política actual que intenta és millorar les coses, sens dubte, però a vegades queda una mica enterbolides per altres coses, però en canvi que això no ho veiem. I això és molt xulo.
1: Aquesta mirada dels infants, que moltes vegades no la tenim en compte perquè pensem que diran coses que no es poden realitzar o que no tenen la suficient informació, que a vegades és cert, no tenen tota la informació i poden desitjar impossibles, però a vegades es poden adaptar i tenen molt a dir. Perquè ja tenen un sentit crític, no?, un esperit de millora. Veuen moltes coses que a vegades nosaltres no veiem, no? Senzillament, això que la Mariona m'havia explicat, no hi ha res a la festa major per aquesta edat, o és per molt infants, i vaig pensar, tens tota la raó, és veritat, doncs això no ho havíem pensat, i en canvi ells tenen molt a dir.
0: Clar.
1: I per ells també va molt bé, perquè a vegades quan parlem de política a classe, a vegades no tenen molts coneixements. La política és una cosa molt llunyana, que sembla que no els hi pertoqui. I sí, clar, tot el que ells envolten té a veure amb la política. Tot el poble, de tot. Per tant, és molt important que ells des de petits tinguin noció del que és la política, de com es pot participar i de que es poden canviar coses.
0: Sí, aquesta idea romàntica de la política, que torno a dir,
1: han de tenir.
0: Tant de bo es pogués mantenir al llarg dels anys. Bé, no entrarem, de veritat, de veritat. Ostres, fantàstic. M'ha agradat molt que vinguéssiu. Jo volia acabar amb una votació. Clar, és que el xulo dels plens són les votacions, penso, no? Ho sabeu, no?, això que els plens es fan votacions.
3: Sí,
0: no? Sabeu allò que es fa una proposta i aleshores es vota. Depèn de què, el que hi ha. No sé què podem votar.
1: Quina proposta ens fas?
0: Us ha agradat aquest programa, aquest espai de ràdio? Us ha agradat aquest espai de ràdio?
3: Sí.
0: Sí? Qui votin que sí?
1: Vinga, va. Sí? A veure, comptem.
0: Vale, s'aprova per unanimitat.
1: Unanimitat.
0: Com volia dir això? Bé, Sí, perdoneu, és que em feia gràcia fer aquesta votació. De veritat, fora conyes i fora aquesta pàtina que sempre hi volem posar-hi de distensió i d'amenització d'aquests temes i d'aquestes qüestions, de veritat que és un tema molt útil i que ens agrada molt que vingueu a explicar-ho i conèixer aquesta realitat que hi ha a les escoles i aquest dia a dia que treballa a les escoles, que a més en vinculació amb la vida política i de l'Ajuntament, doncs penso que és una molt bona combinació per tot plegat, com hem explicat. Gràcies a tots plegats, nois, noies, per venir, de veritat.
1: Gràcies a tu.
0: Bona tornada. I a vosaltres també. Gràcies i fins aviat. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu-siau.
5: Adéu.
3: Adéu.
6: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: La màgia de la sardana, un programa produït per la Colla Sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta La màgia de la sardana.
6: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: aquestes moltes coses que sempre, sempre podem aprendre a través d'allò que ens ensenya i ens explica la Begoña Cartagena, que ja ens acompanya. Begoña, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, sí? Molt bé, sí, sí, amb ganes d'estar aquí i, escolta'm, te veig amb una energia a tope, eh?
0: Sempre ho intentem mantenir, a vegades ens costa més o
1: avui
0: menys.
1: Avui es nota, avui es nota,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, de veritat? Sí, sí. Clar, tenim la Iman per aquí, que des de fa uns dies ens acompanya, és estudiant en pràctiques.
1: Potser és això, eh?
0: I ens acompanyen els continguts, i com que estic acostumat sempre a estar... anava a dir sol, no? Que estic amb vosaltres, amb col·laboradors, etc. Doncs aquesta part que algú t'ajudi a la part professional, doncs, ostres, doncs, vulguis que no, suposo que t'ajuda a estar una mica més actiu, eh?
1: Això està bé.
0: Exacte. Gràcies, Iman, eh? Gràcies per acompanyar-nos. Bé, de què parlem avui, Begoña? De què podem parlar?
1: Del que vulguis.
0: Sí? Va, de fet, clar, encara que sempre anem tractant diferents qüestions, diferents temes, i ho podem anomenar de moltes maneres, però jo crec que sempre una mica anem a petar lo mateix. No, sobretot aquesta introspecció personal, aquests tips que ara es diu, sobre, no, una mica aquest, com dir-ho, no? Em surt aquest benestar emocional, però que va molt més enllà. Si no tenia aquest poder... no de convicció, o aquest poder de poder abordar les situacions positives, per suposat que millor, però també negatives, no?
1: Sí.
0: En lideratge, que una mica baix... no, liderar-se un mateix, ja, no? Liderar-se la vida.
1: Sí, és de lo que estem parlant tot sovint, no? D'aquest autolideratge, de saber gestionar-nos, saber governar-nos a nosaltres mateixos per poder viure les diferents circumstàncies de la vida.
0: Clar.
1: I jo sempre dic que el que faig amb les persones que acompanyo a nivell individual és els ajudo a posar ordre intern perquè després puguin guanyar més claretat i després puguin portar les situacions amb més fluïdesa, més facilitat.
0: Clar, perquè a vegades ja n'hem parlat, però és cert, és una cosa que sempre t'ho dic, a vegades sempre porto coses personals,
1: Vinga.
0: Ja que vens l'aprofito. No, però a vegades n'hem parlat, que sempre tenim aquesta tendència a autosobotejar-nos, sempre, no?, a una mica ajudar a enfonsar-nos més del que potser podríem estar, no sé si m'explico, sempre tenim tendència a autoflasejar-nos, no? No sé si seria aquesta la paraula, una mica, no? Sempre...
1: Sí, tenim una ment que, diguem, la ment està... ens porta a la supervivència, es porta a viure en pilot automàtic. La ment el que vol sempre és estalviar-nos energia. Ens vol protegir també, eh? O sigui que la seva funció és protegir-nos, però ho fa tot el contrari a lo que ens agradaria que fes, no? Ens agradaria que ens ajudés a buscar la plenitud, a ser feliços, a lidiar el dia a dia de forma alegre, de forma amena, fàcil, etc. I la ment no fa res de tot això. D'aquí que sigui important poder gestionar-nos, poder conèixer el funcionament d'aquesta ment, aquesta ment que sol ser molt crítica, no? Tots tenim dintre un jutge, una jutgessa molt, molt crítica.
0: Ja.
1: Llavors, sempre ens va assenyalant les equivocacions que fem, allò que no hem dit bé, allò que hem callat, allò que haguéssim pogut dir, etcètera, no? El que vaig posposant i no acabo d'agafar mai, etcètera, no? Llavors, si ens acabem creient tot el que ens diu aquesta part de la nostra ment, aquí ja hem begut oli.
0: És una mica respectant les distàncies, que no és el tema, però és una mica jo com l'horòscop, no? Que llegeixes al matí, primer amb el cafè, l'horòscop, i et diu que tindràs un dia horrorós i un dia fatal, i tu t'autoconvences que tindràs un dia horrorós i un dia fatal.
1: Sí. Hem de vigilar molt amb això, Hem de vigilar molt, perquè les persones són molt sugestionables.
0: Clar.
1: O algú es lleva del llit i li passa algo li ronda algo pel cap, o li passa qualsevol cosa i diu, uf, vaya dia m'espera avui. I així serà, però no perquè sigui així el dia, que ojo, és perquè aquesta persona s'ha pogut autoconvèncer d'això.
0: Sí,
1: és el que hem de tenir molta cura.
0: Sí. I si després a sobre entrem en aquest bucle de és que tot em passa a mi, és que no sé què, és que tinc molt mala sort, clar, que ja entrem en unes dinàmiques negatives emocionals, psicològiques brutals.
1: Sí, sí, exacte. Això, tornem a dir, perquè aquí estem desenvolupant el rol de la víctima, o sigui, i tots tenim com diferents creences, maneres de pensar, etc. No? Però és molt, molt fàcil caure en aquest rol, pensar que tot et passa a tu, sí. Que al veí no li passa tal cosa, que el company de feina té més sort perquè no sé què. Llavors hem de tindre molt en compte, hem de posar com les ulleres, no?, amb aquests missatges que ens dona, insisteixo, aquesta veu crítica, però que de vegades ens confonem. Pensem ja que nosaltres som tots aquests pensaments. I no és així.
0: No, clar, clar.
1: No.
0: O també n'hem parlat a vegades, no? Aquesta autosuggestió en negatiu també pot ser en positiu.
1: Sí.
0: No, aquesta, sí. Al contrari, és evident que si arribem als límits entrarem en altres factors, però en aquest sentit, en comptes de sempre entrar en dinàmiques negatives, de que tot és dolent, doncs, bueno, intentar trobar aquesta part més positiva, dir, no, me n'en sortiré, tiraré endavant i avui serà un dia fantàstic, no?
1: Ja, sí. I, de fet, aquesta és una part de la meva feina, on jo, clar, quan treballo amb líders, amb emprenedors, o sigui, el que parlàvem ara és algo molt comú, no?, que tots tenim aquesta negativitat, aquest punt crític, pensem de manera dramàtica, de manera catastròfica, negativa, que no ens en sortirem, etcètera, no? Llavors, els he d'ajudar a encoratjar-se a si mateixos, a tenir aquest pensament positiu, però no és pensar positiu per pensar,
0: no.
1: Sinó... algo que funciona molt bé és adonar-te'n quan estàs en aquests moments, no?, que tot ho pots veure doncs fosc, no?, o amb aquests matisos grisos. És pensar en altres reptes que hagis tingut a la teva vida, que estiguessis preocupat, estiguessis una mica atabalat, etc., però ho acabessis solventant bé, no? Llavors això te porta de nou a la confiança, a recordar aquests reptes que has solventat, que els has pogut enfrontar en un passat.
0: Clar. I quan parlem de lideratge, també de seguida ens ve al cap, que també en podem parlar ara, aquest lideratge al món empresarial, no?
1: Sí.
0: Jo sóc líder d'un grup de treball, d'un departament, del que sigui, d'una empresa, del que sigui. També el lideratge personal, no?, davant de... ja no dic davant d'una família, d'una casa, sinó d'aquell lideratge personal de dir, no, tiro endavant, faig, intento millorar la meva situació laboral, familiar, personal. No? Una mica quan parlem de lideratge parlem d'aquests factors.
1: Sí, exacte. Per mi, el lideratge sempre comença amb un mateix.
0: Clar.
1: Això per tenir unes bases sòlides, unes bases fortes, però després, evidentment, podem liderar un equip a nivell empresarial. Llavors, quan més autoconeixement, quan més autolideratge haguem desenvolupat, més fàcil ens podrà ser liderar aquest equip.
0: Clar, perquè clar, si no som capaços de liderar-nos a nosaltres personalment,
1: clar,
0: mai serem capaços de liderar un equip de treball, no?
1: Sí, exacte. Això, sí, això és el que es diu, de fet, és així, tot i que costa molt d'entendre-ho allà fora també, jo diria que el repte de lideratge, quan parlem de lideratge d'equips, és que el líder ha d'aconseguir uns resultats, no? Dic el líder, però l'equip, o sigui, han d'haver uns resultats que s'han d'aconseguir a partir del talent d'aquest equip, no? Llavors el líder ha de tindre en compte tant aquests resultats com aquest equip, aquest factor humà. I encara que sembli una obvietat, això que estem dient, no ho és en absolut, perquè hi ha persones que tenen molta tendència a anar a resultats, i llavors no són tan conscients d'aquesta part humana, no? Deixen tot aquest tema de les emocions o de la comunicació, de la confiança, ho deixen, bueno, a una altra banda, diguem, no? O ens podem trobar al contrari, persones que són molt conciliadores, molt empàtiques, que fan molt equip, però que precisament per això poden deixar una miqueta de banda l'assoliment d'aquests resultats. O sigui, és tot un repte, ja dic.
0: No, i tant. I a més, tenint en compte, he de suposar, la pressió que tenen els líders de les cúpules superiors, no?
1: Sí,
0: que, clar,
1: sí,
0: suposo que ells també han de lidiar per dalt i per baix en moltes ocasions.
1: Sí, exacte. A nivell empresarial, jo diria que sempre, però avui en dia, amb aquests canvis que hi ha, amb tota amb aquest món tan canviant que tenim, amb tanta voràgine, hi ha molt d'estrès a les empreses, hi ha molta pressió. Llavors, sí, els líders tenen aquí un factor afegit, però com tot s'ha de gestionar, no ens podem deixar arrastrar per aquest estrès o per aquesta pressió, perquè quan prenem decisions sota pressió, etc., és quan pitjor surten les coses, no? Llavors d'aquí guanya importància doncs, aquest autolideratge, aquest, val, m'estic deixant arrossegar per aquesta situació, m'estic precipitant, llavors és fer un pas enrere i sobretot gestionar aquesta pressió.
0: Val. Clar, també podríem fer, no?, com dir-ho, posar exemples o definir o etiquetar els diferents líders, en trobaríem moltíssims, no? Aquell líder que és un... l'altre que és un no sé quantos, perquè més o menys jo crec que qui ha tingut una mica de bagatge professional o a la seva feina, pel que sigui, han passat diferents perfils de líders, te'n dones compte, no? Que quan algú assoleix el càrrec, agafa rols diferents.
1: Clar, sí,
0: però agafa
1: sí.
0: un rol, que és el més curiós, sí. no? Sembla que se't posi com una corona, no? A partir d'ara t'has de comportar com un líder.
1: Sí, sí, sí. I costa moltíssim.
0: Ja.
1: I, bueno, aquí hi ha la diferència que fem sempre, no? Que no és el mateix ser líder a ser jefe, diguéssim,
0: ja.
1: O a ser un cap, no?
0: Val.
1: I com tu deies abans dels rols de lideratge que s'assumeixen, l'ideal, és que una persona pogués assumir diferents rols a l'hora de liderar el seu equip o a l'hora de transmetre, a l'hora de parlar amb certes persones de l'equip. Tot i que no sempre passa, no? Si ja costa mantindre's amunt, o sigui, en sí,

0: les directrius molt clares, quins resultats vol, etc. L'únic, el perill és que aquesta persona pot acabar assumint molta responsabilitat,
1: val,
0: no? Ficar-se, llavors aquí poden haver problemes per delegar. Després, evidentment, està el leader coach, no? El leader coach és aquella persona que es preocupa per desenvolupar el seu equip. O sigui, és, vol observar i tenir en compte aquestes fortaleses, aquestes àrees de millora de, del seu equip, i fa a través de preguntes, potser no, no tant com el timoner que hem dit abans, no, no, no amb, aquests, amb aquestes instruccions tan clares, sinó més a través de preguntes, fent reflexionar, etc. Però el que busca és desenvolupar l'equip, i aquesta és una figura molt interessant. Però, clar, no sempre és possible fer-ho. També depèn de la casuística de l'empresa o dels resultats que necessitem, no? Perquè, per exemple, aquest lideratge necessita temps, perquè aquest desenvolupament de les persones necessita temps, no? Per fer reflexionar, per aquest autoconeixement, etc. Si nosaltres estem en un projecte molt, molt intens, que hem de treure resultats ràpids, etc., no ens podem dedicar, no?
1: Va,
0: potser
1: clar,
0: hem d'agafar un altre estil més resolutiu,
1: val,
0: com dèiem abans.
1: Clar, és a dir, que un bon líder s'ha de poder adaptar les circumstàncies del moment, de la càrrega de feina, del teu equip,
0: sí,
1: dels canvis del teu equip.
0: Exacte, sí, sí, sí, sí. D'aquí la dificultat o d'aquí els reptes que té un bon lideratge.
1: Clar, no només manar per manar.
0: No,
1: això està canviant, per sort, no? Jo crec,
0: sí,
1: que d'aquest,
0: sí,
1: tipus de líders crec que ja no en queden massa, segur que en queden seguríssim.
0: Sí, sí, sí, sí que n'hi ha, però bueno, s'està portant com un relleu, eh?
1: Clar.
0: Un relleu, sí. Sobretot amb indústries així més productives, etcètera, no? O quan hi ha més seniority, persones amb molta veterania, amb molt bagatge, encara podem trobar algo d'aquest estil, no? Però sí, ara ja se va ampliant la consciència, es tenen més recursos, i s'està anant cap a un altre estil de lideratge.
1: Un cop vaig escoltar, què em penses, Begoña? Que un bon líder, un cop ja ha fet la feina, s'entén, un líder ja estable i consolidat, és aquell que si no hi és tot funciona igual.
0: Exacte.
1: Sí? Era cert, això?
0: Sí, sí, perquè aquest líder, això demostra que no ha d'estar ell per perquè l'equip arribi als seus objectius o als resultats econòmics, podríem dir, o de qualsevol tipus. I alhora l'equip ha pogut assumir el compromís i la responsabilitat per arribar a aquests resultats.
1: Val.
0: Idealment, això és el que hauria de passar. I d'aquí els problemes que tenen molts líders per delegar, que no són capaços de delegar. Si jo tinc un equip i no delego suficient, això fa que jo sempre hagi d'estar present.
1: Clar.
0: O si no estic, si no estic molt present, amb sustos de que pot passar qualsevol cosa, no?
1: Clar.
0: Per tant, la maduresa sí, està amb això que tu deies, no? Amb no haver d'estar present perquè tant l'equip, l'empresa, arribi a assolir aquests objectius.
1: I si et pregunto, Begoña, amb tot això que ara m'has d'explicar, aquests perfils de líders, quin podria ser allò, el Frankenstein líder perfecte?
0: Quin podria ser, perdona?
1: Quin perfil hauria de tenir un bon líder per tu, eh? És a dir, tenint en compte tot això que hem anat explicant, allò, fer un Frankenstein, d'una mica de tot, suposo, no? I crear un líder perfecte.
0: Clar, és que el líder perfecte és tot això, és aquella persona que té visió, és aquella persona que contempla el seu equip, és aquella persona que no perd de vista els resultats, també, no? Que pot tindre claretat, no? Jo, més que dir-te quin rol hauria de tenir un bon líder, mira, hi ha un llibre boníssim que ara m'està venint al cap, que és de Patrick Lencioni, és l'autor, que es diu Les 5 disfuncions d'un equip.
1: Wow.
0: Vale?
1: Uh-huh.
0: Perquè un equip, perquè funcioni bé, què necessita? En primer lloc, necessita confiança, no? Aquest líder ha de donar confiança a l'equip. Això vol dir que ens podem, el líder dona permís perquè les persones puguin ser vulnerables, puguin explicar, puguin mostrar emocions, puguin compartir pors, inseguretats, bueno, el que sigui. Quan això passa, quan hi ha aquesta confiança forta, això possibilita una bona comunicació, que és la base de tot lideratge, també.
1: Val, sí.
0: D'acord? Perquè llavors, si tenim una bona comunicació, ens podrem parlar aquell...

0: sigui, que podrem evitar el que volíem converses que dèiem que s'evitaven molt. Si hi ha una bona comunicació, tenim aquesta actitud, aquest coratge per portar converses difícils, no? Uh-huh. I no fer que els conflictes, que sempre hi ha a tota organització, a tot departament, però perquè les persones som éssers socials, i això és una condició sine qua non dels conflictes, no? Que tenim molta por als conflictes, però el tema és que de conflictes n'hi ha sempre, i sempre hauríem de tindre aquesta actitud, aquesta voluntat de poder-los solventar, poder-los reconduir, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs a lo que anàvem, quan tenim una bona comunicació, estem oberts a solventar conflictes, estem uh-huh. oberts a dir les coses pel seu nom. Això farà que l'equip estigui molt més compromès i assumirà aquesta responsabilitat d'assolir resultats i assolir objectius. Per mi, aquesta seria com la base. Això és com en aquest llibre que comentàvem, ho té en forma de piràmide.
2: Clar, també, arribats a aquest cas, i si un líder o una empresa, per exemple, contactés amb tu, mm-hmm. perquè justament això, no? Creu que necessita doncs acompanyament sobre com millorar el lideratge, també ja és una bona senyal, no? Si hi ha l'interès per millorar-ho, ja és una bona senyal.
0: Totalment, totalment. Uh-huh. Sí, sí. Això és que, bueno, s'està adonant, està prenent consciència de que alguna cosa no acaba de rullar bé, voldrien tenir millors resultats, no saben què poden fer, o tenim problemes amb la seva gent, amb el seu talent, etc. Llavors, sí, sí, se poden plantejar, treballar de forma individual, diguéssim, no? Fer un procés per millorar l'autolideratge d'aquesta persona, del líder o de qualsevol altra persona de l'equip, o si no, també es pot treballar el que és el lideratge d'equips. Uh-huh. Se poden fer, doncs, tant formacions com altres tipus de feina entre tot l'equip.
2: Val.
0: I sol ser molt enriquidor.
2: Sí, sí, que a vegades hem sentit a parlar, no?, d'aquests, no?, de com fer-ho, com de, jugant per aprendre els conceptes, no?, de treball en equip, de reconèixer les emocions de l'equip, etcètera, no? Que es poden fer moltes dinàmiques molt diferents i a vegades crec que inclús molt divertides.
0: Sí. I mira, me fas pensar en una situació que vaig viure amb un equip, era un equip de direcció que vam quedar per crear la visió de l'empresa, no? Uh-huh. Llavors jo vaig anar amb aquesta sessió i em vaig portar com un trencagel, no? O sigui que a mi al principi m'agrada fer alguna cosa molt simple perquè les persones puguin començar a obrir, a relacionar-se des d'un altre punt de vista diferent al dia a dia de l'empresa, i llavors a partir d'aquí crear i centrar-nos en el tema que estem treballant, d'acord?
2: Val.
0: Doncs amb aquest trencagel vaig fer dos preguntes. Uh-huh. Una era que tothom expliqués algo que li agradava molt, molt fer, no? Algo amb el que gaudia moltíssim, i després que fos capaç de compartir una por. Tu saps el que va donar de si allò?
2: Por a l'empresa o a nivell personal?
0: No, a nivell personal. Del que fos.
2: Uau.
0: Una por que tinguessin, perquè a través d'això el que es fa és crea la vulnerabilitat, o sigui, es comparteix la vulnerabilitat, i això genera molta confiança.
2: Val.
0: Llavors, el que va passar, que per mi era un exercici molt simple, molt, bueno, per trencar el gel i després ja ens hi fiquem, i gairebé vam estar treballant amb aquest tema.
2: Uau. Avui en dia estem programats per no ensenyar les nostres vulnerabilitats.
0: Sí,
2: al contrari,
0: exacte.
2: Sempre ens hem de mostrar allò, no?, grandiloents, som els millors, som els més poderosos, som els més forts, i ens ensenyen que no hem d'ensenyar les nostres flaqueses. Ja. És curiós, eh?
0: Ja, d'aquí venim, però no, és justament el contrari. Per tant, un mal lideratge és aquella persona que amaga la seva manera de ser, les seves pors, podríem dir, etc., no? Perquè llavors ni aquesta persona s'autoritza a sentir, s'autoritza a posar-se a veure's a si mateix, i per tant, si això no ho faig a mi mateixa, tampoc ho faig de cara als altres.
2: Sí, sí, sí.
0: S'entén?
2: Sí. Mm-hmm. Saps que em ve al cap també moltes vegades quan parlem d'això, del líder i de la relació amb l'equip, que també que guardem les distàncies i no estem parlant de patriarcat ni molt menys, mm-hmm. sinó de la figura dels pares i les mares mm-hmm. cap als fills i filles. Mm-hmm. Moltes vegades, és a dir, no estem parlant de paternalisme, no em refereixo a això, sinó aquest sentit que a vegades, suposo que com a, si ets mare, si t'ho puc preguntar,
0: sí,
2: jo com a pare, que ho admeteixo, ja l'audiència ja ho sap, a vegades la relació amb els teus fills i filles és això, com ho has de fer? Si ets massa proper, no pots ser-ho, perquè no ets el seu col·lega, ets el seu pare, però tampoc no pots ser molt seriós, no? Ni molt estricte. Sí, no sé per què sempre em ve al cap això, que sempre has de buscar el terme mig.
0: Exacte, tampoc pot ser molt
2: permissiu, ni molt protector, correcte. Clar, tot això ho podem aplicar al món empresarial.
0: Sí. Amb altres paraules, sí, és una bona comparació aquesta. Mm-hmm. Sí.
2: No? I això s'ha de treballar. O es pot treballar, que és el millor.
0: Clar, exacte. I sempre parteix de l'autoconsciència, com de l'observació d'un mateix, no? Per exemple, si jo me n'adono que estic protegint molt a la meva filla, no li deixo fer, no li deixo prendre decisions, li tallo l'autonomia, etc. Si jo me n'adono, puc dir, bueno, possiblement aquí ja no cal que ens jutgem ni res, no? Però puc dir, bueno, algo no estic fent del tot bé, podríem millorar, llavors vaig a provar-ho a fer d'una altra manera. La manera saludable seria aquesta. Què passa? Que les persones de vegades no tenim aquesta capacitat d'observació amb un mateix. No per res, perquè tenim tants estímuls, tenim tantes coses alhora, tantes obligacions, responsabilitats, etc., que és com no tenim temps per això, no? Però, insisteixo, hauríem de... Això és com un estil de vida, no?
1: Yeah.
0: O sigui, hauríem d'observar-nos més, adonar-nos com estic actuant i com estic sentint. Em sento bé? Perquè de vegades podem cridar una mica, tal, llavors jo si estic cridant, si estic donant una ordre o algo a fer a la meva filla de males maneres, després me n'adono de, ui,
1: no.
0: Això no anem bé, no? Llavors és posar la mirada de nou cap endintre.
2: Molt bé. I una cosa que també em ve al cap de seguida, que és qui tria el líder. Saps què vull dir? Que també jo crec que és una part de responsabilitat en el món empresarial, és a dir, clar, pares i mares, és el que hi ha que donar.
0: És el que t'ha tocat,
2: A nivell empresarial, però, és a dir, clar, en principi, en la majoria de casos, hi ha un equip directiu o qui sigui que tria un líder. Que també és a dir, la tria del líder també és important, que aquí podríem parlar moltíssim, de qui ascendeix a vegades aquests càrrecs de lideratge, perquè a vegades no són els més competents.
0: No, i a veure, bueno, aquí seria tot un tema, però de vegades el que passa també, de vegades un molt bon tècnic o un molt bon professional es desenvolupa, diguem, o sigui, li donen un càrrec de lideratge perquè era molt bon tècnic, podríem dir, no? Llavors, aquest és un error, perquè aquesta persona s'ha de desenvolupar com a líder. O sigui, que tu siguis molt bo amb una feina X no vol dir que tu siguis molt bo liderant un equip, no? Llavors, aquest és un error que es fa constantment, però més que un error és que aquesta persona necessita un procés de desenvolupament, que és el que dèiem abans, no? Pues aquest estil de líder coach, no? Perquè de vegades el que passa amb les empreses és, vale, et promociono, o tu vens del carrer, t'incorpores i venga, aquí està, no? Els nostres objectius són aquests.
1: Val.
0: I tota persona necessita una adaptació, un aprenentatge, un desenvolupament. El desenvolupament és...
2: Clar, s'ha d'aprendre, no? També a ser líder també n'has d'aprendre.
0: Exacte.
2: Clar. I que potser no tothom serveix, també ho hem d'assumir, això,
0: també,
2: no?
0: També.
2: Vull dir, tu pots fer una gran tasca i una gran feina en molts àmbits, però potser el lideratge no és el teu millor camp. No?
0: Exacte. De nou, reconèixer aquests punts, no? I sobretot demanar ajuda, també.
1: Clar.
0: Perquè, mira, amb el tema de lideratge, o sigui, a nivell empresarial, doncs el càrrec o la targeta que tinguis te dona la posició, diguem, no? Si tu tens un equip i si tu tens una posició de lideratge, bueno, tu ja assumeixes això. Però realment el lideratge te'l donen els altres.
1: Val.
0: No estic parlant de les persones que han pres la decisió
2: que
0: volen que tu estiguis allà.
2: Sí.
0: Sinó, o sigui, les persones de l'equip han de tindre la suficient confiança per otorgar el lideratge una persona.
2: Queda clar. I a vegades també he sentit, imagina't amb uns arguments, jo he sentit, també en alguna ocasió, he sentit a parlar, que inclús crec que té un nom, que és que moltes vegades les empreses no acaben, no sé si es premiant, o no acaben ascendint els treballadors més vàlids, sinó al contrari, els que potser no ho són tant, perquè, clar, si tu ets bo al teu lloc de feina, i a tu t'assenteixen i queda vacant el teu lloc de feina i crees un problema a l'empresa. Tu ja ets bo en el teu lloc, no et vull canviar, perquè ja em va bé que tu siguis bo en el teu lloc. Llavors sempre acaba ascendint, sempre acaba pujant, doncs potser el que no és tan vàlid o potser la seva feina no és tan representativa, perquè bueno, és més fàcil col·locar aquesta persona que no pas aquesta altra, que modificarà tota la manera de fer, no? Explico, eh?
0: Ja entenc. A veure, aquí no m'agradaria generalitzar, perquè potser això sí que ha passat en alguna banda, però clar, d'aquí podem entrar amb aquests col·laboradors cremats, amb aquestes persones...
2: Sí, el burnout i tot plegat, eh?
0: Exacte, perquè aquí hem de veure si una persona és molt bona a la seva feina, però té recorregut, té potencial, té ganes, no? Per molt bo que sigui la feina, o sigui, si aquesta persona té talent, té capacitats, té ganes, actitud, podria... O sigui, l'ideal és que aquesta persona pogués delegar. O sigui, el tema de que pogués delegar, pogués créixer.
2: Sí, pogués.
0: Sí?
2: O més tenir la sensació, no?, de que pogués promocionar.
0: Exacte. Ara bé, si amb una empresa, i ojo que pot passar molt, amb una empresa hi ha un molt bon professional que veu que persones del seu entorn van promocionant o s'acaba incorporant algú de fora, quan aquesta persona podria assumir aquesta altra feina... No sé, això pot portar problemes també.
2: Que és evident que això ja, si entréssim en aquesta casuística, també ja serien situacions de la pròpia empresa o temes a solucionar o a millorar de la pròpia empresa.
0: Totalment.
2: Els casos hi són, perquè tots estem rodejats d'experiències professionals i una mica hem vist de tot ja en aquesta vida. Però jo crec que el més important i el punt positiu d'això i d'aquestes converses que tenim de manera quinzenal és aquesta intenció, les ganes i la voluntat de voler millorar i de rodejar-se de bons professionals de que puguin ajudar a trobar aquesta millora, sens dubte, penso, eh?
0: Sí, exacte. O sigui, les ganes de voler evolucionar, de voler... Ja no diria canviar, perquè de vegades més que canviar ens hem d'entendre, hem de comprendre una mica com funcionem nosaltres, etcètera. Sí. Però sí, aquestes ganes de poder viure millor. Mira, li vam donar el títol, no?, amb aquesta secció, liderar-se per viure millor. Doncs jo abogaria amb això, no? Quan una persona diu, vull viure millor, què podria fer? Doncs llavors, a partir d'aquí, tu ja tens unes ganes de créixer, de millorar, i és buscar aquell professional la manera que et pugui ajudar tu. A veure, que de vegades pot ser anar a unes classes de ioga.
2: Sí, i tant.
0: Però bueno, aquí ja cadascú pot trobar la seva via.
2: Begoña, recorda'ns, ara que dèiem, la necessitat de poder contactar professionals, i en aquest cas grans professionals com ets tu, com podem contactar? Com el podem conèixer una mica més?
0: Sí, doncs podem contactar per les xarxes, que estic a LinkedIn i a Instagram, com a Bego Cartagena. La meva web són www.begocartagena.com o al mail hola@begocartagena.com.
2: Fantàstic, que la gent no dubti de posar-se en contacte amb tu si has escoltat això i té ganes una mica d'això de trobar aquest punt de millora, doncs que et pregunti i que es posi en contacte sense dubtar-ho.
0: I tant, aquí.
2: Ens retrobem d'aquí 15 dies.
0: Perfecte.
2: Gràcies, Begoña.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Adéu-siau.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.

0: Doncs vinga, de ple ja en tot aquest contingut que ara hem destacat, hem recordat i que ens porta cada 15 dies cap a tot aquest contingut des de la Lira Vendrellenca. En primera instància, Xavier Mercader, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En segona instància, i no perquè sigui menys, ni molt menys, justament, l'Enric Fuentes, Enric.
2: Encantadíssim de ser, com sempre, estar aquí.
0: Tot bé?
2: Sí, tot bé.
0: Sí? Doncs gràcies per acompanyar-nos, a més, amb un nou convidat, amb una nova convidada, que ara de seguida acabarem de despallar. No, ja la podem despallar, de fet, sí. Perquè ja ens ha acompanyat moltes vegades. Crec, i ja podria formar part inclús de la pròpia secció ja, en certa manera,
3: sí.
0: No?
3: Sí.
0: Míriam Buitrago, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Bé, mira, sí? Aquí, a xerrar una estoneta.
0: Molt bé, enfeinada.
4: Molt.
0: No només amb la teva feina habitual, que és el ball en si, sinó també com a administradora d'aquest any, sí. I del qual, escolta'm, queda molt
4: queda,
0: poc,
4: Avui estem en la recta final, ja, sí? Contents, nerviosos.
1: Un mes, sí. Queda, no?
0: Sí.
4: I encara amb molta feina.
0: Sí, encara hi ha feina.
4: Sí, sí, que
0: així doncs és veritat, allò que van repetint els administradors cada any, que és feina, és responsabilitat,
4: sí.
0: Són nervis,
4: sí, sí. Molt.
0: Ho confirmes,
4: I desitjant que arribi perquè tothom estigui content, no?
0: Això sí, sí, poc o molt.
4: Que
0: no?
4: Sigui una gran festa major.
1: Jo crec que sí.
4: Tots ho fan
1: mai
4: això.
1: Mai està tothom content,
0: No,
1: això t'ho vol dir per experiència.
2: Bueno, mai, tothom no, però una gran majoria,
4: Sí, home, sí. Però si et quedes satisfeta, saps? O satisfet.
0: Clar.
2: De fer tot el possible, no?
4: Amb això estem, sí,
0: clar.
4: I tant.
0: Bé, vosaltres heu de defensar la vostra festa major i bé, tampoc no... Com dir-ho, que tampoc no canviareu les coses radicalment, és a dir, que sempre hi ha una continuïtat, no? Sempre
4: sí,
0: hi ha
4: i
0: una línia marcada.
4: Sí, important, i també hi ha coses que...
0: Val, però dir, no passareu els castells el dia de Santa Aneta, per exemple, amb això em refereixo,
4: Hi ha coses que em sembla que...
0: Per això dic, aquí anava, que...
4: No.
1: Ja, ells, quan se'ls anomena, se'ls hi fa entrega de llibret, que és el protocol
4: que
1: han de respectar.
4: Sí. I se'ls està recordant quasi cada dia,
0: Per això ho deia, és a dir, que les festes majors venen marcades, no?, per un protocol i per una tradició que és
4: sí que pots ficar alguna coseta nova, com aquest any, que hem fet els tres escenaris, vull dir que...
1: Bé. Sí, però això no està protocolitzat.
4: No, per això, però t'he dit que això sí que podem fer coses
0: de cultura
1: molt
0: popular.
1: Fonamentals de cultura.
4: Sí.
0: Bé, ja en parlarem,
4: Molt bé.
0: Quan vagi arribant, ja us tocarà venir, com sempre fan els administradors pertinents a venir a explicar-ho. Seguirem amb tota aquesta dinàmica habitual de la secció, farem píndola històrica, Javier?
1: Sí, perquè avui amb la que farem, donarem pas a el que la Míriam ha vingut a parlar aquí, avui, no? Jo crec que podríem començar, de fet, ella, doncs, un dels actes que són típics ja de la Lira és la sopar de Sant Pere, no?
0: Val.
1: Que, teòricament, és la festa de l'entitat, no?
0: Val. Que és el patró, no, Sant Pere, el patró de la Lira?
1: Bueno, sí. De fet, com que la Lira es va fundar el 17 de juny del 1889, doncs, s'associa més aviat amb la festa de Sant Pere, no?
0: Val.
1: I és on es feia la festa de la patronal de l'entitat, on es anaven celebrant a base dels anys els aniversaris de la fundació, com si diguéssim, no? La primera mostra que tenim de la primera festa que es va fer i és el 1894, pensem que es va fundar el 89, o sigui, feia 5 anys, al cap de 5 anys, ja fan un ball corejat. En aquell moment, l'entitat, que tots sabem que va néixer com una entitat coral, doncs, bueno, ja tenia prou entitat com prou nombre de cantants com per poder fer un ball cantat, no? Que és un ball corejat. El 95, 96, 97, 98 continua igual, i el 1900 ja trobem una diferència, que és ja que es lloga un grup de grallers. Llavors ja es fa un ball amb gralles, no? Això es va fent igualment i, de fet, tot això ho traiem de les actes i hi ha llagunes entre mi, no? Vull dir que tampoc no és que sigui un recull molt fidedigne, però vull dir, hi ha anys que no hi ha res. Però el 1908 ja trobem els romers, els grellers, no?
0: Sí.
1: Que aquests ja fan una cosa nova, que és mitja hora abans, fan una cercavila on te van a buscar les coques a casa del forner, que són les que després es repartien entre els socis. I, a més, fan el ball, que han de fer, no? Llavors se'ls dona i em posa coca acompanyat de vi dolç.
0: Val.
1: No? El 1909, que és l'aniversari, ja es fa una ballada musical literària I aquí trobem un anotament que avui dia ja no és gaire correcte, que diu, a la platea del Casino Circo, que de fet és on es feien, no?, hi havia dues taules ocupades per boniques nenes.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Jo tradueixo literalment
0: no
1: hi poso ni tres, no? Diu, i es recolliren 140 pessetes, que llavors aquí ve la vessant que sempre ha tingut la lira, que és ser solidària, no?
2: Val.
1: Que es reparteixen amb beneficència el dia de Sant Pere. Que Grinyola és el de les boniques nenes.
0: Boniques nenes.
1: El 1912 hi ha una cosa nova, que és que comencen a fer fogueres. Diu, es fan fogueres per tot arreu i la lira fa un ball, en acabant les fogueres, un ball amb gralles, no?
0: Val.
1: El 1914 trobem que el ball de gralles aquest es suspèn, perquè on el carrer Àngel sabem que la lira tenia la seu allí i es mor una veïna. Llavors, en aquell moment no es pot fer el ball perquè doncs, estan de dol, com siguéssim,
0: val,
1: no?
0: Sí.
1: El 1920, i ja tornem altra vegada, que els romers continuen fent la mateixa recollida, que això ja era quasi institucionalitzat, i fan un ball. I el 1925 és quan la cosa ja comença a grinyolar una mica, no? Diu, la lira compleix 36 anys i es celebra unes festes extraordinàries, no? Cercavila amb els romers per anar a recollir les coques, ballada de sardanes a la plaça Nova, on s'aixeca un catafal tot il·luminat i també guarnit als balcons de la societat. Pensem que estava en el carrer Àngel Guimarà, que és a dir mateix, no?
0: Val.
1: El ball es va veure molt concorregut, però els romers, en tocar la sardana, no tenien els instruments adequats i van fer riure per no dir plorar.
0: Oh.
1: Això és el que diu. Això és el que diu el d'allò. O sigui,
0: ostres.
1: No devia anar massa bé, eh?
0: Clar, és que clar, interpretar una sardana amb un garalla...
1: Es pot fer. L'altre dia amb el concert que van fer...
0: Sí, a l'orga.
1: A l'orga. Van tocar Sant Martí del Canigó.
0: Clar.
1: I era una gràcia sola, que era el Dani Carbonell i el Pep Mateu Lorga. Però, bueno, això no vol dir res. Vull dir,
0: no, clar, és que es pot fer, però clar, no és el més adient, eh?
1: Això mateix. El 1926 ja canvien els grallers pels petits pelegrins i ja fan un ball amb el sextet, que són les parets. El 1931 hi ha cosa que en aquesta època igual passarà, que és que hi ha eleccions. I s'ha suspès la festa, no?
0: Val.
1: I llavors ja passem al 1934, pensem que aquesta època ja començàvem... Acabarem el 53, eh? Vull
0: sí,
1: dir
0: sí,
1: que
0: sí,
1: tampoc
0: sí.
1: No, ja continuarem més endavant, no? El 1934 s'organitza una ballada musical literària que diu, va tenir un èxit esgarrifós. Diu, l'orquestra Hivern Great Jazz, i a la segona part, aquí venim, la segona part, el cor d'ex-cantaires, vol dir que hi havia ex-cantaires, canten els pescadors. I el cor de l'entitat ja va cantar la cançó del juny del mestre Casals.
0: Ah, va.
1: Que és un dels mesos que va compondre, no? El 1936, que la cosa ja estava complicada, només reparteixen coca. I el 1949 és quan ja pensem que passen, doncs, 12 o 13 anys, que quasi no hi ha actes.
0: No hi ha res a causa de la guerra.
1: Les actes són en castellà.
0: Ostres.
1: I es munta com una junta, per dir alguna cosa, que els hi agraeix amb els qui havia, el que han dit...
0: Vale,
1: fora,
0: gràcies.
1: I a partir d'ara, i a totes les actes es surten en castellà. I el 49 ja es recupera amb un format diferent, perquè es fa una visita al cementiri, on per portar flors amb els ex-cantaires i amb els que havien sigut de les juntes, i llavors a l'església ja es beneix un nou estandard. I a la tarda ja es fa una revella normal, no? Passem al 51, en el qual vol dir que hi havia... comença a haver soroll amb el tema de repartir la coca, i el Jordi Pell, el seu sigui, ja diu que el que s'ha de fer és donar un val als socis perquè vagin a buscar la coca.
0: Val.
1: Sí, no? Diu, per evitar abusos. El que vol dir que devia anar algú que devia prendre la
0: coca. Devia replegar les coques, no?
1: I aquí entra una novetat, que és on potser ara cap aquí encamanem.
0: Encarem
1: això mateix. Que és que hi ha el ball al fal l'Orquestra Melodia.
0: Val.
1: Hem de pensar que l'Orquestra Melodia, un dels integrants era el Jaume Mercè, i el seu germà, el Cisco Mercè, doncs aquests tota la vida havien sigut a la lira, va ser director del cor, el que vol dir que doncs ja hi servia, se li vol donar un plus més, ja no és un ball amb un sextet o amb un d'allò, sinó que ja és una orquestra, no? I el 53, que és on acabarem fins avui, ja es canvia el 28 pel 29, i es fa un ofici solemne, es fa un festival líric, sardanes i un ball de revetlla i es torna a repartir la cuca.
5: Val.
1: I llavors, a partir d'aquí, ara donarem pas a la Miriam Buitrago que expliqui el que farà ella. A partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'anècdotes que les anem explicant.
0: D'acord.
1: Llavors, si en cas, explica potser una mica el que penses fer per Sant Pere.
4: Del 1953 passem al 2026.
5: Ha plogut.
4: Així donem un salt.
1: Ah, però és que tampoc no...
4: No, cada any fem el sopar de Sant Pere, la revella de Sant Pere. Llavors es fa un sopar amb ball... És un sopar que ve, és molt, molt, la gent, molta gent, ve molta gent, vull dir que hi ha moltes ganes d'arribar a aquesta revella. A vegades li posem molta empenya al Sant Joan, no?
0: Sí,
4: a la revella
0: sí,
4: de Sant Joan,
0: sí,
4: i després
0: sí,
4: el Sant Pere també t'aporta moltes coses.
0: Home, a mi a casa sempre m'han dit que abans la revella de Sant Pere inclús era més celebrada que Sant Joan,
4: sí,
0: que la revella
4: sí,
0: de Sant Joan. I amb els anys ha anat canviant, això.
1: I sobretot aquí a Vendrell, no? Perquè doncs, Sant Pere era la festa de la lira i,
5: clar,
1: i a veure...
4: Jo recordo.
1: Hi havia hagut verdaders saraus, vull dir, muntats per la lira, després d'aquí, no? El qual vol dir que ella és continuadora d'aquesta tradició que té la nostra entitat de fer la verdadera de Sant Pere.
4: Sí. Un any em penso que vam dir de celebrar-ho al carrer, o a la plaça de darrere, i va ploure, va passar alguna cosa que vam tindre que canviar. Ui, va ser una mica... Llavors, com tenim una sala ja preciosa, la sala Pau Casals...
0: L'aprofiteu.
4: L'aprofitem. I posem el sopar, el ball, pos la coca, sense tiquet, amb el preu del sopar i entrat.
1: No l'aneu a buscar a casa del forner,
4: no? No, els la podríem donar, no. No, l'anem a buscar sempre a forç de... que siguin bones, Vull dir que és molt important, també. I fer un bon sopar. I aquest any l'hem canviat perquè sigui dissabte, no és ben bé la revella, però és la revella de la revella. Vull dir, fem el 27.
0: El dia 27.
4: Sí, perquè és dissabte, hi ha molta gent que ve també de Barcelona i que no... i de fora, i que treballa. Vull dir que no, el no ser festa.
5: Ja.
4: I també és que el 28 també tenim coses a... tenim a la coral, també, que canta, i també fa el seu sopar de Sant Pere. I llavors intentem que no dona per més,
0: no,
4: la sala ni els actes.
5: Si vulgui repetir, podrà fer 27 i 28.
4: Pues jo crec que sí, mira.
5: Hi haurà més d'un, oi? Hi haurà més d'un.
4: Sí.
1: Bueno, normalment la coral també sol fer el final de curs, com els de trapeci, com moltes seccions fan, i ells també el fan al final, el concert, diguem-ne, de final del primer meitat de curs, és el concert que fan per Sant Pere, i després fan el... sabem que fan el del dia de Sant Esteve, que el fan conjuntament amb el Corrosfeo.
5: Val.
4: Bé. Nosaltres donem una copa de benvinguda, la gent ve morada, ve guapa.
0: Sí, grans ocasions.
4: Xula. A més, com ja està l'estiu quasi aquí, doncs ja, bueno, ja estarà. Doncs, no sé, invita més a sortir. A
0: clar, i tant.
4: Convida més a sortir que a vegades a l'hivern.
0: Sí.
4: I res, doncs, no, els nostres primers plats, després el segon calent... Molt bé, la veritat que és una bona...
0: Això serà sopar, eh?
4: Sí, és un sopar.
0: És que ara ens estem acostumant com aquests sopars de peu dret, no? A vegades aquests sopars de...
4: amb cadascú la seva taula, sí, es fan reserves...
5: Val, tu te'ls fas així, Míriam, tu te'ls fas així.
4: Sí, els faig així, no? A no ser que hi hagi algun sopar que diguis, no, només és una presentació d'algo i es fa a peu dret, però no, normalment no. Aquest és l'últim que fem de la temporada, diguéssim. Després passem a l'estiu, que aquest any passat ja vam donar peu a fer el sopar a la platja.
5: Això.
4: Que ho fem als Tabaris, la lira passa al recinte, al Tabaris, a la zona que tenim ara aquest, i també ho fa la lira. Vam fer un de blanc l'any passat, la festa de blanc, i fem la segona per l'èxit que va tindre.
5: Val.
4: Que
5: vam omplir. Aquesta tenia continuïtat
4: amb això. Fem el segon sopar de blanc,
5: molt bé.
4: La lira a la platja.
1: És el 6 o el 8?
4: L'1.
1: A l'1?
5: A l'1 de juliol?
4: D'agost.
5: A l'1 d'agost?
4: Sí.
5: Que en fareu un?
4: Un, de moment un, perquè allí dona feina.
1: Bueno, és que el problema de llis que
4: tenim
1: no
4: que
1: és...
4: traslladar tot el que
0: clar,
4: és cuina de la lira fins al Tabaris. El Tabaris no té encara un...
5: No té mica...
1: Poc a poc, no?
4: No té ofici encara.
5: Poc a poc se'ns anirà...
4: Però bé.
5: Ara quan les infraestructures
4: del Tabaris... Ja hi ha gent que...
5: Perquè cada vegada fan més coses...
0: Clar, hi ha més demanda aquest tipus de coses, no?
1: I que l'espai és maco per fer això.
4: És molt maco, s'omple molt. I molta gent d'aquí també va cap allà. Molta gent, socis de la Lira, van cap a la...
0: Clar, molt bé. Perfecte. Així doncs, clar, vosaltres no acabeu temporada, en certa manera, o l'acabareu a l'agost, no? Entenc?
4: A l'agost.
0: És a dir, ara feu sí. aquesta celebració de Revetlla de sí. Sant Pere, però hi ha una continuïtat, sí, després, sí, sí, sí, amb aquestes
1: val
0: activitats.
1: Val a dir que la secció de Batlle va fer l'espectacle de final de curs, no?
4: Sí, ho vam fer a l'abril.
1: Però... jo sé que m'ha dit un missionet que està preparant alguna cosa per la Festa Major.
4: Ah, sí,
1: no?
4: Preparem alguna cosa per la Festa sí? Major.
1: La qual vol dir que continuen assajant.
4: Algo... Vaja, quina avui feinada, comencen els assajos de Festa Major.
1: Veus?
4: Amb molta gent.
0: Sí?
4: Home, li fem... Fem un ball tribut a la nostra Festa Major d'aquest any.
0: Val, val, val.
4: Amb la gent gran que ve...
1: Fer, no? Els... amb els 5.760...
4: Ho vam fer sempre, però balls així sueltos, saps això? Vinga, ja. Ara els 5.760, després l'any passat vam fer una salsa, i aquest any he muntat un tribut.
0: Ah, d'acord.
4: Passem per la Carrà, el Queen...
1: Bueno,
4: el Miqui Núñez...
0: Ostres, serà un dels actes de Festa Major, entenc,
4: sí, és un previ,
0: doncs.
4: És un previ, sí.
1: Són els actes
4: serà
1: de
4: xulo.
1: Pre-Festa Major.
0: Molt bé. Clar, és que... I a més, sé que sempre et passa amb tu, eh? Que de fet, clar, com que fas molta activitat a l'estiu, clar, fa que la teva temporada, la temporada de ball aquí al Vendrell, s'allargui. Més enllà del curs escolar, que potser és el que estem acostumats amb altres seccions,
4: no? I els cursets,
0: no?
4: També intensius a les platges.
0: Clar.
4: Amb el tema de ball encara continuem. Parem un mes o així.
0: Clar.
4: És que és com un esport. La gent ja diu, ostres, si sí. parem tant, no, no pot ser.
1: Bueno, l'agost, no? Que és quan hi ha activitat.
4: A l'agost fem...
0: Sí.
4: Sí. I ja està, tot això, imagina't.
0: Molt bé, tot això, com si fos poc, eh? Déu-m'hi-do. Hi ha molta activitat. De fet, això, eh? Jo sé que hi ha uns entusiastes i seguidors, eh, de la secció de ball, o amb la secció lúdica, perquè sí, una mica sí. tot plegat a una mica se retroalimenta, uns
4: sí,
0: amb els altres,
4: sí, sí.
0: Que és, penso que és molt positiu. Tot i així, la gent que tingui ganes de venir a ballar, que tingui ganes de conèixer-ho, sempre esteu oberts.
4: Sempre.
0: Que sé, encara que sembla que hi hagi molta gent, sempre hi cap més de gent, no?
4: Sí.
0: Entre cometes, entre cometes.
4: El recol·loquem.
1: S'apreten una mica més, ja està.
4: El recol·loquem, sí, sí. Està sí, en plena ebullició.
0: Molt bé. Tema sopar de la Revetlla de Sant Pere, les activitats diverses, com es poden fer les inscripcions, com
4: per
0: poden apuntar-se?
4: Per la Lira poden passar qualsevol
0: per la Lira,
4: tarda, i a més hi ha un lletrero, bueno, hi ha un lletrero a la Lira, que sempre informem.
1: I amb un telèfon, no?
4: I el telèfon.
0: Val. El podem dir, el telèfon? El
4: sí.
0: sabeu, sí?
4: Sí.
0: Doncs va, endavant. Si se'l vols dir,
4: Ho dic ara?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Doncs és el meu, Míriam, el 625 46 88 74.
0: Perfecte, torna a dir, que quedi clar.
4: El 625 46 88 74.
0: Perfecte.
4: Tenim un altre, però amb aquest ja jo crec que la gent s'ha apuntat bé.
0: Doncs a través d'aquest contacte, que passin per la Lira, també per la pàgina web, que hi ha contacte també, el correu, si volen, el mateix telèfon que ara hem dit, així que hi hagi interessats a participar d'aquestes activitats, tant com el ball, com la part més lúdica, doncs que es posi en contacte i que pugui gaudir d'això, que expliqueu, i d'aquests balls i aquestes festes que fa molt de goig. I a més, feu festes per tot gairebé ja, no?
4: Ara sí.
0: Míriam, és a dir, pels enamorats, per carnaval, per... Sempre hi ha algun ball, sempre hi ha una festa, sempre hi ha alguna trobada.
4: És que és lo bo, eh?
0: La salsa de la vida.
4: Portes a vegades aquestes festes i aquestes trobades i socialitzar molt amb la gent.
0: Clar, sí,
4: que
0: sí,
4: és
0: el sí.
4: que ens falta una mica.
0: Clar, és la salsa de la vida, eh?
4: Sí.
2: Aquest sopar de Sant Pere sí que deu tenir places limitades, no?
4: Sí, home, quasi tots, perquè
2: sí. Bueno, tot,
4: el problema... Tots. Sí, el que passa aquest, com ve molta gent, sí, però sense ni pico... Okay, sí.
2: Vull dir que la gent també que s'espavili amb temps.
4: Nosaltres i som 4 o 5 persones i...
1: El problema és que després han de fer ball.
4: Ja.
1: No és un sopar i s'ha acabat. Hem de deixar un espai al mig per poder ballar.
0: Val,
1: no?
4: Clar, llavors aquest tenim la recol·locació de les taules.
1: El Tavares no, perquè és més gran.
4: El Tavares és gran, però...
1: No hi ha taules.
4: Però és menys controlable, saps? Se te'n va més de la crisi.
0: D'acord, d'acord. Així doncs, el sopar és l'excusa per ballar o el ballar és l'excusa pel sopar?
4: Pues mira, això sí que és una bona pregunta. Jo penso que va tot tan lligat.
0: Tot lligat,
2: sí,
0: no?
2: Potser l'èxit és que tot va lligat, no?
4: Saps què passa? Hi ha gent que diu... es pot anar després del sopar?
1: No.
4: No té gràcia. Per mi no té gràcia.
0: Clar,
4: i primer, no. Ja no perquè no, sinó perquè no...
2: Ja
4: després
2: fred,
4: del sopar
2: no?
4: Ja no vas, ja no estàs... Clar. Ficat a la festa,
0: sí, clar,
4: perquè
0: sí,
4: tot va lligat.
0: Clar,
4: la copa de benvinguda. Ai, vaig a saludar aquest, d'altre. El corrillo que es fa abans del clar, sopar. Clar,
0: sí,
4: és que té ja tot una...
0: Sí, sí. Però si vas al sopar no estàs obligat a ballar.
1: No.
0: O sí, o sí, o sí.
4: Sí. El dia que balla tothom.
0: Indirectament no, estàs obligat.
4: No, però te sentes allà, hi ha gent que no li agrada ballar, però te sentes, sents la música, parles amb algú, amb l'altre, sí. Veus algo. Uh-huh. Jo penso que...
2: Jo seria més d'aquestos.
1: Dels de ballar?
4: Jo?
2: No.
4: Com el Xavi.
2: També som i prendre alguna cosa, parlar amb un, així.
0: Sou els de barra, els aquests típics de barra, eh?
4: Sí, de barra. Però s'ho passa bé, la gent, encara que no vingui.
2: Sí, i tant, t'ho passes igual de bé, sí.
0: Està clar, està clar.
2: I tant, i tant.
0: Està clar que sí, i tant, que sí.
4: Doncs tot això.
0: Doncs activitats ben destacades en tot això que involucra el ball, aquesta part lúdica que sempre parlem, i això que vens tan sovint, perquè ja tornem a dir, es fan moltes coses i per això ben sovint aquí la secció poder explicar-les, eh?
1: Això mateix.
0: Ni més ni menys, ni més ni menys. De fet, això, aquests balls i aquestes revelles formen part una mica de l'actualitat, de fet, també,
2: sí,
0: Enric?
2: Sí, sí. Exacte, ja m'ha sortit aquí alguna coseta que ara jo tornaré a repetir, però avui aprofundíem amb el tema de Sant Pere.
0: Molt bé.
2: Però sí, ja m'ha sortit alguna coseta de la que volia dir.
0: Fantàstic.
2: Parlant de tot plegat.
0: Doncs et sembla que anem cap aquí, cap a la News Litter, cap a l'actualitat de la vida?
2: Això, activitats passades i futures recents.
0: Molt bé.
2: Bueno, doncs mira, comencem parlant de tenis taula, on un dels nostres entrenadors de tenis taula, que és actualment un jugador d'Olesa de Montserrat. Mm-hmm. Val? Doncs el seu equip va ascendir a la màxima divisió, a la divisió d'honor.
0: Uh-huh.
2: Vull dir que des d'aquí li donem l'enhorabona a un dels nostres entrenadors. Seguim parlant de tennis, ara de pista grossa, on el cap de setmana passat es va celebrar una jornada lúdica per a pares i fills amb motiu de la cloenda del curs de l'escola de tennis.
0: Uh-huh.
2: Val? En un ambient de convivència, diversió i esport. Per altra banda, el passat 30 de maig, la secció de taekwondo va participar en 7 competidors a l'Open de Rigorriaga, al País Basc, obtenint un total de 4 medalles de bronze.
0: Uh-huh.
2: Ara parlem del futur.
0: Vinga.
2: Val? Seguim parlant de taekwondo, on demà divendres 4 competidors marxen cap a Alacant.
0: Val.
2: Ha realitzat també allí un Open internacional, i els hi desitgem tota la sort del món.
0: Vinga, i tant, que s'hi vagi ben bé. Molts èxits, molts èxits.
2: També, i bueno, el que comentàvem, no? Hem parlat del final de curs de la Coral, val? Concert de final de curs el dia 28, en aquest cas és el dia 28, com deia la Míriam, amb un final de curs, amb un concert i amb un sopar posterior fet per la Míriam Buitrago. I volia remarcar també un parell d'assemblees generals, perquè també aprofitant el mitjà de comunicació que estem,
0: i tant,
2: que la gent també està assabentant, tenim una assemblea general del grup de muntanya,
0: val,
2: el dia 16 de juny, i l'assemblea general de la Lira,
0: val,
2: el dia 18 de juny.
0: 18 de juny.
2: 18 de juny.
0: Molt
2: assemblea
0: bé.
2: General, un que fem una vegada a l'any a l'estiu, i que tots els socis estan convidats
0: molt
2: per
0: bé.
2: Saber totes les activitats, que hem celebrat totes les seccions, igual que l'estat de comptes, pressupost...
0: Molt bé.
2: I tot plegat.
0: Són assemblees tranquil·les, no, aquestes?
2: Sí.
0: No?
2: Sí. Diu el Xavier, com que és una bassa d'oli,
0: clar,
2: ho intentem.
0: Però bé,
2: són tranquil·les.
0: Però això
2: sempre
0: és...
2: hi ha cosetes, sempre hi ha cosetes.
0: Home, sempre hi ha coses, i malament si no hi siguessin.
2: Sí.
0: Però també, a mi, és la tònica i la tendència que feu ja des de fa molts anys, almenys la junta actual que esteu ara, que és una mica, no, aquesta conciliació entre tots plegats, la participació, que jo crec que el secret és que, no, que tothom estigui representat i que tothom pugui dir la seva quan calgui dir-ho, no?
1: Jo, una de les coses que... des que vam entrar nosaltres vam instituir era el fet de que totes les seccions un cop al mes han de venir.
0: Clar.
1: I han d'explicar què hem fet i què pensen fer.
0: Val.
1: No? D'aquesta manera tothom està assabentat, perquè en el fons el que compartim és un espai comú on hi ha una sèrie de sales que s'han de repartir, i doncs com que allò, diguem-ne, actualment és que pràcticament és un Tetris, perquè surten uns, entren els altres, la millor forma és que tothom sàpiga.
0: Clar.
1: I si hi ha alguna cosa que s'hagi de... hi ha hagut algun, perquè vulguis o no vulguis, quan intervé tanta gent, perquè un dia, quan s'ho vulguis a la tarda a la Lira, allò és un riu de gent, no? Llavors, doncs, bueno, vulguis o no vulguis, alguna cosa sempre hi ha. Però llavors és el moment d'aclarir, no? I diu, oh, és que aquests van deixar les cadires al mig, que no sé què. Bueno,
0: parlem.
1: Nosaltres necessitaríem la sala, vale, doncs llavors vosaltres podeu anar en una altra sala. Doncs aquesta és la forma de que hi hagi una bona convivència.
0: Clar.
1: I va haver un dia que va venir el secretari de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que va venir convidat, i volia parlar amb nosaltres, i li va dir que vingués a l'assemblea, no? Que vingués a l'assemblea, que vingués a una reunió de seccions. I que home va dir, oh, i així és aquí, tothom? Sí, aquí n'hi ha... Oh, esclar, doncs, bueno, doncs, Clar, perquè no, perquè si no es fan capelletes.
6: Clar.
1: A veure, tothom fa la seva feina i fa la seva manera. Nosaltres no interferim amb el que han de fer o han de deixar de fer. Mm-hmm. Però si es comparteixen espais comuns, tothom té que saber el que fan els altres.
6: Sí, sí, sí.
1: I jo crec que és la millor manera, la forma més d'aquí bé. Potser que les assemblees pues, són tranquil·les, perquè doncs, vull dir, no és que es faci una assemblea entre les... Però vull dir, si hi ha algun problema es parla.
6: Està clar, està.
1: I és la forma... Les coses que més aviat s'agraeixin millor.
0: Sí, sí, tant.
1: No, perquè no, allò que diuen que malaltia llarga aparenta de la mort, no?
0: Pues, això és el mateix, exacte. Pues, els conflictes i la falta de comunicació fa que tot es vagi dilatant, eh? I que compliqui certes situacions.
1: Sí, que he dit, que l'altre ha dit, que no sé què. No.
6: Correcte, correcte.
1: No.
0: Això, l'assemblea és el 18, assemblea de muntanya, assemblea de la Lira. T'he tallat, Enric, però no sé si hi ha més activitats.
2: Fins aquí.
0: Era això,
2: sí, sí, sí. Molt bé. Volia acabar dient lo de l'assemblea per... Bueno, aprofitant el mitjà de comunicació perquè...
1: De totes maneres,
2: tothom ho sàpiga.
1: S'ha publicat amb les xarxes.
2: Sí.
1: Que és que, vull dir, que és que abans enviava una carta,
2: sí,
1: però va arribar un moment que quan els arribava la carta, l'assemblea ja havia...
0: Ja havia passat.
1: Dia, com que el servei postal no, encara existeix, però
6: sí,
1: jo, l'experiència que tenim professionalment, quan arriba la carta ja...
0: Sí. Jo crec que avui en dia... Ja no dic les cartes, però tot el que són butlletins, publicacions, sí, revistes, jo crec que ja, tot no, i que el romanticisme ens portaria sí, cap a l'imprès, jo crec que...
1: No, però a més a més no és legal, el fet de sí, publicar sí, mitjans de comunicació, no?
2: I per això ho volia dir, també, però... per això ho volia dir.
1: Clar. Així és, aprofitem la benentesa.
0: Molt bé, a més ho diem aquí a la ràdio, això també sí, com a entitat sí, pública, sí, i com a un mitjà públic que som. Fantàstic. Sí, doncs molta activitat, molta cosa a fer, que la gent entri a les pàgines web, a les xarxes, com ara hem dit, per conèixer contactes, informacions, activitats, perquè ho tenim tot molt ben actualitzat, així que també és una bona manera per informar-se. Seguirem encara, ens seguirem trobant?
1: Sí, bueno, sí.
2: Per la nostra part.
0: Sí. Doncs ens veiem d'aquí 15 dies.
1: Perfecte.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies.
0: Adéu-siau.
4: Gràcies.
0: Adéu.
7: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
8: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
0: I aquest aniversari.
7: Radiofònic.
8: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
0: I aquest aniversari. Tota la celebració que arriba aquest mateix dissabte, dia 13, en els 35 anys del Cabrot. Per suposat que això celebra en foc, amb altres bèsties de foc convidades, i festa, i música, i tot el que comporta una celebració d'aquestes característiques. Per parlar-ne, a banda d'aquesta connexió habitual i diària, hem d'una mica allò canviar aquests rols, tornem a connectar i parlem ara sí ja com a responsable, i crec que no ha canviat, encara és el president del Cabrot del Vendrell, en Marc Rodero. Marc, molt bon dia.
9: Molt bon dia, Pere. No, ara el temps no, eh? Que no,
0: no, fora, no. Això ja està. Hem de separar.

0: aquestes grans vinculacions que tens, perquè a banda de la meteorologia, una mica també la teva gran afició, el teu gran amor és cap a la cultura popular i cap als elements festius i la festa major i tot plegat, eh?
1: Correcte, exacte. Tinc la sort i el privilegi de poder veure les dues, eh? La cultura popular, la més protocolària, podríem dir, amb els gegants, i la de foc, en aquest cas, amb el cabrot.
0: Molt bé. Home, de fet, mira, deixa-m'ho dir, ja que hi som, eh? Tampoc no està gaire deslligat, perquè, clar, sempre que es fa algun tipus de celebració, festa major popular, es fa carrer, es fa plaça, que és on s'han de fer aquest tipus de coses, i vulguis no, sempre posem la mirada al cel perquè no plogui, quin temps farà, que no es faci anul·lar la cercavila, etc. Això també passa, eh, Marc?
1: Sí, al final tot va vinculat, són festes, són aquestes manifestacions festives que fem al carrer, i evidentment la meteorologia en aquest cas hi juga un paper no important, sinó el principal, el primordial, perquè qualsevol inclemència en aquest sentit, doncs la veritat que limita moltíssim, doncs, al final de poder-ho realitzar.
0: Sí, doncs mira, en el teu cas i la teva figura té les dues coses lligades, així que suposo que la Marta tranquils.
1: Bueno, sí que és cert que jugo amb una miqueta d'avantatge, però també m'espanto més aviat del compte. Correcte. Quan, normalment és inevitable, no consultar-ho, però recordem també el dia del diable, fa poquet també, doncs, que el temps va fer una miqueta de les seves, sí. Finalment es va poder desenvolupar amb certa normalitat, però evidentment tens tendència a mirar-ho. No ens agrada mirar aquests mapes a llarg termini perquè normalment no acaben sent del tot fiables. Ja. Però és inevitable.
0: No,
1: la setmana passada ja estàvem mirant el temps d'aquesta, però per sort aquesta vegada no haurem de patir.
0: Era inevitable preguntar-t'ho, també, que en principi meteorològicament tot de cara, no, aquest dissabte?
1: Sí, per sort sí, no tindrem cap inconvenient, esperem un dissabte radiant, de sol, de temperatures prou agradables per estar al carrer i no patir-les massa, i per tant, doncs, en aquest sentit sí que podem estar tranquils i contents.
0: Fantàstic. Doncs bé, ara sí, parlem d'aquest 35è aniversari del Cabrot, que de fet també és un dels aniversaris marcats en aquest 2026 que està carregat de celebracions com aquesta. Hi ha una casuística, Marc, si em permets, que em fa percebre, allò que et posa una mica a lloc i te'n dones compte de que van passant els anys, també a nivell personal, i és que recordo molt bé el 25è aniversari que vam fer una entrevista sobre el Cabrot, que vam parlar amb la Dolors Sans, que ens va acompanyar, ho vam fer-ho des d'allà al carrer Major, és a dir, me'n dono compte com van passant els anys, el 25è aniversari, que ja en vam parlar els 30 anys, que també vau fer alguna cosa, i ara aquest 35è aniversari. Vull dir, ostres, amb aquestes celebracions ets conscient de com passen els anys, per lo bé o per lo dolent, però veig que sempre amb l'UA, per això.
1: Sí, totalment d'acord, eh? I aquesta reflexió la veiem nosaltres, els que estem amb tot això. Vas programant els actes, vas programant els aniversaris i dius, bueno, encara queden 2 anys, encara queden 3. Mira, els gegants, el 2030, en faran 100. Sí. Estem al 2026, però Pere, d'aquí 4 anys... passaran volant, és a dir, que d'aquí 2 dies estarem celebrant el centenari del Salvador i la Teresa. Doncs amb això ens passa exactament igual. Fa res estàvem celebrant el 30è, amb 30 dracs que tombaven pels carrers del Vendrell. Sí. Aquest 35è no en tindrem 35, lògicament, perquè això és una cosa que no cal repetir-la sempre, però te n'adones que fa res, i que la nostra percepció potser és que dius, bueno, han passat 5 anys, només 5 anys, ho hem de dir d'aquesta manera.
0: Sí, sí,
1: i per tant, doncs, és una manera de veure, doncs, la velocitat que portem en aquest sentit i com tot i com el temps va passant d'aquesta manera tan ràpida.
0: No, tu diràs. A més, si no estic mal entès, si no corregeix-me de veritat, és total ignorància, com la que sempre transpuo, tot i treballar en un mitjà de comunicació, que sou una de les bèsties de foc més antigues del municipi, no?
1: Bueno, en tenim 35, per davant tenim el caramot, lògicament, i segurament el bou, em sembla, i no me'n vull deixar cap, sisplau, que no se'm malinterpreti.
0: No.
1: Però tenim el caramot, tenim el bou, per tant, però tot i així, evidentment, són 35 anys fent foc per tot arreu, per tot el país, en alguns indrets de la península Ibèrica també hem sortit a França, i esperem que ens quedi encara llarga vida. Som una entitat, podríem dir, sana en aquest sentit, tenim força gent que ens acompanya en totes les seccions, evidentment, el Cabrot, les masses, la batucada, el Cabrot petit, les masses del Cabrot petit, la batucada del Cabrot petit, per tant, hi ha una estructura ben ferma, una estructura ben muntada, i que, evidentment, sense les persones no serviria absolutament de res. I en aquest sentit, doncs, gaudim d'una vida sana. Tenim moltes persones que ens acompanyen, no només les que formen part de l'entitat, sinó també les que col·laboren de forma externa i en alguns moments puntuals, i per tant, lògicament, s'ha d'agrair, perquè si no, el cabrot no surt sol, el cabrot petit no surt sol, els timbals no toquen sols i les masses tampoc es porten soles, lògicament.
0: Sí. Està clar, està clar. Doncs va, ara si parlem de la festa, parlem d'aquests punts destacats de la festa d'aquest dissabte, una mica, què heu preparat? Què podem trobar, Marc?
1: Doncs mira, en principal m'agradaria destacar que ens ja em permetràs una miqueta l'adjectiu o la paraula, que ens acoplem als actes que es fan per la primavera vendrellenca, i per tant, doncs, amb aquesta connivència i amb aquesta simultaneïtat entre l'Ajuntament i l'entitat, doncs, aconseguim de poder vestir l'acte en conjunt també, doncs, amb això, amb aquestes activitats que es duen a terme amb l'última primavera vendrellenca. Hi haurà la plantada, començarà a les 6 de la tarda, en aquest cas a la plaça del Tívoli, conjuntament també a les 7 començarà un espectacle infantil dedicat, doncs, una miqueta als més petits, i es anirà desenvolupant la trobada, doncs, en aquest espai de temps i en aquest espai, com diem, a la plaça del Tívoli. A partir de les 8, un quart de 9, farem una miqueta als parlaments, amb la regidora de Cultura Popular, amb l'alcalde, que entenem que també ens acompanyarà, i farem l'entrega de records a totes les colles participants. Finalment, marxarem des de la plaça del Tívoli en processó tranquil·la o en cercavila tranquil·la, és a dir, sense foc i amb les batucades i les tabalades que n'hi han tocat, per situar-nos a la placeta de França, i des d'allà a les 10 començarà el correfoc, que passarà pel recorregut habitual com fem per Santana, és a dir, no des de dalt del carrer Roqueta, sinó des del pont de França, sí, carrer Muralla, plaça Nova, Cafès, Plata de Riba, Peix, i acabarem, doncs, a la nostra gran plaça, que estimem tant, a la plaça Vella.
0: Plaça Vella, sí, punt neuràlgic, de la festa vendrellenca popular.
1: Això, no podíem obviar-la, eh? Havia de ser sí o sí allà. Evidentment, no ens plantejàvem tampoc ni un altre recorregut, ni tampoc un altre punt per finalitzar.
0: Val.
1: I serà, doncs, això, a la plaça Vella.
0: Molt bé, els punts de lluïment són Pont de França, plaça Nova, plaça Vella, que també són bons llocs on la gent pot una mica acostar-s'hi, per veure les enceses de lluïment, que potser també és un dels punts atractius, A banda de la cercavila de foc, que sempre, evidentment, té la seva característica, però potser els lluïments és quan més llum i foc podem veure, oi?
1: Sí, això mateix. Cal remarcar que, a diferència que del 30è aniversari, que vam fer només punts de lluïment, és a dir, que per el recorregut no vam tirar pólvora, en aquesta ocasió sí. És a dir, que durant tot el recorregut, des que comencem al Pont de França fins que acabem a la plaça Vella, tot el recorregut serà en pirotècnia, la qual cosa vol dir, doncs, que durant tot el tram de tota la cercavila hi haurà foc. Cert és que, ho hem especificat també, que hi haurà aquests punts de lluïment on les colles, evidentment, doncs, fan les seves enceses una miqueta més importants. La primera i principal, podríem dir que serà al Pont de França, l'altra serà a la plaça Nova, i finalment aquesta sí que podríem dir que serà la principal, no, com dèiem abans, serà la de la plaça Vella. Però insistim que serà un recorregut on utilitzarem sempre pirotècnia, però sí que és cert que en aquests tres punts, Pont de França, plaça Nova i plaça Vella, serà on les bèsties faran les seves enceres de lluïment.
0: Clar, que són punts destacats. També hi ha com activitats musicals per celebrar-ho. Ja a la nit hi haurà concert, però també a la tarda hi ha espectacle infantil, oi, Marc?
1: Sí, és el que comentàvem. La plantada comença a les 6, a les 7 comença l'espectacle infantil, durarà una horeta i poc. Després hi haurà aquesta pausa, que serà una miqueta més per nosaltres, per fer tota aquesta entrega de records, i a partir de les 11, si no anem mal equivocats, si em sembla que és així, hi ha un concert també a la plaça del Tívoli, i finalment s'acabarà amb DJ. Per tant, és aquesta... Hem buscat aquestes sinergies, vull dir, agrair també a l'Ajuntament poder-nos afegir això, allargar també aquest any la primavera vendrellenca, que és molt important, i fer-la coincidir també amb l'aniversari del cabrot.
0: Sí, que ja ho dèiem al començament de la conversa. I parlem de les colles participants, no en seran 35, però n'hi ha unes quantes.
1: En som 10 i el cabrot serà l'11. M'agradaria destacar que, més que les colles, que sí, És la relació amb elles, la relació que ens uneix no només de compartir el mateix criteri, de compartir les mateixes passions, que en definitiva és el foc i la pólvora, sinó també aquesta relació d'amistat, de bon fer, de bé, doncs això que ens acosta una miqueta, no?
2: Clar.
1: Les colles que han vingut són colles amigues, són colles que tenim moltíssima relació amb elles, són

0: Evidentment que ja és un punt característic, però si no, això, la manera de fer, la manera de tirar foc, els punts de foc, el tipus de pirotècnica que utilitzen, no? És que, ostres, és molt, mm-hmm. és molt atractiu veure-ho.
1: Que és quelcom que, evidentment, ha evolucionat moltíssim.
0: Sí.
1: D'on veníem, sí. A on estem ara i on estarem d'aquí 5 anys no tindrà res a veure. És a dir, sí. Tot ha anat evolucionant, tot ha anat canviant i tothom ens hem anat adaptant una miqueta a la demanda del públic. Al final també ens devem, lògicament, a ells. Hi ha una part que és nostra, que és el gaudí personal i el gaudí de l'entitat, però hi ha una altra que és del públic. És a dir, que hi ha molta gent cada vegada més, doncs, que veu cartells i quan veu segons quines entitats dius, ostres, doncs hi he d'anar perquè vull ser-hi, perquè m'agrada veure les enceses que fan. És cert que tenim colles de diferents territorials, però lògicament del Penedès Garraf és d'on en venen més,
2: ja,
1: no?
2: Sí.
1: Colles properes, colles que estan a prop de casa, colles amb les quals tenim moltíssima relació i, per tant, crec que hem fet un cartell força bonic, un cartell força ampli i un cartell que ens permetrà gaudir aquest dissabte al Vendrell doncs, d'unes enceses espectaculars i d'un recorregut i una cercavida, doncs, podríem dir que de primera categoria,
0: sí,
1: per
0: què fantàstic. No? Les podem dir, perquè si et sembla, tinc el cartell a davant, si vols les podem comentar. No t'ho faré dir de memòria, Marc, no sé si series capaç de dir-les de memòria.
1: No em facis aquest compromís, perquè segur que no pateixis.
0: Jo
1: I ara tinc... també et diria, espera, que estic davant de l'ordinador i obro jo. No,
0: sí?
1: No, va, fes-ho tu.
0: Fes-ho. Si vols, jo el tinc davant, el tinc obert des de tota l'estona. Comentaves aquesta zona propera, que és molt rica amb aquests elements festius. De Penedès Garraf podem trobar les pantarrucs del Penedès, el Nictalus albinyanensis, el Masellot de l'Avern, el Ruc de la Granada, el Drac d'Olivella i el Drac de la Geltrú. Perquè fa les comarques centrals, lo Carranco Vilandó de Cervera i perquè fa el Camp Conca, la Víbria de Tarragona, el Griu de Tarragona i la Virgília de Torredembarra.
1: Això mateix, no te n'has deixat cap, correcte.
0: Bé, veus?
1: Ho has fet molt millor que jo, segurament rumiant una miqueta quines eren.
0: No pas. Escolta'm,
1: doncs
0: parlant...
1: Doncs el que et comentava, perdona,
0: no, però digues,
1: el que et comentava,
0: sí,
1: amb
0: sí.
1: Totes elles ens uneix una relació excel·lent d'amistat, de places, de foc, de cercaviles, de correfocs, de tot, i per tant... Per nosaltres és un honor que hagin acceptat doncs, de voler-nos acompanyar en aquest 35è aniversari i poder compartir amb ells.
0: Fantàstic. Escolta, fent una mica d'història, simplement, per recordar aquests 35 anys d'història, la constructora és la Dolors Sans, que jo crec que és una de les constructores de referència en aquest país, al territori. També n'ha fet altres internacionals, però jo crec que és una de les constructores més conegudes, oi? Que sé, no estic pas errat, oi?
1: Sí, en aquest cas a nosaltres ens va fer el cabrot, evidentment, lògicament ara fa 35 anys, ha fet també el cabrot petit i val a dir-ho que és cert que la Dolors li té una estima especial al cabrot perquè crec que va ser el primer o el segon drac que va construir, per tant, cert que ho té sempre a la seva memòria, i aquest és un dels clars exemples també de tota l'evolució que ha tingut la cultura popular, i en aquest sentit, la cultura popular tradicional de foc, l'evolució també d'aquestes construccions, en aquest cas de l'artista de la festa, com és la Dolors, que no només hi és ella, sinó d'altres molt coneguts, doncs com s'ha hagut d'anar adaptant a les característiques, a les demandes, al que les colles a dia d'avui, en el cas del cabrot, 35 anys després, doncs que va demanant, no té res a veure un drac de fa 35 anys amb els que tenim a dia d'avui al carrer. Tot ha anat evolucionant en tots els sentits, les morfologies dels dracs també són totalment diferents, i és un clar exemple també de tota aquesta evolució. Però sí, la Dolors va començar amb el cabrot i ves-li al darrere, per dir-ho d'una forma així una miqueta col·loquial.
0: Oh, i tant. Mira, i acabarem amb un exercici radiofònic, Marc, si et sembla. M'atreveixo a fer-ho perquè sé que ho sabràs fer i ets un crac també en aquest aspecte comunicatiu. És com explicaríem el cabrot així per ràdio, perquè potser no l'hagi vist mai.
1: Aviam, com l'explicaríem?
0: Sí.
1: A veure... Evidentment, ho intentaré fer sense els meus ulls, sense la passió que sento, evidentment, pel drac, que no tant pel drac, sinó per tot el que envolta i tot el que significa el drac. Nosaltres el drac l'entenem d'una manera molt transversal, és a dir, el nexe d'unió entre tots nosaltres, evidentment, parlo del cabrot, el nexe d'unió és el drac, però independentment de l'espectacularitat que pugui tindre el drac, independentment del que sigui el

0: el drac, o el que representi el drac, i d'on ve el drac, que evidentment és molt important, és el que envolta el drac. Tots els que ens movem al voltant del drac, totes les seccions, tota la comunió que hi ha entre nosaltres, entre l'entitat. Això és el que se'm posa la pell de gallina només ara que ho estic explicant, perquè és la raó de ser al final del Cabrot i de l'entitat. El Cabrot no seria res sense les persones que tenim al costat. Però què és el Cabrot? Evidentment, ho sabem, és un Llucifer que cavalca en un drac de dos caps. Va sortir o va néixer d'un quadre dels Pastorets. Els seus orígens van anar per aquí i, evidentment, ha anat evolucionant la seva morfologia. Exactament, és la mateixa, però la seva espectacularitat, en les enceses, la seva, podríem dir que, harmonia en el moment de fer aquests muntatges pirotècnics fa doncs que encara llueixi molt més la figura. Evidentment, la seva envergadura és destacable. Sí. És un drac que no és portat, o és portat per una persona, però que va amb rodes a causa de la seva envergadura, i encara més doncs li dona aquesta espectacularitat en totes aquestes enceses.
1: Quants punts de foc té actualment el Cabrot?
0: 9.
1: Val.
0: En té 9, però és que no ens en conformem amb 19, o sigui, amb 9, no en tenim prou amb 9, sinó que els dupliquem. Uh-huh. És a dir, de sèrie, podríem dir, en té 9. N'havia tingut 10, perquè a la boca del Cabrot, a la llengua, en portava una altra. Sí que és cert també que en el seu llom porta bateria, un espai per posar bateries aèries, i també un altre espai per posar-hi uns volcanets, però d'origen en té 9, actualment en té 9, però com que no ens en conformem amb 9, ho transformem en 17, és a dir, que dupliquem amb uns estris especials que utilitzem, doncs dupliquem aquests fons de foc. Fantàstic. És a dir, que es converteixen en 17 en alguns moments, en segons quins llocs i en segons en quines enceses.
1: Molt bé, que bé. Doncs Marc, enhorabona, felicitats, salut i foc, en aquest aniversari d'aquest proper dissabte. I bé, que això hem anat fent la pista en aquests darrers 15 anys, per part meva almenys, professionalment parlant, dels aniversaris del Cabrot, i esperem anar parlant de les successives festes, no?, també, a mesura que vagin arribant.
0: Sí, correcte. No? Començarem, vam començar la temporada fa poquet, podríem dir que el màxim de l'inici, ens arribarà aquest proper dissabte, i a partir d'aquí ja comencem a encarrilar doncs totes les altres sortides que tenim a diferents llocs del país, òbviament a casa nostra, Santana, i a partir d'aquí doncs anem funcionant. No només el Cabrot, evidentment el Cabrot petit també, que és un altre.
1: No, i tant, i tant.
0: També ens dona, et podria dir que ens dona encara moltes més alegries que el Cabrot.
1: Sí?
0: El Cabrot petit té una particularitat especial. Al final són els nens, Pere.
1: Ah, clar.
0: I és el que... Ah, exacte. I sí, això sí, et dona... Sí, sí. Això, sempre ho he dit, des que va arribar l'any 2019 al Cabrot petit, les alegries se les emporta moltes més vegades la colla infantil que no pas la colla adulta.
1: Molt
0: que
1: bé.
0: No vol dir que un sigui més que l'altre,
1: no,
0: si no parlo
1: no,
0: d'això,
1: no.
0: Sinó que un va amb nens al capdavant i ja saps el que representa doncs, tot plegat.
1: I tant que sí, doncs va per molts anys més també en aquest aspecte. Gràcies, Marc, una forta abraçada i fins aviat i fins demà.
0: Així ho farem. Gràcies, Pere.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
3: Els millors moments de la setmana de la Calaixera en repetició els dissabtes.
4: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
5: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
6: I comencem les ofertes de feina d'aquesta setmana. El Som l'Arbós està cercant ajudants de sala de control i operaris de manteniment mecànic i elèctric. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, cerca ajudants de dependenta, mosso de magatzems i mecànics. Calafell Treball està cercant tècnic o tècnica d'acollida, conserge recepcionista per horari de vespre nit a Calafell i ajudant de cambrera a Calafell. El servei d'ocupació de Cunit està cercant administratius per una obra, repartidors de pizzas i ajudants de cuina. La Fundació Santa Teresa està cercant un monitor o monitora per casal d'estiu a la Cine a Calafell, un casal inclusiu. Requisits: titulació de monitor a lleure o inscripció al RUPEC, el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Capacitat de treball en equip i responsabilitat i actitud proactiva. Per més informació o si esteu interessats en aquesta oferta de feina, podeu enviar el currículum a clara.montes@fundacionsantateresa.org. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat el calendari de prescripcions pels estudis postobligatoris pel curs 2026-2027. Actualment està obert el període de prescripció dels cicles d'arts escèniques del 7 d'abril al 26 de juny. Per més informació també podeu entrar al web de triaeducativa.gercat.cat o bé preguntar-nos a l'Oficina Jove del Baix Penedès.
7: El Casal Cívic i Comunitari del Vendrell organitza activitats i xerrades durant els mesos de juny i juliol per a joves d'entre 12 i 29 anys, com per exemple ball reggaeton, defensa personal i una xerrada de ciberassetjament. Demana més informació al telèfon 977 66 70 88. Coneixes les bonificacions al transport públic per aquest any 2026? Doncs el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible presenta descomptes i ajuts per fomentar l'ús del transport públic en autobusos estatals, Renfe, transport urbà i metropolità. Pots trobar descomptes i també gratuïtats. Informa-te'n al web del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Continua el cicle d'activitats d'introducció a la nostra sexualitat organitzat per l'Ajuntament de Santa Oliva i Bifreies Educa. Es realitzen a l'Espai Jove, al Cau de l'Oliva. Activitats properes: el dimarts 16 de juny, realisme i respecte, i el dijous 18 de juny, ens cuidem millor. Si vols més informació, entra al web d'Ajuntament de Santa Oliva. Aquest dissabte, 13 de juny per la tarda, a Sant Jaume dels Domenys, primera trobada de gitanes, organitzada pel Ball de Gitanes de Sant Jaume dels Domenys. També hi actuaran les gitanes de Sant Martí Sarroca i les de Bonastre, a partir de les 6 de la tarda. I després, un bon tardeo, música en directe amb Sam Royce. La Sala d'Art Jove de la Direcció General de Joventut obre la convocatòria Art Jove Creació 2027, impulsada per l'Agència Catalana de la Joventut per donar suport a 18 projectes de creació artística en arts visuals. La convocatòria està adreçada a artistes joves i vol acompanyar projectes vinculats a la producció, investigació, edició, educació o intervenció en el territori des d'una mirada crítica i contemporània. Cada projecte seleccionat rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros i comptarà amb l'acompanyament durant el desenvolupament del projecte. Tens temps de presentar-t'hi fins al 2 de juliol. Més informació al web saladartjove.cat. Genescat ofereix el programa Colònies d'Estiu en Família, adreçat a famílies amb fills i filles menors d'edat als albergs de la xarxa Genescat. Durant l'estada s'organitzen activitats lúdiques per infants, joves i famílies, amb propostes al matí, activitats compartides a la tarda i animació a la nit. Les inscripcions per l'estiu 2026 estan obertes a partir del 26 de maig. Per més informació, calendaris, preus i inscripcions, consulteu el web de Genescat.
8: El Carnet Jove obre la convocatòria del 22 Jurat Carnet Jove de Sitges 2026, una oportunitat per a joves interessats i interessades en el cinema fantàstic que vulguin formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es celebrarà del 8 al 18 d'octubre del 2026. Les candidatures es poden presentar del 28 de maig al 2 de juliol. Per participar-hi cal tenir el Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya en actiu i estar registrat o registrada al portal del programa Connecta't. Per a més informació, requisits i presentació de candidatures, podeu consultar el web del Carnet Jove. La Vibra Intercultural busca participants per a dues formacions internacionals Erasmus+, adreçades a persones majors de 18 anys que treballin o facin voluntariat en l'àmbit de la joventut, educació i inclusió social. La segona formació és a Noruega, del 25 d'agost al 3 de setembre, i tractarà sobre l'educació a l'aire lliure i ecoteràpia en el treball amb persones amb perfils vulnerables. Es busquen tres participants i el termini d'inscripció finalitza el 15 de juny. Les dues formacions tenen l'anglès com a llengua vehicular i estan 100% subvencionades per Erasmus+, amb una única quota de participació de 50 euros. Per a més informació i inscripcions podeu consultar la web de la Vibra Intercultural. A la Bisbal del Penedès també hi haurà activitats per a joves aquest mes de juny. D'una banda, el 12 de juny es farà un torneig de futbol sala amateur a la pista de futbol organitzat conjuntament amb el barri de Baix. Les persones interessades ja es poden apuntar. D'altra banda, el 27 de juny es celebrarà el Corre Barri, una altra proposta festiva per gaudir del municipi i participar en les activitats locals. Per a més informació, podeu contactar amb l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès o consultar els canals habituals de difusió. Cunit acull la tercera edició del Festival Jove de Curtometratges Films Cunit. L'activitat tindrà lloc el 27 de juny a les 10 de la nit a la plaça Jaume Vidal. A més, s'ha ampliat el termini d'inscripcions fins al 14 de juny, així que encara hi ha temps per participar. Per a més informació i inscripcions podeu contactar al compte d'Instagram @filmscunit o contactar amb l'organització. El Vendrell ja té a punt les seves activitats d'estiu Jove Vendrell. Es tracta d'activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys que es faran del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions estan obertes del 9 al 19 de juny. Per a més informació i inscripcions podeu contactar a través del WhatsApp al 659-101-925 o adreçar-vos a l'avinguda Jaume Carné, número 1. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, recorda que pots demanar cita amb el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. És un servei pensat per informar-te i orientar-te abans de marxar, perquè puguis conèixer totes les opcions disponibles i preparar bé la teva experiència internacional. La propera atenció serà el pròxim dijous 18 de juny de 5 a 7 de la tarda. Pots demanar cita trucant o enviant un WhatsApp al 616-917-318 o al 977-157-157, també escrivint al correu baixpenedès@oficinajove.cat o enviant un missatge directe a les xarxes socials de l'Oficina Jove.
3: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
2: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'incendi de Sanaüja a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuaran treballant tota la nit per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc ha començat en una zona límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
1: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. També hi han col·laborat els pagesos de la zona amb tractors. Més notícies. Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a les reticències dels nord-americans. Presó per a dos homes acusats de pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Els Mossos els han detingut a Girona, havien contactat amb les noies a través de les xarxes socials i estan acusats dels delictes d'agressió sexual, prostitució i explotació sexual. El govern i els comuns acorden que les famílies monoparentals tinguin les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs 2026-2027 i beneficiarà, amb una rebaixa del 50%, les famílies monoparentals amb un sol fill o filla, i l'exempció del 100% de la quota a les famílies monoparentals que tinguin més d'un fill o filla. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, han declarat a Catalunya Ràdio.
3: Catalunya ara mateix, aproximadament hi ha 78.000 tipus de família monoparental vigent. Són famílies que requereixen, doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudi realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
1: L'startup nord-americana Anthropic, que ha desactivat els seus models més avançats d'intel·ligència artificial arran del veto del govern de Trump als estrangers al·legant motius de seguretat nacional. Davant d'això, Anthropic ha decidit suspendre l'accés a tothom. Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge amb la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guanyadors que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariana Escoda.
4: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
5: Estem molt contents d'aquesta menció especial per Tenit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català.
4: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, que ha defensat la identitat i la llengua catalana.
6: Jo dubto que un americà li doni el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino. Gràcies, ara donem un premi per... No. Això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis.
4: Tot plegat en una...